Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: És dijous, dia 28 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues hores de programa. Avui, en aquest Via Directa, parlarem de l'ordre del dia del ple municipal d'aquest dijous, que arrencarà a les 7 de la tarda. Recordeu que una hora abans l'audiència pública en directe a través de Ràdio Sant Andreu. Un Via Directa on, a més, parlarem de les diferents mocions que presenten els diferents partits polítics. Escoltarem els motius d'aquestes mocions, a partir de les declaracions dels diferents portaveus o membres de les formacions polítiques que les presenten. I avui també seguirem parlant de la romeria del Centro Cultural Andaluz, que arrenca aquest dissabte amb Ana Guerrero com a pregonera. Parlarem també de que Sant Andreu de la Barca reactiva els horts urbans amb el sorteig de 54 parcel·les. També parlarem de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, continuarem parlant d'aquesta actualitat i també recordarem alguna de les activitats de la Fira de la Primavera, com la 8a edició de la trobada de vehicles clàssics que es va celebrar el passat cap de setmana, nou èxit de convocatòria d'aquesta trobada, o també parlarem del tabac, ja que aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac. Sant Andreu de la Barca, el passat diumenge, a motiu de la Fira de Primavera, es va fer un sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en els darrers 3 mesos i han passat per la consulta de deshabilitació tabàquica, una que està situada al cap de l'Avinguda Constitució i l'altra a la Solana. També sabrem què opinen els santandreuencs i les santandreuenques sobre el tabac. Aquestes i altres qüestions avui, al llarg d'aquestes 2 hores de programa, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en aquesta Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Ja tenim l'ordre del dia del ple municipal d'aquest dijous i que podreu seguir a través de Ràdio Sant Andreu a partir de les 7 de la tarda des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Un ple que abordarà diversos assumptes de caràcter econòmic, urbanístic i social, així com diferents mocions presentades per als grups municipals. Entre els punts destacats de la part resolutòria hi figura l'aprovació inicial d'una modificació de crèdit del pressupost municipal corresponent a l'exercici de l'any 2026, mitjançant un suplement de crèdit. A més, preveu l'acceptació d'un local situat al carrer Sant Llop, lliurat per l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial, l'IMSOL, amb un valor de 68.400 euros. En matèria urbanística, en ple haurà de pronunciar-se sobre les al·legacions municipals relatives a la segona aprovació inicial del Pla Director Urbanístic Metropolità, un dels instruments clau per definir el futur desenvolupament urbanístic de l'àrea metropolitana. La sessió plenària també inclourà l'aprovació d'una addenda al conveni entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana de Barcelona per al manteniment i gestió del Parc de la Solana. Pel que fa a la part de control, el govern municipal donarà compte de les principals activitats desenvolupades durant les darreres setmanes, així com dels decrets d'alcaldia i diverses resolucions administratives aprovades per delegació del ple. Entre aquestes resolucions destaca l'inici del procediment per adjudicar el nou contracte de gestió de les escoles bressol municipals, mitjançant un procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada. El ple també servirà per informar sobre diferents trameses econòmiques i també financeres efectuades al Ministeri d'Hisenda i a la Sindicatura de Comptes corresponents al primer trimestre de l'any 2026. En l'àmbit social i polític, la sessió incorporarà diverses mocions. Som Sant Andreu defensarà una proposta per reforçar la protecció davant de totes les formes de violència i maltractament al municipi. Fem Sant Andreu presentarà una moció sobre el pla pilot que planteja la presència estable d'agents policials als centres educatius. Per la seva banda, el PSC elevarà dues mocions, una per incorporar mesures alternatives a les sancions previstes per l'ordenança de civisme i una altra sobre l'accés dels animals de companyia a les instal·lacions municipals. Finalment, En Comú Podem, Sant Andreu de la Barca, que reclamarà el suport del ple a la reforma de la llei de dependència i a la defensa d'un sistema públic de cures digne i universal. La sessió es tancarà amb l'apartat de precs i preguntes. I a continuació parlem de les diferents mocions que presenten les formacions polítiques en presència en el plenari municipal.

0: l'Ajuntament Sant Andreu rebutja amb una moció la presència estable de Mossos als instituts i reclama més recursos educatius. Ho farà a través d'una moció que presentaran aquest dijous. En el ple municipal, la formació considera que l'escola ha de ser un espai educatiu i no de control, i defensa que els centres necessiten més recursos educatius i socials, com psicòlegs, integradors i personal de suport, en lloc de la presència policial. La proposta també reclama reforçar els plans educatius d'entorn i les polítiques de convivència i també inclusió. Anna Serra, coportaveu de FEM Sant Andreu.
1: Al grup municipal FEM Sant Andreu, aquest mes de maig presentem una moció sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents de Mossos d'Esquadra als centres educatius. I el motiu és que aquest pla pilot de la Generalitat per posar agents de policia, de Mossos d'Esquadra, de paisà, de forma permanent als instituts, creiem que és un error total, perquè passa de veure la policia com un recurs puntual a fer-la de manera estructural, canviant el model d'escola que passaria de ser un espai pedagògic i de confiança a ser un espai de vigilància i de control. I tot això en un moment on les escoles estan al límit i el que realment falten són recursos. Els nostres joves no necessiten policies, almenys no ara mateix. Ara necessiten psicòlegs, orientadors, més docents de diferents especialitats, integradors i educadors socials, i un reforç dels plans educatius d'entorn, perquè realment articulen la coordinació entre els centres, drets socials, administracions i teixit comunitari. Per tant, la seva universalització i dotació adequada és una de les vies més efectives per abordar de manera preventiva les situacions de risc i millorar la convivència entre el dins i el fora de les aules. Per tot això, amb aquesta moció proposem tres acords que per nosaltres són claus al ple. Primer, instar la Generalitat a retirar immediatament aquest pla pilot. Segon, exigir que es prioritzi un model basat en més recursos humans i socials i programes de salut socioemocional. I tercer, a reafirmar el compromís que l'escola ha de ser un espai educatiu i d'oportunitats, no de control.
0: Moció de FEM a Sant Andreu per al ple d'aquest dijous, on rebutja la presència estable de Mossos d'Esquadra als instituts i també reclama més recursos educatius.

0: El PSC de Sant Andreu de la Barca presenta dues mocions en el ple d'aquest dijous amb l'objectiu de reforçar la convivència ciutadana i adaptar els serveis municipals a les noves realitats socials. D'una banda, els socialistes proposen permetre l'accés dels animals de companyia als equipaments municipals i, de l'altra, impulsar mesures alternatives a les sancions econòmiques previstes a l'ordenança de civisme i convivència. El portaveu socialista, Juan Pablo Beas, ha donat detalls a Ràdio Sant Andreu de les dues mocions. La primera defensa que els animals de companyia formen part de moltes famílies de la ciutat i reclama normalitzar la seva presència en espais municipals com l'Ajuntament o altres equipaments públics.
1: Doncs la primera de les mocions que hem presentat és una moció que ens agrada especialment. Té a veure amb els nostres animals de companyia, no? Les nostres mascotes, que són part de la nostra família. La moció el que demana és que una vegada posada en marxa la llei de benestar animal, Sant Andreu de la Barca, doncs, actuï i ho faci d'una forma clara, no? Les nostres mascotes poden accedir a les instal·lacions municipals, com pot ser l'Ajuntament o escoles velles, i per tant ja no volem que aquella imatge d'un gos lligat a la porta de l'Ajuntament, doncs, mentre fem les gestions, doncs es torni a repetir. Per tant, el que demanem és que s'informi a la ciutadania que hi ha lliure accés dels animals de companyia a les instal·lacions i equipaments municipals i que retuli i senyalitzi amb un cartell informatiu a l'entrada d'aquests edificis per tal que la gent sàpiga que els nostres animals de companyia ens poden acompanyar en totes les nostres gestions. Tanmateix, demanem que es promocioni entre la ciutadania la tinença responsable, que això comporta uns drets però també uns deures, i fer campanyes de sensibilització sobre la tinença responsable i l'obligatorietat de cuidar també, doncs, els excrements i la bona conducta dins de l'espai físic. Creiem que és una moció que el que vol és facilitar i informar a la ciutadania i a les famílies que tenen, doncs, animals de companyia dels seus drets i, a més, en una ciutat on podem veure que hi ha molta gent, doncs, que un gos o un gat forma part de la seva vida.
0: El PSC també presenta una segona moció on proposa modificar l'ordenança municipal de civisme per incorporar un annex que reguli prestacions substitutòries i mesures alternatives a les multes. La proposta aposta per accions educatives, reparadores i comunitàries en casos d'infraccions lleus, especialment quan afectin a menors d'edat, primeres infraccions o persones en situació de vulnerabilitat.
1: Aquesta moció el que busca és que es faci un annex que es treballi en l'ordenança de civisme i convivència. Per què? Perquè aquesta ordenança preveu, doncs, la creació d'un annex on s'incorporin prestacions substitutòries i mesures alternatives a les sancions previstes en aquesta ordenança. Es nomena, però no s'ha desenvolupat. Per aquest motiu, el que volem és que s'iniciï l'expedient de modificació d'aquesta ordenança per incorporar aquest nou annex 2 relatiu a les prestacions substitutòries i mesures alternatives. Explicar i establir que la finalitat és reforçar el caràcter educatiu, preventiu, reparador de l'ordenança, especialment en els casos d'infraccions lleus comeses per persones, per exemple, menors d'edat o primeres infraccions o persones en situació de vulnerabilitat o diversos supòsits en què la conducta infractora pugui ser reparada mitjançant una actuació directa o formativa. Aquest annex no existeix i s'ha de treballar, i creiem que és una fórmula que és important i que hem insistit molt en tot moment des del PSC que s'incorporés en aquesta ordenança, no? Perquè hi ha moltes persones que per circumstàncies potser no poden fer front a una sanció econòmica, però no volem que quedi aquí, que per tant hi facin serveis de substitució que beneficien la comunitat.
0: Dues mocions que presentarà el Partit Socialista en el ple municipal d'aquest dijous i que podreu seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. Som Sant Andreu presenta en el ple municipal d'aquest dijous una moció per reforçar la protecció davant de totes les formes de violència i maltractament a Sant Andreu de la Barca. Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu.
2: Presenta una moció per reforçar la protecció frente a totes les formes de violència i maltrato que existen en Cataluña, España y en el mundo, pero dedicada, por supuesto, a nuestro municipio. La violencia y el maltrato sigue siendo, lamentablemente, una realidad que está presente en la sociedad. Afecta ya no solamente a nuestras mujeres, sino a niños, a personas mayores. Esto ya no depende de edades, géneros ni orientaciones sexuales. Ya la violencia se está instalando, la violencia de género, que nos preocupa muchísimo. Sigue habiendo más mujeres maltratadas, más mujeres que denuncian. Sigue habiendo también más casos más graves de violencia doméstica, donde el niño o las personas mayores también son los perjudicados. Y yo creo que cada persona asesinada o maltratada representa un fracaso colectivo, no un fracaso de la gobernación o un fracaso del Estado, no, es un fracaso de la sociedad. Esto obliga a las instituciones a revisar y reforzar los mecanismos de prevención, de protección y seguimiento. No se puede normalizar que existan víctimas que, aun habiendo pedido ayuda, siguen encontrándose desprotegidas. Nosotros desde SON reafirmamos de manera clara y contundente nuestro compromiso con la lucha contra la violencia de género y con la protección específica de las mujeres, especialmente en casos de mayor vulnerabilidad. Una de las cosas también que queremos resaltar es que las víctimas tienen que tratarse con todo el respeto, ya sean víctimas de violencia de género, ya sean víctimas de violencia doméstica, ya sean niños, ya sean mujeres, incluso personas mayores, personas de con discapacidad, personas de colectivo LGTBI. Y es decir, que lo que nos importa a nosotros es que se refuerce cualquier medida para proteger, independientemente de la edad, de género y orientación sexual, a las personas vulnerables en esta sociedad. Desde SON, por supuesto que pedimos este firme compromiso con la lucha contra la violencia de género, la protección de las mujeres como prioridad social y legal, al mismo tiempo que todo el grupo familiar, nuestra familia debe ser protegida, niños, personas mayores, hombres y mujeres. Lógicamente, nos vamos a centrar siempre en la lucha por la defensa de las mujeres.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, recordant els punts importants de la moció que presentaran aquest dijous en el ple municipal. En Comú Podem de Sant Andreu de la Barca defensarà amb una moció una reforma de la llei de dependència per garantir un sistema públic de cures digne i universal. Ho faran amb la moció que presentaran aquest dijous, on la proposta denuncia les mancances actuals del sistema, com les llistes d'espera, la falta de finançament i la precarietat del sector, i defensa més recursos públics, una atenció més àgil i el reforç dels serveis de proximitat i d'atenció domiciliària. La moció també posa en valor la tasca de les persones cuidadores i reclama millores en les condicions laborals de les professionals de les cures. Mariano Nieto, representant d'En Comú Podem.
3: Hace ya casi 20 años que se aprobó la ley de la dependencia y casi 20 años después seguimos arrastrando un sistema con falta de financiación. Hay demasiada burocracia, muchas listas de espera y, lo que es peor, hay desigualdades en función de dónde viva cada persona. Y es por eso que en Comú Podem hemos presentado una moción que apoya la reforma de esta ley. Una reforma que es importantísima y que creemos que los ayuntamientos también tenemos que impulsar y apoyar para que se apruebe en el gobierno del Estado, para convertirla en derechos reales para la gente. Porque cuando hablamos de dependencia no hablamos solo de papeleo. Detrás hay muchas personas mayores que necesitan ayuda en casa. Hay personas con diversidad funcional que quieren vivir con autonomía. Familias que llegan muchos meses esperando una valoración y, por supuesto, cuidadoras importantísimas que sostienen cada día lo que muchas veces no llega a tiempo desde la administración. Por eso es importante esta moción, porque somos los ayuntamientos la administración más cercana, la que primero escucha a las familias y la que muchas veces tiene que dar respuesta cuando el sistema no llega. Pero para que nosotros podamos responder bien, hacen falta medios, hacen falta recursos, financiación suficiente y, por supuesto, servicios públicos de calidad que permitan cuidar mejor y atender mejor.
0: La moció serà debatuda aquest dijous en el ple municipal de Sant Andreu de la Barca.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Seguim amb d'altres informacions en aquesta via directa i ara volem parlar dels horts urbans, ja que Sant Andreu de la Barca, en aquest cas l'Ajuntament, reactiva els horts urbans amb un sorteig de 54 parcel·les. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
5: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha reactivat els horts urbans municipals amb el sorteig de 54 parcel·les destinades a la ciutadania. Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar l'autoconsum, promoure hàbits sostenibles i impulsar l'agricultura ecològica entre els veïns i veïnes del municipi. Els espais, situats a dalt del barri de la Colònia, permetran als participants conrear productes de temporada per a ús propi. La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, ens explica per què han decidit tornar a impulsar aquesta iniciativa.
6: Perquè, bueno, per demanda de la ciutadania. Hem rebut moltes peticions i vam considerar, pues, que havíem de donar atenció i reactivar els horts urbans.
5: Quin és l'objectiu principal dels horts urbans ecològics de Sant Andreu de la Barca?
6: Doncs, bueno, com ja he comentat, és donar sortida a les peticions de la ciutadania i que la gent, pues, pugui utilitzar-los per autoconsum de forma ecològica.
5: Quantes parcel·les es posaran a disposició de la ciutadania?
6: 54 parcel·les, es faran per sorteig i seran la meitat per la gent menor de 65 anys i l'altra meitat per majors de 65 i majors de 65. I en el cas de que un grup quedi 8 i de l'altre hi hagi més demanda, pues es passaria el sorteig amb aquestes per donar atenció, pues, a totes les peticions que puguem.
5: On es troben perquè la gent s'ubiqui?
6: Pues a la part alta de la colònia, on ja estaven fa uns anys. Ara s'arranjaran, s'arreglaran abans de donar-los i bueno, sí, on estaven de tota la vida.
5: Ens comentes que aquests horts estan destinats a l'autoconsum i al cultiu ecològic. Quines normes o criteris ambientals hauran de seguir les persones usuàries que adquireixin aquests horts?
6: Doncs les normes, bueno, les mínimes de convivència, de respecte i de cura de l'entorn. Hauran de cuidar, evidentment, la seva parcel·la, però l'entorn que l'envoltarà també. Uh-huh. Normes bàsiques de civisme.
5: També un dels aspectes destacats és el tema de l'estalvi d'aigua, no? Funciona per reg de degoteig. Com es treballarà la sostenibilitat en aquests espais?
6: Sí, doncs sí, diguem, l'Ajuntament disposarà del comptador i l'aigua serà gratuïta per a aquestes persones i hauran, això sí, de tenir un reg controlat per goteig per evitar el malbaratament de l'aigua.
5: Uh-huh. Qui pot optar a aquest hort urbà?
6: Tothom que visqui aquí a Sant Andreu, com a mínim 5 anys, hauran d'estar censats aquí. I si no estan aquests 5 últims, hauran de ser 5 anys durant els 10 últims anys. Uh-huh. I només es concedirà una parcel·la per família, per nucli familiar.
5: D'acord, o sigui que no pot tenir l'avi i el net una parcel·la.
6: No, perquè el que volem és estendre el més possible aquesta possibilitat a tot el municipi. Si una família de 3 membres volen un hort, no pot ser. Hem de repartir aquest recurs que tenim.
5: Quant dura aquesta concessió?
6: 4 anys. 4 anys i de forma ininterrompida i després d'aquests 4 anys es tornaria a fer un altre sorteig. Uh-huh.
5: A banda de que serveixin per cultivar, aquests horts també tenen una vessant social i educativa. Quin paper juga la convivència i la cohesió de la ciutat el fet de tenir un espai on durant 4 anys pots tenir un hort?
6: Home, doncs pots això, fer una mica d'arrels, de convivència i de conèixer gent, i és un espai que poden conviure persones de diferents edats, no? Amb la qual també ens pot donar allà un espai de convivència i d'intercanvi d'experiències.
5: Perquè actualment, quin és el perfil de gent que heu tingut fins ara, que té un hort?
6: Qui més ho ha demanat és gent de mitjana edat i gent jubilada. Però també hem tingut gent jove que està interessada en el cultiu ecològic i en l'autoconsum, no? I, uh-huh. O sigui, que penso que pot ser una molt bona experiència.
5: Quan parleu de productes de quilòmetre zero, productes d'autoconsum, quin tipus de productes neixen en aquests horts perquè la gent també se'n faci una idea?
6: Bueno, pues qualsevol, jo què sé, tubèrculs, vegetals, arbres no, evidentment, perquè no dona temps a que creixi un arbre.
5: Hortalisses, bàsicament.
6: Sí, hortalisses, petites fruites, que siguin així de terra, no?, tipus arbustiva.
5: Les persones adjudicatòries rebran algun tipus de formació, assessorament, algun tipus d'indicació?
6: Sí, sí, perquè el que volem fer és que sigui un tipus d'hort ecològic i aquelles persones que no sàpiguen quin tipus d'adob han de fer servir, pues ens podran consultar.
5: Uh-huh. La idea és que sigui ecològic. Què vol dir ecològic? Quina diferència entre un hort normal i un hort ecològic?
6: Que no utilitzi pesticides que contaminin el sol, que sigui algú que sigui biològic. Uh-huh. El que volem és això, és evitar la contaminació i ser sostenibles.
5: Quin missatge enviaria doncs, a aquelles persones que mai han tingut un hort però que poden estar interessades en participar-hi?
6: Home, pues que no ho dubtin, que s'apuntin, perquè tenen fins al dia 8 de juny, el 8 inclòs, per inscriure-s'hi i si dubten, pues que ho facin, que ho intentin, que ho provin, perquè penso que pot ser una experiència enriquidora.
5: Com a regidora de Sant Andreu de la Barca, què representa per vostè el fet que una ciutat tingui un espai així natural on a més, no sigui propietat de ningú en concret, sinó que pugui anar rotant i la ciutadania pugui gaudir d'un espai on practicar la sostenibilitat i tenir unes hortalisses pròpies?
6: Sí, home, doncs, a mi com a regidora i membre d'aquest equip de govern sempre hem dit que per nosaltres és un orgull poder oferir els serveis que la ciutat demanda. Perquè a més és això que ens ho han demanat molt, sobretot gent que ve al ple o a les audiències públiques o que et paren pel carrer, t'ho diuen, ostres, seria un espai molt maco i tornar-ho a fer, i hem pensat que seria molt bo. O sigui, que penso que és un orgull per nosaltres poder fer aquest servei a la ciutadania.
5: Mm-hmm. Heu pensat algun cop o teniu la voluntat de que aquestes parcel·les s'ampliïn a més?
6: Teníem pensat i fins i tot canviar-les de lloc, no? Perquè... però això ja seria més a futur, perquè allà a la muntanya poder hi ha gent que li costa d'arribar, tot i que tenim el bus a demanda, però sí que hem pensat d'apropar-los, si podem, més a prop del nucli urbà, però encara no podem confirmar-ho.
5: Mm-hmm. Bueno, finalment, recordar, si vols, els terminis, com es pot fer la inscripció per optar a aquestes parcel·les?
6: Sí, la inscripció es pot fer via la web de l'Ajuntament o apropar-se a la UAC. Si tenen qualsevol dubte de com fer el procediment, també poden trucar en última instància al Departament de Medi Ambient, a la tercera planta, ens trobem. I bueno, es fa això, la inscripció per la web i fins al dia 8 de juny, el 8 inclòs, que és dilluns.
5: Amb aquesta iniciativa, Sant Andreu de la Barca recupera un espai de convivència i sostenibilitat al servei de la ciutadania. Els nous horts urbans volen convertir-se de nou en un punt de trobada per fomentar l'agricultura ecològica i els hàbits saludables.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquest dissabte i diumenge el grup de teatre Teatre Andreu representa una nova obra de teatre en el Teatre Núria Espert. La companyia, que en aquests moments es troba celebrant el seu 40è aniversari, presenten un musical basat en Eurovisió. Per tant, humor i música seran protagonistes tant dissabte com diumenge amb l'obra 1, 2, 3, Canta otra vez. Hem parlat amb el director d'aquesta obra, Simón Bellido, i també amb algun dels actors i actrius que hi participen en aquesta obra, que podrem veure dissabte a partir de les 9 del vespre i diumenge a partir de les 6 de la tarda. 1, 2, 3, Canta otra vez, una història d'Eurovisión, és la nova obra de teatre de Teatre Andreu, celebrant aquest any també els 40 anys d'història. Veurem un musical en el Teatre Núria Espert. Estem amb el Simón Bellido, que és el director d'aquesta obra. Simón, nova obra y en aquel caso un musical.
7: Muy buenas, pues sí, es una, como nos gusta llamarla, una obra con canciones, porque bueno, es durante toda la obra van a salir unas canciones inéditas, está basado en Eurovisión, con lo cual, si está basado en Eurovisión, canciones tiene que haber.
0: Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisión. Aquest any ha hagut polèmica amb el Festival d'Eurovisió, però vosaltres heu tirat endavant aquest projecte d'aquest musical que es basa, en certa manera, en Eurovisió. Què ens pots explicar d'aquesta història que podrem veure en el Teatre Núria Espert?
7: Pues bueno, lo primero es que como este año, como has dicho, no teníamos, no lo retransmitíamos Eurovisión por el boicot que hemos hecho, que estoy a favor de él, pues toda la gente que se ha quedado con ganas de ver el festival, pues mira, tiene la oportunidad de venir a ver algo relacionado con Eurovisión. Y la historia, así que pueda contar, que yo soy muy propenso a dar spoilers y voy a intentar que no.
0: Para eso estamos aquí.
7: Es... el sueño de un grupo por participar en el concurso, en el Festival de Eurovisión. Entonces, pues ahí hay de todo.
0: ¿El grupo son Los Casetes?
7: Sí, Los Casetes, porque así daba también pie a que... Es que son muy frikis, ¿vale? El grupo que de esto es muy friki y entonces, pues, no sé qué se me ocurrió para el de esto, pues Los Casetes.
0: Quant de temps porteu assajant aquesta obra, des de que vas crear la o vas pensar la idea, després anant desenvolupant i finalment a l'estrena?
7: Vale, esa me gusta que me hagas esa pregunta. Pues oficialmente llevamos, vamos a decir desde septiembre, ¿vale? Pero realmente llevamos desde febrero del año pasado, lo que pasa que al principio pues nos lo tomábamos más en plan taller, hacíamos ejercicios de improvisación antes de empezar los ensayos, y una vez ya teníamos terminada la obra, pues entonces ya nos pusimos en serio. Ya cuando teníamos fecha de estreno, ya a full ensayos y mucho trabajo.
0: Tu has creat l'obra, has creat el guió també, dirigeixes també l'obra. I quanta gent tindrem aquí a dalt de l'escenari del Teatre Núria Espert?
7: Pues como todas las obras, la familia de Teatre Andreu siempre crece, ¿vale? Se han incorporado nuevos miembros. De Teatre Andreu seremos unos 20 algo. Luego, además, contamos con la colaboración de la Escuela de Danza de Martorell, Spy Danza, que las coreografías son a cargo de Carmen Bea, la profesora de la escuela, y las chicas de baile, o sea que entre todo, pues llegaremos a unas 30, 40 personas.
0: No está malamente, ¿eh?
7: No, para nada. Lo que pasa es que gestionar tanta gente es duro.
0: ¿Y hay nervios de cara a la estrena?
7: Muchas, pero como en todo, como siempre, porque, bueno, quieres que salga lo mejor posible, pero bueno, nos quedamos con que en el camino nos lo hemos pasado súper bien.
0: Bé, com un dels protagonistes tenim un dels veterans, no?
7: Sí.
0: Simón, tenim el Joan Navarro.
7: Sí, sí, es el descubrimiento estrella. Bueno, no descubrimiento porque ya lo habíamos visto actuar, pero el peso que tiene Joan en la obra es espectacular.
0: Tenim també aquí el Joan Navarro, membre líder de Los Casetes.
8: Sí, nosaltres som Els Casetes i volem cantar a Eurovisió.
0: Ho aconseguireu? O seria un spoiler?
8: Pues ara ben bé no t'ho sabria dir. La veritat és que el nostre somni és arribar. El nostre somni representa el nostre país i, ostres, tant de bo que arribem.
0: Ara que has escoltat aquestes paraules del Simón Bellido, el director de l'obra, el creador també d'aquesta obra, que ha parlat tan bé de tu, què li respons?
8: Bueno, que, no sé, és una mica massa, no? Potser, Simón. Soc d'un grup de gent que ens vam incorporar fa més o menys 8 o 9 anys a la companyia, amb el José Luis, amb el Carlos, molta altra gent. Ja portem unes quantes i més o menys ja comencem a saber de què va això del teatre. I, bueno, aquesta és una oportunitat, en el meu cas, per donar una mica un pas endavant i provar això del protagonisme.
0: Protagonisme i, a més, un musical.
8: Bueno, sí, podem dir que sí, un musical on nosaltres podrem explotar les nostres virtuts de cant, de ball, i on tothom sortirà d'aquí segurament molt i molt impactat.
0: Positivament parlant, no?
8: Evidentment.
0: Ha estat complicat assajar aquesta obra o practicar les coreografies, cantar?
8: Ha sigut molt complicat, molt, molt complicat. Molt complicat perquè... Bueno, som un grup de gent, com dèiem, que portem un temps fent teatre, però bueno, tampoc som molt, molt, molt experimentats. Això li hem afegit el tema de cantar i ballar, que nosaltres no tenim cap tipus de formació. I hi ha molta gent jove que s'ha incorporat i que, bueno, qui més qui menys, bueno, jo crec que sortirà una cosa molt, molt digna.
0: L'objectiu segurament que deu ser aconseguir els 12 punts del públic, no?
8: Evidentment, evidentment. Comptem amb els 12 punts del públic.
0: I ja d'entrada.
8: Ja d'entrada. O sigui, això jo ja conto segur.
0: També tenim a Montse Milian, que fa el paper de Patricia Lamode. Modista?
9: Sí, modista, dissenyadora, però amb un gust un tant peculiar. Ja ho veureu.
0: Què vol dir això de peculiar? Aquí hem de saber més coses.
9: No, per saber-ho heu de venir a veure l'obra. El 30 i el 31 de maig.
0: 30 i 31 de maig, aquí en el Teatre Núria Espert, amb l'obra de Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisión. Parlàvem això de com han estat els assajos d'aquesta obra, si han estat complicats o no.
9: Sí, han estat complicats, però bueno, també ens ho hem passat molt bé. Hem tingut moments de diversió, de riure, d'enfadar-nos, d'agobiar-nos, però bueno, val la pena.
0: Això és el teatre, no?
9: El teatre és com una família. Hi ha moments de tot.
0: Simon, en què t'has inspirat amb aquests personatges que has creat? Per exemple, amb Patricia Lamode, amb el personatge que fa el Joan Navarro.
7: Doncs Patricia Lamode ho tinc clar perquè vaig veure fa molt de temps una persona a TikTok que es diu Miss Papelicos, que es fa uns outfits massa estrafalaris, però que tot junt li queden bé. I com necessitàvem un personatge així, doncs vaig dir, doncs aquest Miss Papelicos ha de ser la Montse.
0: I per tant aquí ha sorgit de Patricia Lamode, no?
7: Sí, Patricia Lamode és que no ens deixarà indiferent.
0: Doncs serà dissabte i diumenge, doble representació, venda d'entrades estaran força bé.
7: Sí, a diumenge està bastant ple. I dissabte encara queden entrades, però no sé, tenim forces esperances de que vagi tot bé.
0: Sobre Eurovisió, què recordeu vosaltres? Què és el que més us agrada d'Eurovisió?
7: Doncs jo tinc el record més fixa que tinc d'Eurovisió va ser el 1995, quan va cantar Anabel Conde el Vuelve Conmigo, i vam quedar als segons. Sempre tinc a la memòria aquesta cançó.
0: El teu cas, Montse?
9: Jo el record que tinc d'Eurovisió és que quan érem petits, els veïns d'on vivíem ens reunien tots en una casa i vèiem tot el festival junts. I era superxulo, perquè ens ho passàvem superbé, i sobretot quan arribava l'hora de les puntuacions. Jo era lo más.
7: El Guayomini.
0: 12 points.
7: Guayomini, 12 points.
0: Joan, el teu record d'Eurovisió?
8: Pues el meu record igual, jo recordo de petit això, juntar-nos la família, el dia del Festival d'Eurovisió era un dia de trobada, de veure tota la família junts al festival, i bueno, ens ho passàvem força bé, la veritat.
0: Esperem això, que les famílies vinguin a veure aquesta obra de Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisió. Abans de finalitzar l'entrevista, teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar aquelles persones que encara estiguin dubtant de si venir o no.
7: Doncs hem fet una història que no deixarà indiferent i que farà que rises sense control, i que quan surtin d'aquí sortiran cantant les cançons que em posarem.
0: És una amenaça, això?
7: Sí, en tota regla.
9: Si us agrada les cançons, us agrada ballar i us agrada divertir-vos, veniu a veure el 30 al 31 de maig l'obra Un, dos, tres, canta otra vez.
8: Doncs això, si voleu passar una bona estona i que això us surti per menys que un menú del McDonald's, aquí estarem el 30 i 31 de maig al Teatre Núria Espert.
0: Amb publicitat inclosa, acomiadem aquesta entrevista, que us vagi molt bé.
7: Moltes gràcies.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El passat diumenge es va celebrar motiu de la Fira de la Primavera el sorteig dels 800 euros entre les persones que han passat per la consulta dada de situació tabàquica del CAP de Sant Andreu de la Barca i han pogut deixar de fumar. Entre aquestes persones es sortejaven 800 euros. L'acte es va celebrar, doncs, com dèiem, amb motiu de la Fira de la Primavera i també va servir per presentar el cartell d'aquest any, obra de dues alumnes d'un institut de Sant Andreu de la Barca. Tot seguit el reportatge. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
10: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
0: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «En flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
11: Doncs...
0: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
11: Paula.
0: Paula, explica'ns.
11: Doncs volíem representar que... independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
12: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
0: Molt contentes pel premi, suposo, no?
12: Sí.
11: Sí. Ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
0: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine, vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
13: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
0: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
14: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys, i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I a les, als instituts també de Sant Andreu, que s'hi han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors he guanyat doncs qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
0: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jèssica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
15: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar, des del CAP les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
0: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
16: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que al fer

0: Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vàper també és molt perjudicial. Pensem, a la gent... No, això no perjudica. Sí, s'està incidint. I tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia, un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè... Com diu la Jessica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
1: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera. Sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema En Flow, sense flow, afecten igual, un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026. I sobre la qüestió del tabac, també hem sortit al carrer per preguntar als santandreuencs i les santandreuenques.
2: El tabac continua present als carrers de Sant Andreu de la Barca, tot i que cada vegada hi ha més conscienciació social sobre els seus efectes perjudicials per la salut. Fumadors i no fumadors coincideixen que les campanyes de prevenció i les restriccions en espais públics han canviat la percepció del tabaquisme durant els últims anys. Tot i això, el consum de tabac continua formant part del dia a dia de moltes persones.
3: Hola, bon dia. Vostè que està aquí davant de l'estanc, com va començar a fumar?
4: Doncs fa molt temps, la veritat.
3: I per què va començar a fumar vostè?
4: Home... Per moltes raons. En primer lloc, perquè era adolescent. En aquella època, doncs, era molt guai fumar. En segon lloc, perquè tenia un pare que era fumador, bastant fumador, i tres germans molt fumadors, també, i tenia molt a l'abast el tabac.
3: És a dir, que el primer cigarro que vas veure va ser a casa.
4: El primer cigarro que vaig veure va ser a casa, sí, exactament.
3: Creus que avui en dia la gent és més conscient dels riscos del tabac que no llavors?
4: Totalment, vull dir, en la nostra època, almenys que jo recordi, quan eres adolescent o anaves a la discoteca, era una manera de ser guai, que és el que he dit abans. Llavors, com que et feies més gran, i sí, ha influït.
3: Mm-hmm. Hi ha hagut alguna vegada que hagis intentat deixar de fumar?
4: Personalment, he estat una fumadora convençuda. Però sí, és veritat que quan em vaig voler quedar embarassada, un dels motius pels quals vaig decidir deixar de consumir tabac va ser perquè em posava en mans de tractament, i després, posteriorment, vaig tenir la sort de poder ser mare i m'ho vaig prendre molt en sèrio, sí.
3: I com va anar? Vas deixar-ho durant un temps? Vas recaure?
4: El que vaig fer és reduir la dosis de tabac, perquè al final és una addicció, i vaig aconseguir dominar, diguéssim, mentalment, perquè per mi hi ha més que el físic, que també hi és l'enganxe, i l'enganxe mental. I vaig aconseguir dominar allò que normalment et domina, que és les ganes d'encendre la cigarreta, i pensar que allò que estava fent no era bo i, per tant, estava afectant el meu bebè. I llavors, si no podia aguantar, em fumava un cigarro.
3: Com t'ha afectat la pujada del preu del tabac? Perquè m'imagino que des de que em comentes que tu eres adolescent, el preu s'ha disparat una barbaritat. No és el mateix una caixa que valia llavors el que val ara.
4: Doncs realment és que, clar, hem pujat molt la compra del tabac. Suposo que és una manera recaudatòria, personalment penso així. Primer ens van viciar i ara ens pugen els impostos. És molt típic dels estats. És veritat que porta conseqüències en l'àmbit de la salut, perquè s'ha d'invertir molts diners en la salut d'aquelles persones que han sigut fumadores, i la poca consciència d'aquells anys enrere és el que estem pagant ara en temes de metges i hospitalitzacions i operacions. Però considero que és allò, et posen primer a l'AM i et venen el tabac, cigarretes que et venien a, jo què sé, no recordo, però em sembla que eren a 10 cèntims, i ara resulta que

0: Ja es poden adquirir els abonaments per la piscina d'estiu de Can Salvi. Parlarem d'aquests abonaments i de la nova temporada. S'acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.
0: Doncs tenim ja els abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi a punt. Ja es poden demanar i adquirir aquests abonaments de temporada. Teniu novetats aquest any?
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que aquests abonaments, com bé dius, ja estan, efectivament, es poden adquirir, que hi ha diferents tipologies també d'abonaments. Especialment important comunicar que la piscina d'estiu obrirà les seves portes el dissabte 6 de juny, això és important, i que l'equipament funcionarà en diferents horaris segons el període de la temporada, com ve sent habitual. En aquest cas, entre el 6 i el 21 de juny, la piscina romandrà de dilluns a divendres de 15 hores a 20 hores. Dissabtes i diumenges sí que serà d'11 a 20 hores. I a partir del 22 de juny fins al 6 de setembre, les instal·lacions estaran obertes cada dia de la setmana en horari continuat d'11 a 20 hores.
0: Els abonaments, on es poden adquirir?
1: Els abonaments es poden adquirir presencialment al poliesportiu, a la recepció del poliesportiu de l'11, o també es pot fer mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica recepciopoliesportiu, tot junt i sense accent, recepciopoliesportiu@sabarca.cat.
0: A través de la pàgina web d'esportsabarca.cat també tenim aquí tota la informació dels diferents abonaments i també dels preus.
1: Efectivament, tenim accés a tota aquesta informació perquè la gent tingui clar el cost d'aquests abonaments. Recordem que es poden agafar bé mensual, pots adquirir un abonament mensual o bé de temporada sencera, això és important, i que tenim diferents tipologies d'abonament, no? Tenim de menors, que són concretament nascuts des del 2011 al 2022, amb un preu mensual de 41 en 34 euros, i si és de temporada, amb 66 en 61. Tenim els adults, nascuts del 62 al 2010, que seria per mes 52 euros i temporada 95. Tercera edat, que són nascuts del 1961 i anteriors, amb mensual de 41 euros i temporada 66. Tenim parelles, és important, amb 75 euros mensual i 125 euros de temporada. Familiars fins a 4 persones, que són 89 euros mensual i 149 de temporada. I per cada persona addicional a la quota familiar serien 10 euros mensual i 25 per temporada.
0: Doncs aquests són els diferents abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi, que ja està tot a punt perquè el dia 6 de juny obri les seves portes.
1: Efectivament. Inicialment s'oferiran 300 places per abonaments de juliol, 300 per l'agost i 1.200 per l'abonament de temporada, que podran ajustar-se també depenent de la demanda i la resposta que tinguem, però així seria inicialment.
0: Doncs piscina d'estiu de Can Salvi, tot a punt per començar doncs aquesta nova temporada. Què espera d'aquesta nova temporada, regidor?
1: Espero que la gent se senti més bé que mai, que trobin que dintre de les instal·lacions aconseguiran trobar tot allò que cerquen justament en aquesta època estival, que és gaudir de la piscina amb tranquil·litat, gaudir de l'entorn. Aquí també faig una crida, aprofitant els micròfons de la ràdio pública, perquè la gent sigui cívica i pugui curar i cuidar també el seu entorn, ser respectuosa també amb la resta de persones que gaudeixen de la piscina d'estiu, i entre tots plegats, perquè al final és una feina d'equip entre tots, no?, poder fer d'aquesta sort de tenir la piscina d'estiu a Sant Andreu de la Barca, doncs que sigui un gaudi per tothom i un èxit absolut. Jo estic segur que aquest any serà una magnífica temporada i amb aquesta il·lusió i aquesta feina doncs encetem ja el dia 6.
0: Doncs Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta nova temporada de la piscina d'estiu.
1: Un plaer, Jordi, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca comptarà amb la segona edició del Sabarca Fest. Activitats adreçades als joves. Ens acompanya el regidor de Joventut, Javier Romero, per parlar de totes aquestes activitats. Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, segona edició del Sabarca Fest. Això vol dir que l'any passat, en la primera edició, va anar prou bé, no?
3: I tant. Quan va acabar, vam tenir molt clar que era un programa d'activitats que havia d'arribar per quedar-se i per continuar ampliant-lo any rere any, que és el que hem fet. O sigui, ja podem dir que aquest estiu Sant Andreu de la Barca tindrà el major programa d'activitats per joves que ha tingut mai.
0: A més, són activitats no només d'un dia, no es fan les activitats de Sabarca Fest en un dia, sinó activitats des del mes de juny fins al mes de juliol. Per pràcticament cada cap de setmana hi ha una o dues activitats, no?
3: Exacte, el que volem és que en els mesos de juny i juliol, que ja arriba l'estiu, arriba la calor, les ganes d'estar als carrers i les vacances dels joves en els centres educatius, doncs que hi hagi oferta per ells i elles, i en aquest sentit hem programat fins a 12 activitats que, com bé dius, vol dir que cada setmana hi haurà una o dues activitats pels nostres joves de la ciutat.
0: I a més, activitats repartides en diferents punts de la ciutat.
3: Exacte, hem volgut, en aquest sentit, donar resposta a activitats juvenils als diferents llocs de la ciutat, tant interns com exteriors, sobretot els exteriors, i també adreçat a diferents tipologies de joves, no? A diferents gustos, a diferents inquietuds i a diferents edats.
0: Sempre ho comentem, no? Quan parlem de joves, de quina edat a quina edat, més o menys, vosaltres teniu en ment de situar la denominació jove?
3: Bueno, és un tema que està força en constant canvi, ja que malauradament, doncs, la precarització de les joves fa que, diguem-ne, que aquesta etapa de transitorietat entre la infància i l'adultesa que defineix la joventut, doncs, cada cop es fa més llarga, doncs, per les dificultats d'emancipació, d'estabilitat laboral, etc. I ja feia poc sentia que ja s'estaven plantejant treballar en polítiques de joventut fins als 32-35 anys, cosa que és una mica preocupant. Nosaltres treballem amb el públic objectiu de l'Espai Jove, que és entre els 14 i 30. Alguna activitat pot sortir-se una mica d'aquests índars, però és una mica l'objectiu que treballem.
0: Ara parlarem d'aquestes activitats, i entre aquestes activitats, que també parlarem després del dia, s'inclou una activitat que es va haver d'ajornar per la pluja, que és la Festa Jove, que estava prevista per l'Ermita. Que ningú es preocupi, que aquesta activitat es farà, i es farà el mes de juny. Però comencem parlant de la primera activitat, que serà el dia 3 de juny, serà l'Espai Jove, un torneig força interessant.
3: Doncs sí, farem un torneig de ping-pong, que és una activitat que en un format una mica més petit ja ens està funcionant molt bé mensualment a l'Espai Jove. Tenim un grup de joves molt motivats en el tema del ping-pong, i el que volem és, doncs, fer un torneig en cara i ulls amb snacks per passar la tarda i premi pel jove guanyador del torneig.
0: Després, el dia 5 de juny, a Villa Maria, tindrem un tardeo jove.
3: Sí, aprofito aquesta activitat per comentar que moltes de les activitats del programa del Sabarca Fest van néixer de les propostes que ens van fer arribar les joves a través de les jornades Parlem, que van ser al febrer també la segona edició, i precisament aquest tardeo jove és una d'aquestes activitats. Aprofitem l'espai exterior de la Casa de Via Maria, doncs, com ja hem fet en altres ocasions, per fer una activitat lúdica amb els joves, amb música, però també amb alguns jocs mecànics i altres jocs, per passar una bona tarda.
0: Serà de 6 de la tarda a les 10 del vespre a Villa Maria, aquest tardeo jove. Següent activitat, diumenge 7 de juny.
3: Doncs en aquest cas portem una activitat nova en el calendari d'activitats, que és una jornada de videojocs i realitat virtual al Teatre Núria Espert. Durant tot el diumenge 7 de juny, tant pel matí com per la tarda, el teatre es converteix en un recinte dedicat als videojocs, amb moltes tipologies, i farem diferents tornejos. Pel matí, torneig de Mario Kart, i a la tarda, torneig de FIFA. I hi haurà premi pels guanyadors de tots els certàmens. A part d'aquests tornejos, hi haurà altres jocs amb realitat virtual, com dic, doncs per testejar diferents tipologies de joc.
0: Per tant, novetat d'aquest any, aquesta jornada de videojocs i també de realitat virtual. Anem al dijous 11 de juny, taller de pintura urbana. Aquesta es farà a l'Espai Jove.
3: Sí, volem continuar treballant perquè els joves se sentin seu l'Espai Jove. En aquest sentit, els convidem a participar d'un taller de pintura urbana on realitzarem un mural identitari de l'espai i a càrrec d'una tallerista especialitzada. I bueno, convidem en aquest sentit a tothom que s'hi vulgui apropar i testejar una mica la pintura urbana i de més, doncs que s'animi.
0: 12 de juny, aquí recuperem aquesta festa jove que sí. Es va haver d'ajornar per la pluja. Esperem tenir bon temps el dia 12 de juny. Serà l'Ermita del Palau, la festa jove, tal com estava prevista inicialment.
3: Exacte. Va ser una llàstima haver-ho de posposar per la pluja del 9 de maig. De fet, molts joves ja se'ns van adreçar doncs, que quina pena que s'hagués ajornat. I precisament aquí puntualitzo que els darrers dies hem estat amb l'alcalde Marc Girbet als instituts de la ciutat, com saps, i molts joves ens preguntaven per aquesta festa i ja els vam avançar que la reprogramaven i quedaven supercontents. La reprogramem per divendres 12 de juny amb els dos DJs que van guanyar el concurs de DJs que van promoure des del Comte de Sant Andreu Jove, el Gabriel Grau i el DJ Josep.
0: Per tant, els veurem en aquesta festa jove el dia 12 de juny. Anem al dissabte 20 de juny, sortiu fora de Sant Andreu de la Barca, una sortida fora a Illa Fantasia.
3: Doncs sí, en aquest sentit, una mica repliquem la proposta que vam dur a terme a Setmana Santa, que vam fer una sortida a PortAventura i que va ser molt exitosa, vam emplenar totes les butaques del bus que teníem preparades i, doncs, a l'arribar l'estiu i pensant que un parc aquàtic podia ser una activitat engrescadora i llavors portem aquesta proposta de sortida a l'Illa Fantasia.
0: Tenim una altra activitat refrescant, però en parlarem després. Sí. El dijous 25 de juny també la participació no, dels joves i les joves de Sant Andreu de la Barca amb la penjada de la bandera de l'Orgull. Després tindrem la festa de l'Orgull al juliol, però també reivindicar i també que els joves també acompanyin en aquesta iniciativa. No?
3: Doncs sí, amb aquesta mirada de transversalitat de que tenim des de l'equip de govern, doncs considerem que al final, evidentment, les polítiques de joventut no poden anar lligades a les polítiques d'igualtat, no?, i de promoció dels drets del col·lectiu LGTBI, en aquest cas, i llavors doncs, dins del programa d'activitats d'estiu, però també estarà dins del programa de les activitats de l'Orgull, doncs duem a terme aquesta acció on hi participem com a Espai Jove en conjunt amb la Biblioteca de Guastoses, Sant Andreu i l'Escola de Música en aquesta penjada de la bandera de l'Orgull a la balconada de la biblioteca, com un punt de reivindicació.
0: Evidentment, a més en un lloc ben visible. Sí. Normalment també era un lloc ben visible, que era el balcó de l'Ajuntament, però
3: serà.
0: Que en aquesta ocasió aquesta penjada de la bandera de l'Orgull en el Centre Cultural Aigüestoses i que des d'aquí, des de l'emissora municipal, també us volem agrair el fet que ens féssiu partícips també d'aquesta iniciativa.
3: Nosaltres no? Encantades.
0: El divendres 26 de juny, a l'Espai Jove, taller de maquillatge drac. Suposo que ja per ambientar-se...
3: Exacte.
0: Pel dia de l'Orgull.
3: Exacte, estem amb aquest mes de reivindicacions i des de l'Espai Jove doncs, hem programat aquest taller amb un artista drac, de fet, a Nauja, participant a la darrera edició de Regias del Drac, que és Bar de Petarda, i bé, doncs tothom que vulgui passar una bona estona, que vulgui bueno, tenir un lloc on expressar-se lliurement i provar el que és l'art del maquillatge, doncs comptarem amb una gran professional per fer aquesta estona distesa.
0: Hem d'avisar també que alguna de les activitats cal una inscripció prèvia, eh?
3: Això sí, clar, perquè en algunes, sobretot en aquelles que requereix de talleristes especialitzats, doncs hem de tenir un cert quòrum per poder-les dur a terme. Des d'aquí animem a tots els joves de Sant Andreu a que s'apuntin a aquestes activitats, esclar.
0: Anem el divendres 3 de juliol a Ermita de Santa Madrona del Palau, cinema a la fresca, a partir de les 10 del vespre.
3: Doncs sí, també és una de les activitats que va sortir a través de les jornades Parlem, que també va sortir en el primer any. Els joves agraeixen tenir aquest espai, no? Ja que Sant Andreu des de fa un temps doncs, no disposa de cinemes, i més a l'estiu doncs, s'agraeix molt fer-ho a la fresca, no? Aquest cop ho fem a l'ermita de, del Palau, i veurem la pel·lícula Super Empollones, que és una pel·lícula, doncs, de comèdia, precisament, que creiem que connectarà molt amb les joves, i com a petita novetat hi haurà servei gratuït de crispetes, o sigui que millor plan impossible.
0: I a més, a l'ermita de Santa Madrona, per tant, un espectacular.
3: Espai, sí, sí, ben xulo.
0: Anem el divendres 10 de juliol, tornem a Villamarí amb una nit musical.
3: Doncs sí, aquí el que portem o el que proposem és en replicar la nit musical que portem dues edicions fent durant la fira d'hivern, i que la darrera edició, per exemple, va comptar amb una molt bona participació i amb una molt bona qualitat dels músics que s'animaven a cantar, a actuar. I doncs un altre cop ara a l'estiu, doncs, creiem que el pati de Via Maria seria un espai idoni per fer aquests concerts a la fresca. Es tracta d'una espècie de jam session on els artistes venen i van tornant-se per fer les seves actuacions. A més, serà un espai molt agraït per fer sopar a la fresca, hi haurà un petit servei de barra, o sigui que per passar una bona nit amb música, doncs és un molt bon plan.
0: I per descobrir nous talents, també, no?
3: Exacte. Aquí tenim molt bon talent local, musical i a més jove, i per tant aquests grups emergents els convidem a fer les seves actuacions.
0: Anem el 17 de juliol al Parc Central, tindrem doncs el Sabarca Night, a més en un lloc que realment doncs també interessant com és el Parc Central per fer activitats.
3: Doncs sí, en aquest sentit tenim el, podríem dir com el gran concert, en el sentit que és el que mou més infraestructura, i el duem a terme al Parc Central. Enguany tindrem actuació del grup de versions Préssecs, que per qui no els conegui els animo a que els busqueu, perquè són un grup ben divertit. Versionen en un estil així molt actual, podria dir molt tipus La Pegatina, molt tal, però versionen cançons mítiques dels clàssics de Disney i dels animes dels 3XL. Per tant, aquests joves una mica més adults segur que recordaran aquestes melodies. I després tindrem el nostre DJ local i company de Radio Sant Andreu, DJ Beca, per amenitzar la resta de la nit.
0: Per tant, festa assegurada el dia 17 de juliol al Parc Central amb el Sabarca Night. Abans parlàvem de la sortida d'Illa Fantasia, que era una activitat refrescant, però acabarem aquest Sabarca Fest amb una activitat molt refrescant el dia 20 de juliol, la Pool Party a la piscina municipal de Can Salvi.
3: Doncs sí, repetim aquesta activitat que vam engegar l'any passat, que també va tenir molt bona acollida, i doncs repetim aquesta sessió nocturna a la piscina de Can Salvi, acompanyada musicalment del nostre DJ local, també DJ B. Aquí també cal inscripció per treballar l'aforament de la piscina, i serà doncs el tret final i ben refrescant del programa d'activitats. Home,
0: estarà molt bé, no? Una sessió de DJ banyant-nos, sí. I a més a la nit, que això no és habitual.
3: No, va sortir superbé l'any passat.
0: És una activitat única, no?
3: Sí, és ben única.
0: Doncs Javi Romero, com a regidor de joventut, té els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar els joves. Jo crec que no cal animar-los amb totes les activitats aquí en programades que són prou interessants, però si encara falta un reforç, què els diria als joves i les joves?
3: Doncs jo els diria que des del Departament de Joventut treballem incansablement al llarg de l'any per oferir al nostre jovent aquell oci que malauradament, almenys fins al moment, potser no troben a la nostra ciutat, i que treballem molt perquè gaudeixin de les activitats que proposem, i que sobretot sempre obrim les portes o tendim la mà a preparar-les conjuntament, com amb les jornades parlem. Com deia abans, en aquestes visites amb l'alcalde als instituts, jo no he parat de repetir que aquestes són les propostes que hem treballat, però que seguim superobertes a rebre més propostes o més suggeriments per continuar completant el calendari d'activitats de l'any amb propostes que els agradin, perquè així som, o sigui, som un equip de govern que està fortament preocupat perquè les joves gaudeixin i per fer-les partícips de tot el procés. Així que només que em queda doncs animar-vos a tots i totes a que vingueu i que gaudiu de les activitats que hem preparat amb molt de carinyo per vosaltres.
0: Doncs segurament que serà així. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
3: Sempre és un plaer, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I un dels actes, ja que tenen tradició a la Fira de la Primavera, és la trobada de vehicles clàssics. Més d'un centenar de vehicles, entre cotxes i motos, es van donar cita a la trobada de vehicles clàssics que es va celebrar el passat cap de setmana a motiu de la Fira de la Primavera. Va ser diumenge. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com podeu trobar un ampli reportatge que també es complementa amb diferents fotografies i vídeos. La vuitena trobada de vehicles clàssics a motiu de la Fira de la Primavera han convertit l'Avinguda Constitució en un gran aparador d'història i també passió per al motor. 127 vehicles inscrits entre cotxes i motos clàssiques. Una xifra que confirma el creixement constant d'aquest esdeveniment organitzat per al motoclub, a més de diversos aficionats al món del motor de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb Lluís Oulego, també amb Jordi Joroba i amb Pep Soler.
4: Bueno, comença a ser clàssica i la veritat que aquest any supercontents, no?, per la quantitat de vehicles i la resposta que ha anat tenint.
0: Més d'un centenar de vehicles, entre cotxes, motos...
4: Sí, diu que estan sobre 127 i entre ells 40 i alguna cosa de motos.
0: Pep Soler, hi ha alguna explicació al perquè de l'èxit d'aquesta trobada de vehicles clàssics i que cada any podem veure autèntiques joies?
5: Bueno, a la gent els agrada que ja sigui una clàssica ja de cada any, aquesta trobada. Després el que atrau molta gent també és la ruta que fem, que és una ruta que et permet treure els cotxes i les motos una bona estona. No només és una ruta pel poble, sinó que sortim a les carreteres dels voltants. I després també la mítica samarreta, l'esmorzar. És una bona època, comença a fer calor i és una bona època per treure cotxes i motos.
0: Hi ha molt bona connexió entre la persona que té el cotxe i el cotxe, eh? Hi ha aquí una relació, podem dir que gairebé sentimental, no?
5: Sí, sí, hi ha 127 inscrits i hi ha 127 històries. Cadascú té el seu cotxe, la seva moto, i té la seva història personal, que si era d'un familiar, que si li va costar trobar-la, li va costar molt restaurar-la. Cada vehicle té la seva història personal.
0: Jordi Jorba, ja en aquestes històries personals, quina és la vostra?
6: Bueno, nosaltres ja fa anys que estem liats amb el tema del ferro i ens apassiona tot això. Clar, el fet d'estar al motoclub, tenim molta gent de dins del motoclub que té vehicles històrics o motos clàssiques, i això és el que en definitiva també ens va empènyer a engrescar-nos a fer aquesta trobada, no? Creiem que és una trobada que ofereix molt espectacle, espectacle pel propi propietari, perquè sap que està lluint aquella màquina que la té allà guardadeta a casa, que és com una joia, i espectacle pel públic en general, no?, que es desplaça per aquí, a l'Avinguda Constitució, aprofitant que hi ha la Fira de Primavera, i això, clar, vulguis que no, doncs aporta moltíssim públic i fa que sigui un espectacle i una festa poder transitar per aquí i veure tot aquestes joies que tenim.
0: Joies que són més antigues de l'any 1996, 95?
6: 95 és la data topall que hem posat, sí, i si mal no recordo tenim una moto del 1939, una BMW, propietat també d'un ciutadà d'aquí Sant Andreu de la Barca, i també tenim el vehicle més antic, un camionet també de l'any 1928.
0: Un Ford a track del 1928, per tant, impecable també en estat.
6: Impecable, superconservat, a més amb bolquet i tot, vull dir, i que un bolquet que funciona amb l'hidràulic, o sigui que realment ve alguna joia que dona prestigi també a la prova.
0: Lluís, ara comentava el Jordi, no?, el fet de tant inscrits en aquesta trobada de vehicles i molta gent de Sant Andreu de la Barca. Suposo que des del motoclub heu anat buscant i us heu trobat que hi ha gent que li agrada.
4: Avui és curiós perquè ha entrat un noi amb un cotxe, no?, que ens coneixien de vista i tal, i que diu que és la primera vegada que participava perquè sempre arribava tard. Bueno, aquest any hem tingut la sort que s'ha enterat i sí que n'hi ha més ferro del que ens pensem a Sant Andreu, no? I com diu el Pep, com que cada ferro és una història, doncs...
0: Ja fa uns anys, Lluís, vas comentar que aquesta trobada
7: cada vegada havia més gent, que potser algun dia arribaríeu fins a Martorell. De moment, l'Avinguda Constitució bastant plena.
4: Bueno, tenim la sort de que de l'espai que tenim, que això també ens ajuda molt a l'hora de tenir inscrits, que la gent aquí, quan arriba, es troba amb espais, i com diu el Pep, no és un recorregut només per la ciutat, que això és el que menys li agrada al vehicle clàssic. Bueno, és recorregut, espai, almorzar, i hi ha una sèrie de coses, i que suposo que cada vegada, quan una història d'aquestes veu que hi ha 8 anys d'història, pues, també s'acaba animant.
7: Bueno, us acosteu ja al desè aniversari, eh?
5: Home, sí, el desè i si cal el 20è. Vull dir, això que cada any ja es fixa.
7: Serem aquí, no?
5: Serem aquí, exacte, amb més participants i potser arribant a Martorell.
6: No, la veritat és que il·lusió per seguir fent aquest festival per nosaltres hi és, i per tant hem de continuar. Això és una història que hem arrencat i no la podem deixar caure.
0: Una història que ha de continuar, la trobada de vehicles clàssics. Com comentava Jordi Jorba, 127 vehicles i 127 històries. Hem conegut també la història del vehicle més antic, un cotxe, un Ford A de l'any 1928. Hem parlat amb el seu propietari, en Jordi Riera.
8: Bueno, és un motor 4 cilindros de 3.200 centímetres cúbics, dona una potència màxima de 40 cavalls. És un camión que havia estat arreglat per anar a les graveres a treure grava del riu, i a l'època del carbó, doncs, també pujava a les carboneres, carregat fins al monyo de carbó i cap al port, i bueno, feia aquestes tasques, i el vaig recuperar d'un desguàs d'Hospitalet. Un amic meu de l'Hospitalet el va restaurar i jo vaig anar-lo mantenint, i bueno, fins ara l'hem anat. Vaig tardar 10 o 12 anys a poder-lo restaurar, i bueno, i ara a gaudir d'ell.
7: A gaudir i ensenyar aquest cotxe, clar, un cotxe del 1928 i que encara avui en dia funcioni i que està impecable.
8: Sí, això pues, vol dir alguna cosa a favor nostre, d'ell, que és el mereixedor, i nosaltres, pues, que ens ha agradat treballar-hi i restaurar-lo, mantenir-lo net, en funcionament. Aquesta setmana hem passat 2 dies al seu cuidado perquè avui pogués anar bé, i totes aquestes coses. Que
7: normalment participa en aquest tipus de trobada?
8: Sí, no massa, però pertany a un club de Lleida. Organitzem sortides més... Aquí és més estàtic. Estàs aquí en plan ensenyant els cotxes, fem una petita volta i llavors tornem, no? Pues jo normalment vaig fent sortides més llargues, aprofitem a fer una visita cultural i una visita gastronòmica també, perquè això alegra l'enteniment de les persones, i així anem passant alguns caps de setmana.
7: I compartir experiència amb d'altres persones que també són apassionades i enamorades dels vehicles clàssics, no?
8: Sí, sí. És tal l'afició que fins ara que ja estic jubilat, que tinc més temps, fins i tot he fet poesies de vehicles. I sí.
7: Aquest vehicle, quina poesia l'he dedicat?
8: Aquest encara no l'hi he fet, però n'he fet no fa gaire amb un dos cavalls. I ahir vaig acabar-ne una del Seat 600.
7: Tant el poeta dels vehicles clàssics.
8: Bueno, no. Un escriu els pensaments i els sentiments, i procures acabar-lo amb unes lletres més o menys consonants.
7: No sé si el seu cotxe, el seu vehicle, li ha posat un nom.
8: El Fortillo. Però amb to carinyós, sempre li parlem amb to carinyós, i ja, per exemple, ahir quan el vaig anar a engegar, i va, que anirem de passeig.
7: I n'ha fet cas i ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca.
8: I aquest dematí... I bueno, avui porta't bé, i ja està, vull dir. És que amb els vehicles hi tens que parlar. I aquest, que és tot manual, perquè mira, aquesta palanca és l'avanç. Aquest és l'accelerador de mà.
7: Aire condicionat no té, el cotxe?
8: Sí, aquest, el vidre, obres el vidre endavant i entra tot l'aire.
0: Del cotxe més clàssic a la moto més clàssica, més antiga, una BMW R5 de l'any 1935. El seu propietari, Josep Maria Gasull, ha explicat la història de la seva moto.
9: Bueno, pues es una herencia familiar que la vas conservar, y al final pues mira, l'he pogut arreglar i funciona el dia.
0: Quina història hi ha darrere d'aquesta moto? Cada vehicle clàssic té una història darrere.
9: Sí, aquesta moto té molta història perquè està importada de Sant Sebastián, que els alemanys abans de la Guerra Mundial van passar vehicles per la frontera del País Basc, i és una moto de proves que va fer Hitler per la Guerra Civil Espanyola.
0: El manteniment d'aquesta moto...
9: Zero. Oli i res més.
0: Què suposa per tu participar en una trobada d'aquest tipus?
9: Bé, molt maco, molt bé, molt maco. I mira, que disfruti la gent i gaudi el dia.
0: La trobada de vehicles clàssics, una activitat organitzada per al Motoclub i que compta ja amb una trajectòria important.

0: Fira de la Primavera, l'actuació de l'Último Tributo. El Último Tributo ha actuat a la Fira de Primavera de Sant Andreu de la Barca. No és la primera ocasió que actua. 2013-2014 van actuar. Qui va estar present va ser el Javier González, que és el guitarrista del grup. No sé si recordes aquell 2013-2014, dues actuacions on teniu l'esplanada planíssima de gent.
1: Sí, la recordo perfectament perquè per nosaltres va ser un dia molt especial. Crec que de les primeres vegades que vam tenir tant públic, i fins i tot vam fer, crec que vam ser portada de les nostres xarxes socials durant molt temps la foto d'aquí del concert, de Sant Andreu.
0: Bueno, es feia tota l'esplanada planíssima, eh?
1: Sí, crec que ens van dir en aquell moment eren unes 8.000 persones i, bueno, sí, molt bon record, la veritat.
0: No, tercera vegada, que veniu aquí.
1: Tercera i no última. Esperem estar més endavant, també.
0: Porteu ja molt de temps amb aquest tribut a l'Último de la Fila. Com va néixer aquest projecte?
1: Pues va néixer aproximadament uns 18 anys. Bueno, no hi havia bandes tribut a Espanya com hi ha ara, pues, moltes bandes tribut. I bueno, pues, em va córrer fer un tribut. Primer buscar algun cantant amb timbre de veu similar a Manolo García, que no era fàcil. I bueno, pues, quan vam trobar un cantant, pues, vam arrencar i bueno, pues, amb ganes d'intentar ser el màxim fidel possible i bueno, passant-s'ho bé, disfrutar l'escenari i intentar que el públic recordi també la seva etapa de joventesa.
0: Vam començar amb Luis Sánchez, no? Com va cantar?
1: Vam començar, bueno, de fet, als inicis de tot hi havia un altre cantant que vam estar un any aproximadament junts, i quan la banda ja començava una mica a rodar ens va deixar per fer altres camins, i llavors doncs, van trobar el Luis i bueno, ja... La història de la banda va ser gràcies a ell.
0: Ara tenim nou cantant, que és el Javier Ginés. Bé, com et trobes amb aquesta banda, l'Último Tributo, i fent aquest homenatge també a l'Último de la Fila?
2: Pues sí, muy agradecido, sobre todo, ¿no? Yo he sido el último en aterrizar aquí en esta banda y la verdad es que me han acogido muy bien y estoy muy contento de estar con ellos, trabajar con ellos, de vivir esta experiencia. Son grandes músicos y yo quería vivir esta experiencia, ¿no? Y al final, pues nada, agradecido, con mucho respeto a quien estoy sustituyendo, porque que en paz descanse Luis, pues nos dejó y bueno, hicieron un casting y aparecí yo y aquí estoy, y muy contento.
0: Piensa que todo veo de Manolo García, ¿eh?
2: Sí. Pues sí, desde hace muchos años que ese género, ese timbre de voz, pues me va como un traje a medida, ¿no? Y yo sabía que bueno, que tenía posibilidades de poder entrar en este grupo y así ha sido, ¿no? Un
0: sueño. Supongo que ya eras fan seguidor del Último de la Fila, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Yo el Último de la Fila, madre mía, lo sigo desde bien jovencito, ¿no? Sí que es verdad que el repertorio, muchas canciones no las conocía. Me conocía más de los últimos LPs de Manolo, en solitario. Pero bueno, ha sido muy gratificante y la verdad es que estoy viviendo una experiencia muy bonita.
0: Quan es fa un grup tribut, per exemple l'Último Tribut o l'Último de la Fila, quan feu les cançons intenteu allò que sigui exacte a l'Última Fila o també intenteu aportar coses pròpies vostres?
1: Intentem ser el màxim fidels possibles, però també tenim el nostre propi segell i a vegades sí que hi ha aquest punt de personalitat nostra com a banda i com a músic que intentem donar-li aquest toc, però el 99% del que fem intentem ser el màxim fidel possible, sí.
0: José Gabriel Calderón, també membre de l'Último Tributo, bé, des de quan formes part de la banda?
3: Pues mira, yo en octubre este año era 14 años que estoy con la banda y bueno, pues encantado de estar con ellos y espero que sean otros 140 años más, mínimo.
0: ¿Alguna canción especial?
3: ¿Alguna?
0: ¿Alguna canción especial?
3: ¿Canción especial? Sí. Hay muchas, de última en la fila, muchas. No sabría decirte ahora una en concreto, hay muchas que me gustan. No me acostumbro, Las hojas que ríen, hay muchas canciones, muchas.
0: Suposo que ara també a l'Último Tributo encara més concerts, tenint en compte que l'Última Fila ha tornat a fer algun concert, no?
1: La veritat és que quan va anunciar la gira, en un principi vam pensar, bueno, a veure què passarà aquest any. De fet, hi ha llocs que volíem anar a tocar i que no estan programant concerts de tribut perquè la banda original està de gira. Però està sent una mica de sorpresa que estem continuant tenint tirada, acollida i fins i tot més de la que pensàvem

0: que hi hauria estant la banda activa.
1: Això és bo, no?
0: Sí, nosaltres contents. Treball i ben, molt contents.
1: Aguantava el teu company, cançó especial per tu de l'última de la fila.
0: Cançó especial, hi ha moltes, però...
1: A dos, va.
0: Bueno, jo em quedo amb Canta por mi, perquè ara té un significat molt especial per tota la banda, perquè quan la toquem, pues, ens en recordem del Lluís. I sempre ha sigut un tema molt especial, però ara més. I potser també Mar Antiguo, perquè també va ser una cançó especial pel Lluís.
1: Per tu?
2: Llanto de pasión. Sí, me gustan muchas, pero... sí, la de Remando sobre el polvo me está gustando mucho también, cuando ahora que la estamos ensayando y la estamos metiendo en el repertorio para las fiestas. Me está gustando Remando sobre el polvo, Canta por mí, Como un burro, es que hay tantas, Insurrección.
1: Sí. Clar, són cançons que el públic se les sap de memòria, no?, i que les canta amb vosaltres. Abans d'acabar l'entrevista, algun fragment d'alguna cançó?
2: Que me cante algo, sí.

0: La actuació de l'Último Tributo, l'actuació de los Sobraos, Ana Guerrero, protagonistes d'aquesta Fira de la Primavera que es va celebrar el passat cap de setmana i que a través de la pàgina web de radiosantandreu.com podeu trobar tota la informació, fins i tot us podeu descarregar el butlletí especial dedicat a la Fira de la Primavera, que el tenim a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. 32 pàgines amb tota la informació del desenvolupament de la Fira de la Primavera 2026. Recordem que avui a partir de les 7, retransmissió en directe del ple municipal a través de Ràdio Sant Andreu i una hora abans, a les 6, l'audiència pública també en directe a través de l'emissora municipal. Recordeu que després de la retransmissió tant del ple com de l'audiència pública tindrem doncs resum a través de Ràdio Sant Andreu, a través de l'InfoSavi, a través del Via Directa i també les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al ple municipal de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian.
1: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Què farem avui? Què tenim avui al menú? Doncs atenció. Parlarem d'actualitat esportiva i comunicació amb David Bernabéu, periodista del diari Esport. També ha treballat a Mediaset, Esport Espanya, a 4 i Telecinco. Va estar 13 anys a Deportes 4 i també 19 anys seguint l'actualitat del Barça al programa Tu diràs de RAC1. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en aquesta ocasió doncs, recordarem grans moments importants de la història de la petita pantalla. I com sempre, en el racó del Toni Rovira i tu, hi passarà de tot i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades, vinga, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
1: I tot seguit és el moment de parlar de la història de la nostra estimadíssima Caixa Tonta amb la nostra també estimadíssima Assumpta Vitòria. Què tal, Assumpta? Com estàs? Benvinguda.
3: Jo vull dir molta història. Jo crec que els encantarà.
1: Sí o no?
3: Perquè hi ha molta gent que no sap aquesta història.
1: Ai,
3: com, però la he de leer en castellano, perquè és un documento de televisió espanyola i en aquella època
1: tot era
3: en blanco negro i en castellano todo.
1: No hi havia
3: és
1: más.
3: Lo que hay. Y entonces a televisión llega un muchacho rubio, tímido, con gafas de intelectual y aspecto algo despistado, que se llama Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, para los amigos.
1: Chicho Ibáñez Serrador. Assumpta, vols que el recordem una mica, el Chicho?
3: Hombre, seria fantàstic.
1: Tu te'n recordes d'aquella mítica frase «Ya hasta aquí puedo leer», que després en parlarem.
3: Hombre de la Mayra Gómez, que és tan
1: doncs,
3: boníssima.
1: Sí, tan boníssima. Doncs recordem un moment el nostre personatge d'avui, que recordarà tot seguit l'Assumpta Vitòria, Chicho Ibáñez Serrador.
4: Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y pensar también.

0: Quins records, Assumpta?
1: I aquí diu...
0: Què diu,
1: que
0: què
1: en
0: diu?
1: 1974, que jo no me'n recordava, és nombrado director de programes.
0: Fixa't.
1: En plena apertura. Però no logra llevar a cabo las reformas prometidas. Y lamentablemente dimite.
0: Vaja.
1: O es dimitido.
0: Uh-huh.
1: Dejando inconcluso este nuevo planteamiento que provocó tantas polémicas. Clama el trasplante.
0: Clar.
1: I tot això,
0: sí,
1: bueno,
0: sí, sí.
1: Va fer moltíssimes coses.
0: Doncs, Assumpta, sí, sí, sí. M'ha agradat molt la secció d'avui. Una secció homenatge i també recordatori al gran Chicho Ibáñez Serrador. Tot un dels grans del món de la televisió que sempre hi serà, perquè... Va ser un mestre, i els mestres
1: en saben molt.
0: Mai s'obliden.
1: En saben molt, aquesta gent, eh?
0: I
1: en
0: tant,
1: saben molt.
0: I tant. Doncs, Assumpta, gràcies, sí, com sí. sempre, per ser-hi.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada ben forta.
1: Molt gran, molt gran, molt gran per

0: Doncs, com hem dit anteriorment, avui entrevistem el periodista esportiu de raça. Ell està actualment al diari Esports, David Bernabéu, una de les veus habituals de l'anàlisi del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat de la Lliga. Parlarem del moment actual del Barça, de la competició, dels rivals i també de com està evolucionant el futbol aquesta temporada. David Bernabéu, benvingut. Com estàs? Benvingut a la xarxa, benvingut a la Caixa Tonta, aquest programa que fem per tot Catalunya des de Ràdio Arenys. Com estàs?
1: Què tal, Joan? Molt bé, molt bé. Molt encantat d'estar aquí i feliç que comencis amb aquesta cançó que em porta el primer any del Barça a Guardiola.
0: Ai, quins records! Bueno, tu has viscut moltes èpoques, vas estar molts anys a RAC1, a Telecinco, a 4, has estat a tot arreu. Jo crec que ets un periodista esportiu que té una visió total dels mitjans, perquè has tastat tots. Jo crec que no et queda res per provar en el món esportiu a nivell periodístic, i per tant és un plaer doncs parlar amb tu de nou aquí a la Caixa Tonta. David, per començar, com valores la Lliga del Futbol Club Barcelona d'aquesta temporada? Com valores el Barça d'aquesta temporada de Flick?
1: Doncs jo crec que estem parlant d'una Lliga incontestable. Estem parlant de que per primer cop un equip ha aconseguit guanyar els 9 partits que s'han jugat a casa de manera consecutiva. Això no ho havia fet cap equip en una Lliga de 3 punts mai. Ho havia fet el Madrid de la Quinta del Buitre a finals dels 80, quan hi havia un total de 17 partits a casa. El Barça n'ha fet 19 de 19, 57 punts en joc, els ha guanyat tots, només han encaixat 10 gols, per exemple, en contra, porten 94 gols a favor. Jo crec que són xifres incontestables. Hi ha hagut alts i baixos, des del punt de vista futbolístic. La temporada no va començar massa bé. Jo crec que, per altra banda, absolutament normal, després d'un any de tant d'èxit com l'any passat, inesperat, a més, de cop i volta puges 10 esglaons, no? Venies del no-res, fa tot just 2 anys, quan el Madrid acabava de guanyar el doplet, havia guanyat Lliga i Champions, s'acaba de firmar Mbappé, i la majoria de culers no volien sortir de la cova, no? Es pensaven que no guanyarien absolutament res.
0: Sí, sí.
1: I és quan jo em vaig inventar allò de no canvio media oreja de la Minya Mal per les dues piernes d'Mbappé.
0: Sí, por favor.
1: Que haig de dir que ha tingut un èxit brutal, però que tampoc m'esperava que
0: arribés tan lluny,
1: que arribés tan lluny, no? O sigui, jo estava, va ser una manera en aquell moment de dir, escolteu, el futbol és un esport col·lectiu, on evidentment quan col·lectivament funciones, les estrelles brillen, està clar, no? Però es tracta davant de tot això, davant d'un Madrid que acaba de guanyar el doblet Lliga i Champions i que firmava el presumptament millor futbolista del món,
0: sí,
1: amb una plantilla que en aquell moment doncs semblava molt jove i amb molt de recorregut per davant, doncs entenc que molts culers pensessin que això era molt complicat, i va ser una manera que la gent entengués que sempre que el Barça té problemes, la Masia acut al rescat. Després de la marxa de Messi, semblava impossible que tornés a sortir un geni de la Masia com la Minya Mal. Jo en aquells moments ja li veia un gran recorregut i un sostre molt alt per millorar, per madurar i ser el jugador, i encara li queda molt, no? Però ser el jugador que avui en dia ja és. Darrere d'ell, una generació de futbolistes brutals, tremendos, amb una gran capacitat competitiva, molt joves, amb un plus que et dona el fet d'haver manat aquesta casa des de petits, d'haver entès el joc des de petits, de saber quin és el model del Barça, des del punt de vista sentimental, de ser molt culers, no? Tot això et dona un plus al camp, i al final, davant de tot això, el Barça, davant de tot el que estava passant al Madrid, el Barça ho havia de combatre amb un sentit col·lectiu del futbol. La veritat és que això és el que jo en aquell moment volia plasmar, no? Però tampoc sabíem fins a quin punt la incorporació de Hansi Flick seria l'èxit que ha estat, no? O sigui, sobretot, jo crec que el que no creiem, és a dir, creiem que el Barça podia millorar amb Hansi Flick perquè veníem d'un últim any en Xavi bastant dolent. Jo crec que Xavi va fer una gran feina i va guanyar una Lliga i una Supercopa, possiblement contra el Madrid, que per mi era molt millor que l'actual,
0: sí,
1: però l'últim any havia estat molt dolent. La sensació era de buidor, de no saber cap on anava l'equip futbolísticament, no? I de fet, jo crec que la de Hansi Flick era gairebé l'última bala per la porta per adreçar el seu mandat, no? I aleshores, home, jo crec, tots creiem, estaven convençuts que amb Hansi Flick les coses millorarien, però no tan ràpid. La veritat és que va ser un impacte brutal, molt, molt immediat, i l'equip va començar a jugar molt bé des de l'inici, no? Aleshores, clar, quan tu vens una temporada com l'any passat, que guanyes 3 títols a 4, que et quedes pràcticament a un detallet de jugar a la final de la Champions després de tants anys sense jugar-la, tens la sensació de que has de millorar allò que has fet. I jo ja vaig dir que millorar aquesta temporada, el que havies fet l'any passat a nivell de títols i a nivell de sensacions, era difícil, perquè, clar, quan vens del no-res i millores molt, les sensacions són superpositives.
0: Aquí està.
1: Ja has fet una gran temporada, tenir sensacions encara més positives és molt més difícil, no? Perquè vens d'un llistó alt. Aleshores, clar, és evident que a nivell de títols la temporada no l'has pogut millorar, ni tan sols igualar, no? Mm-hmm. Perquè no has guanyat tants títols, però jo crec que has avançat amb d'altres coses, no? Has consolidat una sèrie de jugadors que ara són molt més madurs que abans i són molt millors que fa dues temporades. Amb la baixa de la mina al final has estat capaç fins i tot d'avançar en d'altres coses, com per exemple un futbol de més control, de saber-te blindar molt més quan no tens tant de potencial ofensiu, doncs saber defensar en pilota, viatjar amb la bola, jugar en contrari, aquest tipus de coses que no et facin tantes ocasions, no? com moltes vegades t'han fet. Jo crec que en general, jo crec que els culers han d'estar satisfets perquè s'ha guanyat la segona lliga consecutiva contra el Madrid de Mbappé, i jo crec que això són paraules majors.
0: Sens dubte. Jo et volia, ara que comentaves el tema de Flick, quins creus que són els principals forts de l'equip de Hansi Flick? I de Hansi, home, perquè realment...
1: N'hi ha molts. Per començar, un valor que jo crec que qualsevol entrenador que vingui al Barça ha de tenir, no? que sigui un entrenador valent, un entrenador desinhibit, que vulgui jugar a l'atac i que, escolta'm, que assumeixi fins i tot el risc de poder encaixar ocasions, no? Aquest any, per exemple, he escoltat moltes vegades, per mi, més del que seria desitjable, que el problema de l'equip estava en defensa.
0: Sí.
1: No? Perquè és veritat, i és veritat que a vegades doncs, tens dificultats perquè jugues amb molt de risc, no? I, per exemple, el dia de l'Atlètic de Madrid, que estàs fent un recital a la primera part, a la tornada de Champions, que una mica més... que gairebé tens el 0-3 amb aquell cop de cap de Fermín, però amb 0-2, al minut 30-35 de la primera part, quan ja has fet el més difícil, que
0: quina
1: és igual a l'eliminatòria, i estàs passant per sobre, i mires a la grada i veus les cares dels seguidors rivals que tenien la por enganxada al cos, no et poden fer un gol que és més propi d'un equip que està volcat al minut 93 de partit intentant fer el gol que li falta i aleshores l'enganxen al contraatac. Amb tres passades et fan un gol que aleshores ja et condiciona, no? Perquè d'alguna manera va trencar aquella sensació que hi havia de que l'Atlètic de Madrid estava a punt de morir esportivament, no? Bé, aquest tipus de coses s'han de polir, però he escoltat al llarg de tota la temporada que el Barça, el problema que té és defensiu... No té un problema defensiu. Hem d'assumir que amb aquesta manera de jugar i amb aquesta aposta, en aquest model de Hansi Flick, el Barça rebrà ocasions de gol. On va estar la clau de l'any passat? La sensació que tenies de poder gairebé en tot i al final no jugues la final de la Champions per un detall de gestió i d'ofici, però que no té res a veure en que et tirin una contra perquè tens l'equip pràcticament a la porteria rival. Potser té a veure en que estàs 2-3 guanyant i busques el 2-4, d'acord? Però al final el gol que et fan... És una jugada en la que pot haver falta contra Gerard Martín, però que Gerard Martín no està bé al control,
0: exacte.
1: I després una acció defensiva en la que en un duel que Araujo ha de guanyar dins l'àrea, no el guanyes, no? No perquè et facin una acció de contracop quan tens pràcticament l'equip volcat a la porteria rival. La gran sensació que va tenir l'equip l'any passat i amb l'equip als seguidors és que era un equip que generava tant de futbol.
0: Sí.
1: Generava tantes ocasions de gol.
0: Tenies
1: tantes arribades al llarg d'un partit. Eres una fàbrica tan imparable de generar futbol ofensiu que ja compraves el fet de dir, ostres, doncs anem a marcar un gol més que el rival i sabem que rebrem defensivament, que rebrem ocasions defensivament, però al final, si tu analitzes els números d'aquest any, són els mateixos que et van fer l'any passat a mi, Iñigo Martínez de la defensa. No?
0: Sí, ni més ni menys.
1: Iñigo Martínez ha estat clau. No, si et van fer els mateixos gols o més que l'any... Que els que t'han fet aquest any. Jo crec que la diferència aquest any és que en moments determinats de la temporada no has tingut la capacitat de convertir en
0: gol
1: moltes de les teves arribades. Perquè no has tingut el millor Rafinha,
0: exacte.
1: Perquè no has tingut lesionat durant gran part de l'any, perquè no has tingut el millor Lewandowski, perquè hi ha hagut una caiguda de rendiment com a conseqüència de l'edat.
0: Sí, sí.
1: I l'únic que ha millorat del trident espectacular de l'any passat, l'únic que ha elevat el llistó i que ha tingut millors números de la temporada passada, ha estat Lamine Yamal.
0: I que se'ns ha lesionat, però, i que se'ns ha lesionat, però bueno...
1: Bueno, s'ha lesionat al final i al final l'has pogut gestionar...
0: Bueno, s'ha lesionat prou bé. S'ha solucionat prou bé, perquè vam anar al Bernabéu...
1: Sí, perquè se t'ha fet a Pamplona, jo, exacte, crec que Flick, sense fer un pas enrere, diu, senyors, anem a tenir menys... O sigui, anem a ser capaços de reduir la precipitació, anem a tenir més calma, anem a ser més capaços de defensar en pilota, anem a aplicar una mica més de pausa i de control al nostre futbol, i siguem un equip més controlat, que no... O sigui, que de cop i volta ens agafi ganes de tenir rock and roll de seguida,
0: exacte, perquè veus
1: una opció per generar un contraatac. Per què? Perquè havies perdut a Lamine, i Lamine, durant una gran part de la segona volta de la temporada, sí, ha semblat un Lamine contra el món, no?
0: Ni
1: més ni
0: menys. I
1: aquest és el problema del Barça.
0: Exacte, aquí està. Escolta'm...
1: Sí, bàsicament Joan, perquè la gent m'entengui, que tu has perdut gran part de la millor versió de dues potes del trident, i, per tant, això t'ha restat nivell ofensiu, intimidació ofensiva, i aleshores, quan t'han fet gol, doncs ha impactat molt més en el rendiment de l'equip, però el problema era ofensiu, no era defensiu.
0: Ni més ni menys. M'agradaria parlar, com no, d'una figura que és Lewandowski. Què ha significat la seva etapa al club i quin impacte creus que ha deixat tant a nivell esportiu com dins del vestidor un futbolista de la qualitat de Lewandowski?
1: No, un impacte absolutament brutal. O sigui, jo crec que potser aquest any li ha sobrat, no? Perquè tard o d'hora sabíem que Lewandowski baixaria el seu rendiment, és normal, és un jugador amb 34 anys i pràcticament, no sé, són 38 cap a 39, i tard o d'hora el rendiment ha de baixar, també perquè ha deixat de jugar tants minuts com havia jugat les últimes temporades, lògicament, perquè sobretot per fer la pressió, per exercir la pressió a dalt que vol Hansi Flick, doncs ja no està físicament per mantenir aquest tren, i a més hi ha un jugador com Ferran Torres, que sense ser titular indiscutible, sí, des de la banqueta ha apretat moltíssim, ha fet 39 gols en les dues últimes temporades i ha estat un recanvi de luxe, no?
0: Sí,
1: i aquest,
0: sí,
1: any doncs ha acabat jugant pràcticament més de 1.000 minuts més que la temporada passada, Ferran Torres, no? Però aviam, no es pot entendre en cap cas la reconstrucció del Barça les últimes quatre temporades sense l'impacte
0: del Robert, no?
1: De Lewandowski. O sigui, Lewandowski ha estat un futbolista clau. Avui mirava els números. Si és un jugador que dels 34 als 38 en el Barça ha jugat respectivament 46 partits la primera temporada, 49 la segona, 52 la tercera, i aquest any, que ens sembla la pitjor de les quatre, 45 partits més.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: ha fet 119 gols en 4 anys, que és una mitjana gairebé clavada de 30 gols per temporada. S'ha convertit en només 4 temporades en l'11è màxim golejador de la història del club. En un tram de 4 anys, de 4 temporades, és el tercer màxim golejador per darrere de Messi, de Suárez, i ara mateix és el quart màxim golejador de la història del Barça a la Champions, només en 4 anys, aconseguint aquests números per darrere de Leo Messi, de Luis Suárez i de Rivaldo. O sigui, és impossible entendre la reconstrucció i la resurrecció del Barça, esportivament parlant, sense l'impacte de Lewandowski, que jo crec que ahir la gent, més enllà de reconèixer-li els seus mèrits de títols, números, gols, etc., jo crec que el que ahir li va reconèixer la gent a Lewandowski va ser que...
0: Aquell gest.
1: Sí, que jugant al Bayern de Múnich,
0: sí, sí, sí,
1: com jugava, que estem parlant d'un dels millors equips de la història del futbol, havent fet la carrera que havia fet amb 34 anys, ell, en un moment en què el Barça era un equip pràcticament a la lona,
0: totalment,
1: a la misèria,
0: mediocre,
1: ell,
0: sí, sí, sí,
1: forcés per venir. És a dir, pujar-se al carro quan realment és difícil pujar-se al carro, perquè quan les coses van bé, tothom vol venir.
0: Tothom s'apunta.
1: S'havia de voler venir al Barça de fa 4 anys, no? Quan no s'havia guanyat res, quan Xavi havia agafat l'equip un any abans, gairebé novè a la classificació, el va classificar per la Champions, perquè era un equip que jugava a Europa Leagues. Aquesta era la realitat. Llavors, que un crac com Lewandowski, que estava per fer dues o tres temporades més al Bayern de Múnich,
0: sí,
1: que és l'equip que guanya 6 Copes d'Europa, que és un referent continental, fes el que va fer per voler venir al Barça. Jo crec que la gent ahir al Camp Nou li va reconèixer això. I, I recíprocament hem de dir que Lewandowski, més enllà del seu rendiment també i del seu encaix futbolístic, jo crec que ha rebut aquest carinyo de la,
0: i tant,
1: de la gent.
0: De
1: ha estat realment ell i la seva dona, fins a les llàgrimes ahir de
0: sí,
1: la seva dona,
0: ho veiem aquí,
1: no?
0: I
1: han estat feliços, sí, a Barcelona, s'han sentit estimats, no? Hi ha hagut aquest feedback recíproc de dir, ostres, jo t'agraeixo que hagis vingut quan estàvem a la misèria, i jo, Lewandowski, t'agraeixo tot el carinyo que els culers, us agraeixo tot el carinyo que els culers m'heu donat, i que realment, sincerament, haig de dir que Lewandowski, que és, sota el meu punt de vista, és molt més llegenda del Bayern, perquè hi ha estat més anys, perquè ha guanyat més títols,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: ha tingut millors números al Bayern que al Barça. Al final, el Barça ha estat quatre temporades molt bones, sobretot les tres primeres, però, vull dir, llegendes del Barça, doncs són Messi, són Xavi, són Iniesta, són Puyol, que han estat gairebé dues dècades al club guanyant
0: tota
1: títols,
0: guanyant,
1: etcètera. Sí, sí. Realment, ell, ahir, té un comiat de llegenda.
0: De llegenda, eh?
1: I és per això, no, perquè la gent li valora que en el pitjor moment del Barça, de la història recent del Barça, ell fes el pas, forcés fins i tot la màquina, pressionés el Bayern per venir al Barça. Jo crec que això el barcelonisme no ho oblidarà mai.
0: Ni més ni menys. I escolta'm, quin paper està tenint la joventut de la plantilla en el rendiment de l'equip? Jo crec que és un equip que... Bueno. És això, no? Jo crec que és brutal. O sigui, estan sortint una de jugadors que dius, hòstia, que guai, i a més, amb, hòstia, veus un Cubarsí que es deixa la pell allà, és un nano que, escolta'm, que es tira els lleons, un Gavi, que sempre estan, i que jo crec que és maco, la veritat, que ho dius, olé.
1: No, l'aportació és determinant. Determinant futbolísticament i esportivament, perquè són molt bons, perquè competeixen al màxim nivell marcant les diferències sent superjoves, vull dir que això és molt difícil perquè tenen el mèrit d'haver rescatat el club una vegada més des de la Masia, no? Perquè, a més, el líder d'aquesta generació és Lamine Yamal, que
0: fixa
1: el que ha fet des dels 15 als 18 anys i el que li queda per fer si Déu vol, que, clar, dius pels rivals, això, sobretot pel madridisme, això ha estat tremendo, no? És a dir, que tu perds de vista a Messi, que jo crec que guanyaran 15 Champions més i mai superaran el mal que els ha fet Messi, que els ha fet Guardiola, que els ha fet Xavi, que els ha fet Iniesta. És a dir, el mal que el madridisme li va fer al millor equip de la història del Barça, probablement un dels tres millors equips de la història del futbol, mai superaran per més Champions que guanyin. Aleshores veuen que de cop i volta Messi s'acaba, se'n va del Barça, a més, de manera absolutament traumàtica, no? I pensen, ostres, sort que ja no hi és, no? Que no vindrà el seu jardí favorit, com és el Bernabéu, a enfonsar-nos una vegada més. I resulta que apareix Lamine Yamal.
0: Ni més ni
1: menys. Un altre geni que els hi guanya, que els hi guanya tres finals, que els hi guanya cinc títols, que a més va a l'Eurocopa i fa el recital que fa, i que a nivell de Barça, insisteixo, tres finals, cinc títols guanyats al Madrid, 6 de 7 clàssics. 6 de 7 clàssics guanyats. I dius, ostres, quan pensaven que venia al desert, resulta que apareix un altre, que els hi apareix un altre geni d'aquest nivell, fruit de la Masia, no? O sigui, per tot això, aportació absolutament determinant, decisiva, i impacte brutal. Però és que, a més, jo sempre he defensat que el Barça, per mi, és l'únic club, quan dic l'únic club del món, em refereixo a un club de gran nivell, marca global mundial, que surt al camp cada dia a intentar guanyar perquè has de guanyar, perquè tens l'obligació de guanyar. Per mi és l'únic club del món on la identitat és més important que el resultat.
0: Ni més ni menys.
1: Tu no... O sigui, o deixa-m'ho dir així, o el resultat acaba sent un producte o un resultat producte de la identitat i de la manera de jugar i de la manera de jugar a futbol, no? Però per mi la identitat d'aquest club és molt més important que el resultat, perquè el resultat és aleatori, perquè no hi ha cap fórmula futbolística que et garanteixi l'èxit, no n'hi ha cap. O sigui, ni la que nosaltres ens mola el Barça, ni la que jo defenso que crec que ha de ser el signe d'identitat del Barça, ni la de qualsevol altra que defensi una altra manera de jugar, com pot ser el Xolo, un equip més reactiu, jugant més al contra... És a dir, no hi ha res que et garanteixi l'èxit. Com que no hi ha res que et garanteixi l'èxit, la clau quina és? La clau és la identitat que tu tinguis. En el Barça segur, perquè no hi ha cap... per què els grans equips de l'història del Barça que han guanyat tant han transcendit més enllà de l'àmbit esportiu?
0: Ni més ni
1: perquè
0: menys.
1: La gent se'n recorda més del triplet del Barça Guardiola que dels 6 Copes d'Europa al Madrid o del triplet de l'Inter de Mourinho. Per què? pel futbol que feien, perquè el llegat és absolutament superior i ha transcendit el cor de la gent, i la gent se'n recordarà sempre de com jugava aquell Barça Guardiola, encara que no siguis de la Barça. I a més, aquests grans equips que ha tingut el Barça a la seva història tenen com a una de les seves claus el nucli més important de la plantilla és gent de la casa. Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Valdés, Piqué, etc. D'acord? I ara, Lamine Yamal, Fermín...
0: Sí, Fermín...
1: Fermín, una abraçada des d'aquí, perquè evidentment...
0: Li ha tocat pobret...
1: Ho està passant malament.
0: Sí, sí, una brossa, malauradament.
1: Però Fermín, Cubarsí, en fi, Gavi... Tota sí. Aquesta gent, clar...
0: És que han crescut junts, igual que aquella generació.
1: Són més culers, jo l'altre dia deia en broma...
0: És brutal.
1: Són més culers els que van a la rua... O sigui, els que van a l'autobús són més culers que els que estan a la rua.
0: Sí, després es va veure després que molts d'ells després van baixar a Plaça Catalunya a celebrar-ho com els camers.
1: Bueno, Valde, Casador...
0: Sí.
1: Són culers, dius... perquè ho han mamat de petits, per això que li canten, li foten els càntics que li foten a l'Espanyol, perquè ells han mamat la rivalitat contra l'Espanyol des de ben petits, més inclús que contra el Madrid.
0: Sí, sí.
1: És a dir, tenen aquest plus. Clar, és que a sobre són bons, són competitius. I guanyen, evidentment, el nivell d'identificació
0: és absolutament
1: imparable. O sigui, crees un producte que, bueno, doncs que està derrotant i que està enfonsant a la més pura misèria el madridisme i el Madrid.
0: Ara que dius el Madrid, què podem dir del Tito Florent? Que, déu-n'hi-do, quines declaracions entre rodes de premsa, entrevistes, tot esperpèntic, no sé què n'opines.
1: Jo crec que primer que va batre el rècord... O sigui,
0: mira, és que va ser tremendo, allò, vull dir...
1: Mira que jo, a mi m'ha tocat viure sainets potents com a periodista.
0: Sí, sí, de tot.
1: Perquè imagina't... Fot 11 anys que l'equip no guanya la Champions des de Berlín 2015 i fixa't tu els problemes que hi ha hagut, la marxa de Messi, eleccions, casos institucionals, crisi, fins i tot judicials, en fi, hem hagut de cobrir de tot. Jo no recordo haver viscut una roda de premsa d'una figura institucional d'un gran club, com el cas és Florentino Pérez del Madrid, com la que vaig viure la setmana passada.
0: O sigui, no.
1: O sigui, és... Primer en la roda de premsa i després al cap de 24 hores...
0: Entrevista amb el Pedrerol.
1: Amb Pedrerol, a la Sexta. O sigui, són dos... O sigui, té el rècord ja d'haver perpetrat dos ridículs esperpèntics en pràcticament 24 hores, no? No s'aguanta per enlloc. Jo crec que... Ell es deu considerar molt intel·ligent. És veritat que hi ha gent que ha fet la lectura, que no va desencaminada, de dir, escolta'm, hem fet el ridícul un any més, són dos anys amb 0 de 6 títols grans, el Barça ens ha tornat a passar per sobre, clar, haig de sortir a parlar de qualsevol cosa que no sigui el fracàs esportiu que el club ha tingut. Aleshores, què fa? Doncs intenta desviar l'atenció, vendre que té una sèrie d'amics, és veritat que els té en el món empresarial, com és la gent d'Iberdrola, Riquelme, l'empresari mexicà, que és un dels seus rivals,
0: sí,
1: el món empresarial,
0: que...
1: Florentino Pérez.
0: I que sembla que es vol presentar.
1: I amb tot això hi ajuntes el cas Negreira, que jo ja fa temps que insisteixo que per mi és un tret al peu
0: del propi
1: Barça, evidentment un error greu,
0: sí.
1: des del punt de vista de la praxis no ho podem defensar, però que jo crec que evidentment els àrbitres no s'han embutxacat diners a canvi d'alterar resultats. I què fa el Madrid? Aprofita el cas Negreira, que està judicialitzat, hi ha una causa oberta i els jutges determinaran el que hi ha, però que de moment encara no s'ha pogut demostrar que hi hagi un sol àrbitre que s'hagi endut diners a la butxaca a canvi de manipular un resultat, insisteixo. Però el Madrid que fa? O sigui, Florentino que fa l'altre dia de manera lamentable,
0: sí, novament,
1: és aprofitar el cas Negreira per tapar els seus propis fracassos esportius. Exacte. I aleshores, al final és... Perquè fa 3 anys el Madrid va guanyar la Lliga. Va guanyar la Champions i va guanyar la Lliga. I que jo recordi, la va celebrar. No va sortir al carrer dir que la Lliga estava manipulada, adulterada i que estava podrida. No ho va dir. La van celebrar conjuntament amb la Champions. I eren els mateixos àrbitres que ara diuen que estan podrits. Per què? Perquè porten 2 anys sense guanyar. Aleshores, aprofiten permanentment el cas Negreira per minimitzar els èxits del Barça i tapar els seus propis fracassos. Aquesta és, bàsicament, a grans trets, la idea de Florentino Pérez. I a sobre... ja és un home amb una certa edat,
0: sí, clar. És
1: un home de fa 20 anys, i clar, la roda de premsa va ser esperpèntica, tocant el mòbil, apartant el micròfon, nerviós, encarant-se amb els periodistes...
0: Totalment, a sobre, encarant-se amb tots els periodistes, és que no va quedar quasi ni l'apuntador allà per criticar, vull dir...
1: Home, a Florentino Pérez li hem de dir que els periodistes no són els culpables de que Tchouaméni i Valverde s'hagin fotut un parell de galletes i un d'ells com Valverde hagi acabat a l'hospital. A Florentino Pérez li hem de dir que la premsa no té la culpa dels fitxatges que ha fet l'últim estiu al Madrid, que s'ha gastat pràcticament 200 milions d'euros per jugadors que no són titulars indiscutibles i alguns d'ells no apareixen ni en el roster de la banqueta. A Florentino Pérez se li ha de dir que els mitjans de comunicació, evidentment, ni de Madrid ni de Barcelona, per descomptat, tenen cap culpa que el club hagi fet 0 de 6 títols grans, ni que el Barça amb Hansi Flick s'hagi sortit literalment amb 5 títols les dues últimes temporades i amb 6 de 7 clàssics guanyats. Això és una culpa bàsica del Madrid, de interna, gestió, sí, sí, de no saber fitxar i d'una mala planificació esportiva. Per tant,
0: però és que cada dia surten final... bolets. Ara, l'altre dia, fa res que també sortia Mbappé dient que Arbeloa li tenia mania i que per a ell era el quarto tirador. Vull dir, és que és molt fort el quart delanter.
1: Bueno, perquè hi ha una divisió tremenda al vestidor
0: interna, és
1: com a conseqüència
0: brutal.
1: De les decisions que ha pres el club en el seu moment. És el club l'any passat, després de l'última temporada d'Ancelotti, que no es guanya res, decideix fer un canvi i firmes a Xavi Alonso, que havia fet dues grans sortes. La primera temporada és al Bayer Leverkusen. I el vens com un pas necessari que ha de fer el Madrid des del punt de vista tàctic, tècnic, portar un entrenador modern, no? que sigui capaç de dominar més els partits, que converteixi més enllà els resultats a un Madrid més protagonista, tenint la pilota, jugant a camp contrari, pressió alta, etc. I ens preguntàvem, bueno, aviam, si Ancelotti, que té crèdit al madridisme, però tot el que ha guanyat, no ha estat capaç de que Kylian Mbappé i Vinícius li currin com a futbolistes, li treballin... Vindrà Xavi Alonso a aconseguir això? Jo tenia els meus dubtes. No ho ha aconseguit. I què ha passat? Que en lloc de donar poder a l'entrenador, acabes donant poder als jugadors i et castes l'entrenador al cap de 4 mesos. I poses a un amic del president.
0: Ni més ni menys.
1: Com Arbeloa, sense cap experiència en el futbol professional, que evidentment va arribar amb la intenció de fer-se amic de les estrelles i al final, ja quan ha vist que no li quedaven ni dues telenotícies i que no seguirà com a entrenador al Madrid, doncs ha començat a escriure contra els futbolistes perquè no li han fet cas en cap moment. I hi ha una guerra soterrada dins el vestidor entre Vinícius i Mbappé, perquè Mbappé era partidari que el club hagués mantingut Xavi Alonso a la banqueta, perquè Xavi Alonso era un entrenador molt més proper a Mbappé i li donava molta més bola a Mbappé que a Vinícius, com es va demostrar el seu dia, quan canvia Vinícius, sí, el dia del clàssic, li munta el lío, i el club, començant per Florentino Pérez, li dona el suport al jugador i no a l'entrenador, que no és ni capaç d'aplicar-li cap càstig, un jugador com Vinícius, que fa un comunicat demanant disculpes, i l'únic que no li demana disculpes explícites ni públiques és l'entrenador. I ara, un entrenador que inicialment li va donar molta més bola a Vinícius, que va dir que Vinícius jugaria tots els minuts, titular indiscutible, etc. I Mbappé, que s'ha acabat esborrant perquè no està d'acord amb l'entrenador i perquè prioritza, evidentment, el Mundial. Aleshores, jo crec que el Madrid té un problema ara, però tindrà un problema, encara que vingui Mourinho, tindrà un problema a resoldre, molt difícil, a més de resoldre, de cara a la pròxima temporada, perquè són dos jugadors que ni treballen defensivament i que, a més, futbolísticament, no dic que es portin malament fora del camp, però el camp, ho tinc absolutament confirmat a través de diversos companys que segueixen el dia a dia al Madrid, no casen. No casen amb la idea, no són capaços d'adaptar-se a les posicions que els obliga a jugar, al fet de compartir terreny de joc, i home, jo crec que és un problema que el Madrid
0: és
1: molt difícil per solucionar-lo.
0: El Mou podrà fer alguna cosa? O sigui,
1: ja sabem
0: de quin peu calça.
1: Mourinho, Joan, vindrà amb la idea del 2010, sense tenir la plantilla que tenia el 2010,
0: Clar. Quan
1: davant tenia el millor Barça de la història, que tampoc ara té davant el millor Barça de la història. Jo crec que és un gran Barça, amb molt de potencial, amb molt de present i de futur, però, evidentment,
0: està creixent,
1: no és comparable
0: ara
1: encara al Barça absolutament brutal i espectacular que tenia Guardiola, però tampoc té la millor... tampoc té la plantilla que tenia en aquell moment, no? Però vindrà amb el mateix objectiu. L'objectiu serà de posar ordre al vestidor, tindrà poder, perquè és l'únic entrenador dintre del que és Florentino amb els entrenadors que no li agraden, i en pintura, però sí. És veritat que si a un entrenador li ha fet mínimament cas o li ha donat un cert poder, ha estat a Mourinho. Aleshores, primer objectiu, posar ordre al vestidor, aquí mando jo, y juegas porque yo te digo, y si no juegas porque yo no te lo digo.
0: I ja està.
1: I després, des del punt de vista del Barça, jo crec que vindrà amb la missió
0: clara i concreta
1: de desgastar Hansi Flick, apretar encara molt més amb el tema dels àrbitres i desgastar el Barça. Perquè jo crec que sí que hi ha un paral·lelisme entre el Madrid i el Barça d'ara i el Madrid i el Barça
0: d'aquella època, de fa uns anys.
1: I és que la diferència és important. O sigui, el Barça d'ara és molt superior al Madrid actualment, especialment a nivell col·lectiu, no? Aleshores, jo crec que vindrà amb l'ànim d'intentar desgastar Hansi Flick, que té un avantatge respecte a Guardiola, que és que Guardiola és un entrenador que tota la seva vida m'ha matat el Barça, i en canvi Flick té aquell punt de distanciament que jo crec que farà que almenys d'inici no entri en moltes
0: passi,
1: no? Guardiola no hi entrava fins que el dia del puto amo al Bernabéu va acabar entrant.
0: Sí,
1: no?
0: va entrant.
1: Però jo crec que Hansi Flick, doncs ho rebrà amb certa fredor, però clar, també és un entrenador que no està acostumat a segons quin tipus de polèmiques i vés a saber com és capaç de suportar-les, però que vaja, que la gent tingui clar que Mourinho vindrà amb aquesta intenció. Sí. Ara, jo sóc optimista i crec que el Barça té en aquests moments té una superioritat tan gran respecte al Madrid que a mi em sembla que a Mourinho li costarà.
0: Doncs estarem atents. Moltes gràcies, David Bernabéu, per les seves explicacions, per estar avui amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor el moment actual del Futbol Club Barcelona i del Futbol Club i del futbol estatal. Gràcies, com sempre, per estar avui amb nosaltres i, escolta'm, endavant amb tot el que feu, perquè aquí a l'esport ho seguim i també esteu al quite de tot. I ara, doncs, teniu feina amb el Mundial, perquè s'acaba la Lliga, però tenim aquí un Mundial que jo crec que donarà molt que parlar.
1: Això és un non-stop, ja ho saps.
0: Ni més ni menys.
1: Gràcies a tu, Joan. Un plaer.
0: Abraçada forta.
1: Que vagi molt bé.

0: El racó de Toni Rovira.
1: I quan sona aquesta música, aquest A qui li importa, ens arriba el nostre estimadíssim Toni Rovira. Sí, sí, la gent el senyala, l'apunta amb el dit, se'l critica, però això li importa un bledo, això, no, en Toni. Anem a connectar amb ell a veure si el tenim per l'estudi, el tenim a la bola, el tenim a maquillant-se. Toni, on t'estàs avui? A veure, Toni. Mare meva, però això què és? Toni Rovira, qui, amb qui estàs?
2: Del Joan Quines, el ballarí.
1: Home, esteu aquí, esteu aquí.
2: Esto es la frase, una de las famosas que lleva el señor Rovira. ¡Arriba!
1: ¡Arriba! ¡Arriba, PM! Que l'altre dia...
2: No, al revés, Joan. APM, arriba!
1: Això, això, això, això. APM, arriba, que la setmana passada t'ho vam fer dia allà a la festa dels 20 anys de l'APM, que vau fer allà una festassa. Escolta, Toni, què estàs preparant avui? Què estàs preparant? Què estàs
2: doncs
1: preparant?
2: Estic preparant el programa de la Sílvia Pantoja.
1: Ah, què dius ara?
2: Ja han arribat totes les velles aquí a... Que tenen a veure els personatges. Bueno, ja està tot cuenxa, tota la olla ja està cuent tota la carn.
1: No, la carn està en el assador o no, Toni?
2: Home, sí, clar. La Pantoja és molt la Sílvia Pantoja.
1: Perdona, mira, la tinc de fons.
2: No es pot entrar?
1: Escolta'm. No, no. Amb el seu últim èxit, Resurgiré,
2: que...
1: Has vist, Aquí estem al tanto, Perquè la Sílvia Pantoja, escolta'm, a veure si et donarà una exclusiva o algo, perquè ella és neboda de la Pantoja, ho saps, no?
2: Home, clar, però no sé quina relació tenen, no sé, ara.
1: Jo crec que es porten bé, L'únic que no sé si tenen
2: tanta... Bueno, ella tia queixata que no l'havia ajudat. Ella va començar amb el Chiquetete.
1: Amb el Chiquetete, exacte. Ella va començar amb el Chiquetete. I tant. Molts anys. Va estar bastant de temps amb el Chiquetete. Sí, sí.
2: Clar, tenia 16 anys i va començar a cantar amb el gran Chiquetete. Perquè... Clar, és família de l'Agustín Pantoja, del Chiquetete i de la Isabel Pantoja.
1: Correcte, Toni. Veig que també estàs molt al dia. Què t'anava a dir?
2: Va fer uns anys de Mèxic, no? Ella va fer uns anys tenia èxit allà a Mèxic.
1: Sí. Va fer les Amèriques, la Sílvia Pantoja.
2: De fet... Va fer, en aquest país s'ha fet famosa pel realitat, aquest
1: sí.
2: Show, no? A la Isla dels Famosos i Supervivientes.
1: Va anar... No? Exacte. Sí. Ha anat a diferents programes també i a diferents realities. La veritat és que és un personatge televisiu també,
2: Vull
1: dir que...
2: Saps com ha arribat? Em va escriure per Instagram perquè ella havia vingut alguna vegada aquí.
1: Apa, què dius?
2: Por favor, dice que hace 2 años que quiero venir a tu programa.
1: Oi, Toni!
2: I ho han tancat de seguida, clar.
1: Home, i tant que sí. Escolta'm, veus? Los famosos vienen a ti, Toni! Per tot arreu. Escolta'm, la gent...
2: Famosos i uns altres que seran famosos, com el Joan Quiles, el ballarí.
1: Home, Joan Quiles...
2: Aquest ballarí tan transgressor que tenim, que es vesteix d'aquesta manera tan especial i particular, que és un provocador.
1: Home,
2: no l'has vist mai?
1: Home, és clar que l'he vist. Escolta, fa patxoc aquest noi,
2: Mira, aquí el tens, el que fa patxoca.
1: Escolta,
2: veure,
1: Joan...
2: Què,
1: nen? Escolta'm, ja estàs... Estàs preparat per avui? Estàs preparat pel show d'avui?
2: Bueno, falta vestir-la, però maquillar ja estic maquilladíssim.
1: Corai, escolta...
2: Com una porca, home. Com una porca, que li dic jo. Em diu com una porca. No, però jo...
1: Toni, home...
2: Una mica més el meu tio, no?
1: Toni,
2: i a sobre em diu que em maquilli més el Toni. Jo li he anat portant aquest extrem, em sembla.
1: Una mica de respecte, home, sisplau, per no, en Joan Quiles, sisplau.
2: Demà, pel programa que farem sobre el trall, estarà ideal, en Joan, perquè és una ambigüetat total, sí o no?
1: Ah, sí?
2: Les filles em preparen. Pararé un maquillatge ben xulo demà.
1: Hombre. Escolta'm,
2: i
1: sortiràs amb la Sílvia Pantoja a ballar o què?
3: Bueno, si el Toni em deixa, sí, jo, disposat estic.
1: Home, jo te veo allí, amb la Sílvia Pantoja.
3: Farem un bon show, animarem a la gent i al públic des de casa.
2: Home. Espera un moment, Joan, que a veure que et doni temps a... Mentre tranquil·les...
1: Què tens per aquí, què tens? A veure, atenció.
2: Va amb el Petit Vallès de la ciutat de Barcelona, o sigui que és un gran professional.
1: No, no, que sí, que sí.
2: Em va acompanyant la guitarra...
1: A veure...
2: ...pels percussionistes del Hister, la
1: teta. Oi, el Hister, sí.
2: Joan, abans he dit que aquí hi havia un gran productor de música que crec que farà un llançament d'una cançó meva...
1: Què dius?
2: Ho sabies o no?
1: Què dius?
2: No, jo dic ara per comprometre'l. Però no, perquè tu has dit, per què no fas una cançó?
1: Clar.
2: I què li pots dir a aquest gran productor que m'acostaré, el Sergi Soler?
4: Home, Sergi Soler, juntament amb la meva tia, t'han fet moltes cançons conegudíssimes, com... Com què? Com...
2: Va, com...
4: Sí, espera, que ho digui. Ja.
2: Hola, Sergi, digue-li a la xarxa.
5: Jo no soc reproductor, soc reproductor, ¿verdad? Jo que sé, el Tequiro Mas, el Dama, el Xàxica és mia, jo que sé, moltes coses.
2: Moltes.
1: Poca broma,
2: Jo soc molt humil.
1: Poca broma.
2: Que surti a la tele, no vol sortir?
1: No vol sortir? Home, has de sortir una estona.
5: Sí, una estoneta sortiré.
2: Però està jove i guapo i amb una pinta de 30 anys. No, perquè ell té cara a ell, pressió, jo no.
1: Escolta, es conserva, Toni.
2: Escolta... I no... que deia que tenga cabello y dientes, ¿no?
1: sobretot, cabello y dientes, sí. Bueno, dientes sobretot. Dientes és vital.
2: En Joan Bosch, de la caixa tonta de la xarxa que també per tot Catalunya al programa.
1: Escolta'm, i com... Jo, esteu preparant un...
2: Sí, és que... El Toni Rovira fa això pesadíssim.
1: Clar.
2: Jo venia anar al lavabo.
1: Toni, deixa'ls anar al lavabo. Home.
2: Vols saber alguna cosa més d'ella o no? Perquè de
1: sí, escolta'm, sí.
2: És un personatge que és història, no, el ja que no tenim
1: temps. Ja ho sé. Escolta'm, aquell disc... Quin disc ha fet ha tingut més ventes?
2: El deute,
1: però el de cròniques es va vendre molt, també,
5: Bueno, el que més ens ha venut ha sigut el Te Quiero Más, Fórmula Vieta.
1: Mira. Sí, aquí, estem al tanto, aquí, Estem al tanto, el tècnic, gràcies.
5: Aquests temes no surten en 3 mesos, surten en 5 minuts. Per això són facilons.
1: Però... Escolta'm, això va ser un bombazo, i encara ara es canta, es balla, i Fórmula Abierta està en marxa, que està l'Enrique Naut, la Verònica i la Geno. Sí, sí, que els hem portat aquí, i ells segueixen aquest estiu tenint bolos, vull dir que, escolta'm, i segueixen cantant el Te Quiero Más, vull dir que...
2: Bueno, Joan, que vull anar a treballar aquí. Que,
1: no, ja ho sé.
2: I vull anar un moment allà...
1: Vale, doncs, Toni, escolta'm. Toni, ole!

0: Sí, sí. Em va conèixer la pista de la Pema i diu que també ve cap aquí.
1: Que bo, que bo, que bo, que bo, que bo, que bo.
0: Què hi ha aquí, Joan?
1: Mare meva, està lo bo i millor. Toni Rovira. Està lo bueno i mejor, hombre. Bueno.
0: Mira, que truquen per telèfon, Joan, el cantant.
1: Vinga. Cuida, Toni.
0: Coge el teléfono.
1: Apa, adéu-siau. Adéu, Toni Rovira.

0: donava llum.
1: La caixa tonta.
0: Que aspira arribar més amunt quan el sol se'n va.
2: Hola, sóc
0: en
2: Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat. Quan el sol se'n
3: va. I nosaltres marxem amb el més nou de Manu Guix, un satèl·lit orbitant, i és que molt aviat el tindrem aquí amb nosaltres, presentant el seu darrer disc, Galàxies. Gràcies a David Bernabéu, amb ell hem parlat de l'actualitat esportiva i sobretot de futbol, de Barça, Madrid. Gràcies, David, com sempre, perquè ets un crac. Un crac majúscules. Periodista del diari Esport. També gràcies a l'Assumpte Vitòria. Amb ell hem parlat de la història de la tele. I gràcies, com sempre, al Toni Rovira del Toni Rovira. I tu?
0: Qui va dictar les normes? Qui va impulsar...
3: Des més, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, No perdeu pista una del que us expliquem, ni de les entrevistes que anem fent. I somiar despert. Apa, us deixem aquí amb un satèl·lit orbitant de Manu Guix. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, si tu vols, la setmana vinent i tornem a reveure. Adéu-siau.
0: Just comença quan sembla que s'està acabant. Un satèl·lit...
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
0: Un satèl·lit orbitant. Un satèl·lit orbitant. És el que som. Som un per l'altre.
4: El primero. Durante.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: És dijous, dia 28 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap també ens centrarem en el ple municipal d'aquest dijous i ho podreu escoltar en directe a partir de les 7 de la tarda i a l'audiència pública, que es podrà escoltar a partir de les 6 en directe a través de Ràdio Sant Andreu. Un parlarem de l'ordre del dia i també de les diferents mocions que s'hi presenten i també parlarem d'altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Repassarem també alguna dels actes que van tenir lloc amb motiu de la Fira de la Primavera 2026 i parlarem que l'Ajuntament reactiva els sòls urbans amb el sorteig de 54 parcel·les. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

Ja tenim l'ordre del dia del ple municipal d'aquest dijous i que podreu seguir a través de Ràdio Sant Andreu a partir de les 7 de la tarda des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Un ple que abordarà diversos assumptes de caràcter econòmic, urbanístic i social, així com diferents mocions presentades per als grups municipals. Entre els punts destacats de la part resolutòria hi figura l'aprovació inicial d'una modificació de crèdit del pressupost municipal corresponent a l'exercici de l'any 2026, mitjançant un suplement de crèdit. A més, preveu l'acceptació d'un local situat al carrer Sant Llop, lliurat per l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial, l'IMSOL, amb un valor de 68.400 euros. En matèria urbanística, en ple haurà de pronunciar-se sobre les al·legacions municipals relatives a la segona aprovació inicial del Pla Director Urbanístic Metropolità, un dels instruments clau per definir el futur desenvolupament urbanístic de l'àrea metropolitana. La sessió plenària també inclourà l'aprovació d'una addenda al conveni entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana de Barcelona per al manteniment i gestió del Parc de la Solana. Pel que fa a la part de control, el govern municipal donarà compte de les principals activitats desenvolupades durant les darreres setmanes, així com dels decrets d'alcaldia i diverses resolucions administratives aprovades per delegació del ple. Entre aquestes resolucions destaca l'inici del procediment per adjudicar el nou contracte de gestió de les escoles bressol municipals, mitjançant un procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada. El ple també servirà per informar sobre diferents trameses econòmiques i també financeres efectuades al Ministeri d'Hisenda i a la Sindicatura de Comptes corresponents al primer trimestre de l'any 2026. En l'àmbit social i polític, la sessió incorporarà diverses mocions. Som Sant Andreu defensarà una proposta per reforçar la protecció davant de totes les formes de violència i maltractament al municipi. Fem Sant Andreu presentarà una moció sobre el pla pilot que planteja la presència estable d'agents policials als centres educatius. Per la seva banda, el PSC elevarà dues mocions, una per incorporar mesures alternatives a les sancions previstes per l'ordenança de civisme i una altra sobre l'accés dels animals de companyia a les instal·lacions municipals. Finalment, en Comú Podem, Sant Andreu de la Barca reclamarà el suport del ple a la reforma de la llei de dependència i a la defensa d'un sistema públic de cures digne i universal. La sessió es tancarà amb l'apartat de precs i preguntes. I a continuació parlem de les diferents mocions que presenten les formacions polítiques en presència en el plenari municipal.

0: Magatzem Sant Andreu rebutja amb una moció la presència estable de Mossos als instituts i reclama més recursos educatius. Ho farà a través d'una moció que presentaran aquest dijous. En el ple municipal, la formació considera que l'escola ha de ser un espai educatiu i no de control, i defensa que els centres necessiten més recursos educatius i socials, com psicòlegs, integradors i personal de suport, en lloc de la presència policial. La proposta també reclama reforçar els plans educatius d'entorn i les polítiques de convivència i també inclusió. Anna Serra, coportaveu de FEM Sant Andreu.
1: Al grup municipal FEM Sant Andreu, aquest mes de maig presentem una moció sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents de Mossos d'Esquadra als centres educatius. I el motiu és que aquest pla pilot de la Generalitat per posar agents de policia, de Mossos d'Esquadra, de paisà, de forma permanent als instituts, creiem que és un error total, perquè passa de veure la policia com un recurs puntual a fer-la de manera estructural, canviant el model d'escola que passaria de ser un espai pedagògic i de confiança a ser un espai de vigilància i de control. I tot això en un moment on les escoles estan al límit i el que realment falten són recursos. Els nostres joves no necessiten policies, almenys no ara mateix. Ara necessiten psicòlegs, orientadors, més docents de diferents especialitats, integradors i educadors socials, i un reforç dels plans educatius d'entorn, perquè realment articulen la coordinació entre els centres, drets socials, administracions i teixit comunitari. Per tant, la seva universalització i dotació adequada és una de les vies més efectives per abordar de manera preventiva les situacions de risc i millorar la convivència entre el dins i el fora de les aules. Per tot això, amb aquesta moció proposem tres acords que per nosaltres són claus al ple. Primer, instar la Generalitat a retirar immediatament aquest pla pilot. Segon, exigir que es prioritzi un model basat en més recursos humans i socials i programes de salut socioemocional. I tercer, a reafirmar el compromís que l'escola ha de ser un espai educatiu i d'oportunitats, no de control.
0: Moció de FEM Sant Andreu per al ple d'aquest dijous, on rebutja la presència estable de Mossos d'Esquadra als instituts i també reclama més recursos educatius.

0: El PSC de Sant Andreu de la Barca presenta dues mocions en el ple d'aquest dijous amb l'objectiu de reforçar la convivència ciutadana i adaptar els serveis municipals a les noves realitats socials. D'una banda, els socialistes proposen permetre l'accés dels animals de companyia als equipaments municipals i, de l'altra, impulsar mesures alternatives a les sancions econòmiques previstes a l'ordenança de civisme i convivència. El portaveu socialista, Juan Pablo Beas, ha donat detalls a Ràdio Sant Andreu de les dues mocions. La primera defensa que els animals de companyia formen part de moltes famílies de la ciutat i reclama normalitzar la seva presència en espais municipals com l'Ajuntament o altres equipaments públics.
1: Doncs la primera de les mocions que hem presentat és una moció que ens agrada especialment. Té a veure amb els nostres animals de companyia, no? Les nostres mascotes, que són part de la nostra família. La moció que demana és que una vegada posada en marxa la llei de benestar animal, Sant Andreu de la Barca doncs actuï i ho faci d'una forma clara, no? Les nostres mascotes poden accedir a les instal·lacions municipals, com pot ser l'Ajuntament o escoles velles, i per tant ja no volem que aquella imatge d'un gos lligat a la porta de l'Ajuntament doncs, mentre fem les gestions doncs es torni a repetir. Per tant, el que demanem és que s'informi a la ciutadania que hi ha lliure accés dels animals de companyia a les instal·lacions i equipaments municipals i que retuli i senyalitzi amb un cartell informatiu a l'entrada d'aquests edificis per tal que la gent sàpiga que els nostres animals de companyia ens poden acompanyar en totes les nostres gestions. Tanmateix, demanem que es promocioni entre la ciutadania la tinença responsable, que això comporta uns drets però també uns deures, i fer campanyes de sensibilització sobre la tinença responsable i l'obligatorietat de cuidar també doncs, els excrements i la bona conducta dins de l'espai físic. Creiem que és una moció que el que vol és facilitar i informar a la ciutadania i a les famílies que tenen doncs, animals de companyia dels seus drets i, a més, en una ciutat on podem veure que hi ha molta gent doncs, que un gos o un gat forma part de la seva vida.
0: El PSC també presenta una segona moció on proposa modificar l'ordenança municipal de civisme per incorporar un annex que reguli prestacions substitutòries i mesures alternatives a les multes. La proposta aposta per accions educatives, reparadores i comunitàries en casos d'infraccions lleus, especialment quan afectin a menors d'edat, primeres infraccions o persones en situació de vulnerabilitat.
1: Aquesta moció el que busca és que es faci un annex que es treballi en l'ordenança de civisme i convivència. Per què? Perquè aquesta ordenança preveu doncs, la creació d'un annex on s'incorporin prestacions substitutòries i mesures alternatives a les sancions previstes en aquesta ordenança. Es nomena, però no s'ha desenvolupat. Per aquest motiu, el que volem és que s'iniciï l'expedient de modificació d'aquesta ordenança per incorporar aquest nou annex 2 relatiu a les prestacions substitutòries i mesures alternatives. Explicar i establir que la finalitat és reforçar el caràcter educatiu, preventiu, reparador de l'ordenança, especialment en els casos d'infraccions lleus comeses per persones, per exemple, menors d'edat o primeres infraccions o persones en situació de vulnerabilitat o diversos supòsits en què la conducta infractora pugui ser reparada mitjançant una actuació directa o formativa. Aquest annex no existeix i s'ha de treballar i creiem que és una fórmula que és important i que hem insistit molt en tot moment des del PSC que s'incorporés en aquesta ordenança, no? Perquè hi ha moltes persones que per circumstàncies potser no poden fer front a una sanció econòmica, però no volem que quedi aquí, que per tant hi facin serveis de substitució que beneficien la comunitat.
0: Dues mocions que presentarà el Partit Socialista en el ple municipal d'aquest dijous i que podreu seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. Som Sant Andreu presenta en el ple municipal d'aquest dijous una moció per reforçar la protecció davant de totes les formes de violència i maltractament a Sant Andreu de la Barca. Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu.
2: Presenta una moció per reforçar la protecció frente a totes les formes de violència i maltrato que existen en Cataluña, España y en el mundo, pero dedicada, por supuesto, a nuestro municipio. La violencia y el maltrato sigue siendo, lamentablemente, una realidad que está presente en la sociedad. Afecta ya no solo solamente a nuestras mujeres, sino a niños, a personas mayores. Esto ya no depende de edades, géneros ni orientaciones sexuales. Ya la violencia se está instalando, la violencia de género, que nos preocupa muchísimo. Sigue habiendo más mujeres maltratadas, más mujeres que denuncian. Sigue habiendo también más casos más graves de violencia doméstica, donde el niño o las personas mayores también son los perjudicados. Y yo creo que cada persona asesinada o maltratada representa un fracaso colectivo, no un fracaso de la gobernación o un fracaso del Estado, no, es un fracaso de la sociedad. Esto obliga a las instituciones a revisar y reforzar los mecanismos de prevención, de protección y seguimiento. No se puede normalizar que existan víctimas que, aun habiendo pedido ayuda, siguen encontrándose desprotegidas. Nosotros desde SON reafirmamos de manera clara y contundente nuestro compromiso con la lucha contra la violencia de género y con la protección específica de la mujer, especialmente en caso de mayor vulnerabilidad. Una de las cosas también que queremos resaltar es que las víctimas tienen que tratarse con todo el respeto, ya sean víctimas de violencia de género, ya sean víctimas de violencia doméstica, ya sean niños, ya sean mujeres, incluso personas mayores, personas con discapacidad, personas de colectivo LGTBI. Y es decir, que lo que nos importa a nosotros es que se refuerce cualquier medida para proteger, independientemente de la edad, de género y orientación sexual, a las personas vulnerables en esta sociedad. Desde SON, por supuesto que pedimos este firme compromiso con la lucha contra la violencia de género, la protección de las mujeres, como prioridad social y legal, al mismo tiempo que todo el grupo familiar, nuestra familia debe ser protegida, niños, personas mayores, hombres y mujeres. Lógicamente, nos vamos a centrar siempre en la lucha por la defensa de las mujeres.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, recordant els punts importants de la moció que presentaran aquest dijous en el ple municipal. En Comú Podem de Sant Andreu de la Barca defensarà amb una moció una reforma de la llei de dependència per garantir un sistema públic de cures digne i universal. Ho faran amb la moció que presentaran aquest dijous, on la proposta denuncia les mancances actuals del sistema, com les llistes d'espera, la falta de finançament i la precarietat del sector, i defensa més recursos públics, una atenció més àgil i el reforç dels serveis de proximitat i d'atenció domiciliària. La moció també posa en valor la tasca de les persones cuidadores i reclama millores en les condicions laborals de les professionals de les cures. Mariano Nieto, representant d'En Comú Podem.
3: Hace ya casi 20 años que se aprobó la ley de la dependencia y casi 20 años después seguimos arrastrando un sistema con falta de financiación. Hay demasiada burocracia, muchas listas de espera y, lo que es peor, hay desigualdades en función de dónde viva cada persona. Y es por eso que en Comú Podem hemos presentado una moción que apoya la reforma de esta ley. Una reforma que es importantísima y que creemos que los ayuntamientos también tenemos que impulsar y apoyar para que se apruebe en el gobierno del Estado, para convertirla en derechos reales para la gente. Porque cuando hablamos de dependencia no hablamos solo de papeleo. Detrás hay muchas personas mayores que necesitan ayuda en casa. Hay personas con diversidad funcional que quieren vivir con autonomía. Familias que llegan muchos meses esperando una valoración y, por supuesto, cuidadoras importantísimas que sostienen cada día lo que muchas veces no llega a tiempo desde la administración. Por eso es importante esta moción, porque somos los ayuntamientos la administración más cercana, la que primero escucha a las familias y la que muchas veces tiene que dar respuesta cuando el sistema no llega. Pero para que nosotros podamos responder bien, hacen falta medios, hacen falta recursos, financiación suficiente y, por supuesto, servicios públicos de calidad que permitan cuidar mejor y atender mejor.
0: La moció serà debatuda aquest dijous en el ple municipal de Sant Andreu de la Barca.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Anem amb d'altres qüestions. A l'InfoSap, Sant Andreu de la Barca, en aquest cas l'Ajuntament, reactiva els sòls urbans amb el sorteig de 54 parcel·les. En té més detalls Joel Carrascó.
6: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha reactivat els horts urbans municipals amb el sorteig de 54 parcel·les destinades a la ciutadania. Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar l'autoconsum, promoure hàbits sostenibles i impulsar l'agricultura ecològica entre els veïns i veïnes del municipi. Els espais, situats a dalt del barri de la Colònia, permetran als participants conrear productes de temporada per a ús propi. La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, ens explica per què han decidit tornar a impulsar aquesta iniciativa.
7: Perquè, bueno, per demanda de la ciutadania. Hem rebut moltes peticions i vam considerar, pues, que havíem de donar atenció i reactivar els horts urbans.
6: Quin és l'objectiu principal dels horts urbans ecològics de Sant Andreu de la Barca?
7: Doncs, bueno, com ja he comentat, és donar sortida a les peticions de la ciutadania i que la gent, pues, pugui utilitzar-los per autoconsum de forma ecològica.
6: Quantes parcel·les es posaran a disposició de la ciutadania?
7: 54 parcel·les es faran per sorteig i seran la meitat per la gent menor de 65 anys i l'altra meitat per majors de 65 i majors de 65. I en el cas de que un grup quedi 8 i de l'altre hi hagi més demanda, pues es passaria el sorteig amb aquestes per donar atenció, pues, a totes les peticions que puguem.
6: On es troben perquè la gent s'ubiqui?
7: Pues a la part alta de la colònia, on ja estaven fa uns anys. Ara s'arranjaran, s'arreglaran abans de donar-los i bueno, sí, on estaven de tota la vida.
6: Ens comentes que aquests horts estan destinats a l'autoconsum i al cultiu ecològic. Quines normes o criteris ambientals hauran de seguir les persones usuàries que adquireixin aquests horts?
7: Doncs les normes, bueno, les mínimes de convivència, de respecte i de cura de l'entorn. Hauran de cuidar, evidentment, la seva parcel·la, però l'entorn que l'envoltarà també. Uh-huh. Normes bàsiques de civisme.
6: També un dels aspectes destacats és el tema de l'estalvi d'aigua, no? Funciona per reg de degoteig. Com es treballarà la sostenibilitat en aquests espais?
7: Sí, doncs sí, diguem, l'Ajuntament disposarà del comptador i l'aigua serà gratuïta per a aquestes persones i hauran, això sí, de tenir un reg controlat per goteig per evitar el malbaratament de l'aigua.
6: Uh-huh. Qui pot optar a aquest hort urbà?
7: Tothom que visqui aquí a Sant Andreu, com a mínim 5 anys, hauran d'estar censats aquí i si no estan aquests 5 últims, hauran de ser 5 anys durant els 10 últims anys. Uh-huh. I només es concedirà una parcel·la per família, per nucli familiar.
6: D'acord, o sigui que no pot tenir l'avi i el net una parcel·la.
7: No, perquè el que volem és estendre el més possible aquesta possibilitat a tot el municipi. Si una família de 3 membres volen un hort, no pot ser. Hem de repartir aquest recurs que tenim.
6: Quant dura aquesta concessió?
7: 4 anys. 4 anys i de forma ininterrompida i després d'aquests 4 anys es tornaria a fer un altre sorteig.
6: Uh-huh. A banda de que serveixin per cultivar, aquests horts també tenen una vessant social educativa. Quin paper juga la convivència i la cohesió de la ciutat el fet de tenir un espai on durant 4 anys pots tenir un hort?
7: Home, doncs pots això, fer una mica d'arrels, de convivència i de conèixer gent, i és un espai que poden conviure persones de diferents edats, no? Amb la qual també ens pot donar allà un espai de convivència i d'intercanvi d'experiències.
6: Perquè actualment, quin és el perfil de gent que heu tingut fins ara, que té un hort?
7: Qui més ho ha demanat és gent de mitjana edat i gent jubilada. Però també hem tingut gent jove que està interessada en el cultiu ecològic i l'autoconsum, no? I, uh-huh. O sigui, que penso que pot ser una molt bona experiència.
6: Quan parleu de productes de quilòmetre zero, productes d'autoconsum, quin tipus de productes neixen en aquests horts perquè la gent també se'n faci una idea?
7: Bueno, pues qualsevol, jo què sé, tubèrculs, vegetals, arbres no, evidentment, perquè no dona temps a que creixi un arbre.
8: Hortalisses, bàsicament.
7: Sí, hortalisses, petites fruites, que siguin així de terra, no?, tipus arbustiva.
8: Les persones adjudicatòries rebran algun tipus de formació, assessorament, algun tipus d'indicació?
7: Sí, sí, perquè el que volem fer és que sigui un tipus d'hort ecològic i aquelles persones que no sàpiguen quin tipus d'adob han de fer servir, doncs ens podran consultar.
8: Uh-huh. La idea és que sigui ecològic. Què vol dir ecològic? Quina diferència hi ha entre un hort normal i un hort ecològic?
7: Que no utilitzi pesticides que contaminin el sol. Que sigui algú que sigui biològic. Uh-huh. Però el que volem és això, és evitar la contaminació i ser sostenibles.
8: Uh-huh. Quin missatge enviaria doncs, a aquelles persones que mai han tingut un hort però que poden estar interessades en participar-hi?
7: Home, doncs que no ho dubtin, que s'apuntin, perquè tenen fins al dia 8 de juny, el 8 inclòs, per inscriure-s'hi i si dubten, doncs que ho facin, que ho intentin, que ho provin, perquè penso que pot ser una experiència enriquidora.
8: Com a regidora de Sant Andreu de la Barca, què representa per vostè el fet que una ciutat tingui un espai així natural on a més, no sigui propietat de ningú en concret, sinó que pugui anar rotant i la ciutadania pugui gaudir d'un espai on practicar la sostenibilitat i tenir unes hortalisses pròpies?
7: Sí, home, doncs, a mi com a regidora i membre d'aquest equip de govern sempre hem dit que per nosaltres és un orgull poder oferir els serveis que la ciutat demanda. Perquè a més és això que ens ho han demanat molt, sobretot gent que ve al ple o a les audiències públiques o que et paren pel carrer, t'ho diuen, ostres, seria un espai molt maco i tornar-ho a fer, i hem pensat que seria molt bo. O sigui, que penso que és un orgull per nosaltres poder fer aquest servei a la ciutadania. Mm-hmm.
8: Heu pensat algun cop o teniu la voluntat de que aquestes parcel·les s'ampliïn a més?
7: Teníem pensat i fins i tot canviar-les de lloc, no? Perquè... però això ja seria més a futur, perquè allà a la muntanya poder hi ha gent que li costa d'arribar, tot i que tenim el bus a demanda, però sí que hem pensat d'apropar-los, si podem, més a prop del nucli urbà, però encara no podem confirmar-ho.
8: Mm-hmm. Bueno, finalment, recordar, si vols, els terminis, com es pot fer la inscripció per optar a aquestes parcel·les?
7: Sí, la inscripció es pot fer via la web de l'Ajuntament o apropar-se a l'OAC. Si tenen qualsevol dubte de com fer el procediment, també poden trucar en última instància al Departament de Medi Ambient, a la tercera planta, ens trobem. I bueno, es fa això, la inscripció per la web i fins al dia 8 de juny, el 8 inclòs, que és dilluns.
6: Amb aquesta iniciativa, Sant Andreu de la Barca recupera un espai de convivència i sostenibilitat al servei de la ciutadania. Els nous horts urbans volen convertir-se de nou en un punt de trobada per fomentar l'agricultura ecològica i els hàbits saludables.
0: I aquest diumenge es celebra el Dia Mundial Sense Tabac a Sant Andreu de la Barca. Els actes s'han avançat una setmana amb el sorteig dels 800 euros entre les persones que han passat per la consulta de desinhibició tabàquica del CAP de Sant Andreu de la Barca, de l'Avinguda Constitució i també de la Solana. L'acte es va celebrar el passat diumenge amb motiu de la Fira de la Primavera.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de desinhibició tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastié, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, ¿Qué es el que primer que vas a sentir? ¿Qué es lo primero que sentiste?
9: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
0: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
10: Doncs...
0: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
10: Paula.
0: Paula, explica'ns.
10: Doncs volíem representar que... independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
11: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
0: Molt contentes pel premi, suposo, no?
11: Sí.
10: Sí. Ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
0: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
12: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
0: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
13: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica, al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors, heu guanyat doncs qualitat de vida i heu guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
0: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
14: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no?, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no?, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
0: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
15: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també doncs, haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia doncs, potser el tabac no, però els vapers, els vapers, què passa amb això? Doncs són, pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vaper també és molt perjudicial. Pensem, la gent, no, això no perjudica. Sí, s'està incidint, i tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia, un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar-vos a temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè, com diu la Jessica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
0: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera. Sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer per preguntar als santandreuencs i les santandreuenques sobre l'hàbit de fumar.
16: El tabac continua present als carrers de Sant Andreu de la Barca, tot i que cada vegada hi ha més conscienciació social sobre els seus efectes perjudicials per la salut. Fumadors i no fumadors coincideixen que les campanyes de prevenció i les restriccions en espais públics han canviat la percepció del tabaquisme durant els últims anys. Tot i això, el consum de tabac continua formant part del dia a dia de moltes persones.
17: Hola, bon dia. Vostè que està aquí davant de l'estanc, com va començar a fumar?
18: Doncs fa molt temps, la veritat.
17: I per què va començar a fumar vostè?
18: Home, per moltes raons. En primer lloc, perquè era adolescent, en aquella època doncs, era molt guai fumar. En segon lloc, perquè tenia un pare que era fumador, bastant fumador, i tres germans molt fumadors també, i tenia molt a l'abast el tabac.
17: És a dir, que el primer cigarro que vas veure va ser a casa.
18: El primer cigarro que vaig veure va ser a casa, sí, exactament.
17: Creus que avui en dia la gent és més conscient dels riscos del tabac que no llavors?
18: Totalment, vull dir, en la nostra època, almenys que jo recordi, quan eres adolescent o anaves a la discoteca, era una manera de ser guai, que és el que he dit abans. Llavors, com que et feies més gran, i sí, ha influït.
17: Mm-hmm. Hi ha hagut alguna vegada que hagis intentat deixar de fumar?
18: Personalment, he estat una fumadora convençuda. Però sí, és veritat que quan em vaig voler quedar embarassada, un dels motius pels quals vaig decidir deixar de consumir tabac va ser perquè em posava en mans de tractament i després, posteriorment, vaig tenir la sort de poder ser mare i m'ho vaig prendre molt en sèrio, sí.
17: I com va anar? Vas deixar-ho durant un temps? Vas recaure?
18: El que vaig fer és reduir la dosis de tabac, perquè al final és una addicció, i vaig aconseguir dominar, diguéssim, mentalment, perquè per mi hi ha més que el físic, que també hi és l'enganxe, i l'enganxe mental. I vaig aconseguir dominar allò que normalment et domina, que és les ganes d'encendre la cigarreta i pensar que allò que estava fent no era bo i, per tant, estava afectant el meu bebè. I llavors, si no podia aguantar, em fumava un cigarro.
17: Com t'ha afectat la pujada del preu del tabac? Perquè m'imagino que des de que em comentes que tu eres adolescent, el preu s'ha disparat una barbaritat. No és el mateix una caixa que valia llavors el que val ara.
18: Doncs realment és que, clar, hem pujat molt la compra del tabac. Suposo que és una manera recaudatòria. Personalment penso així. Primer ens van viciar i ara ens pugen els impostos. És molt típic dels estats. És veritat que porta conseqüències en l'àmbit de la salut, perquè s'ha d'invertir molts diners en la salut d'aquelles persones que han sigut fumadores, i la poca consciència d'aquells anys enrere és el que estem pagant ara amb temes de metges i hospitalitzacions i operacions. Però considero que és allò, et posen primer a l'AM i et venen el tabac, cigarretes que et venien a, jo què sé, no recordo, però em sembla que eren a 10 cèntims, i ara resulta que comprar-te tabac és quasi gairebé un luxe. Bé, és una doble vara de medir per mi.
17: Què opines, per acabar, de les restriccions actuals per fumar en espais públics? Cada vegada està més restringit i al final molta gent al final haurà de fumar a casa seva i com a molt en espais oberts on no hi hagi nens.
18: Doncs personalment, sent fumadora, considero que és molt bona idea, perquè en primer lloc, si ets, vols ser una mica respectuós per a aquelles persones que no fumen, estar en un recinte tancat i tu no ets fumador i estàs olorant o absorbint l'olor de, o sigui, el fum dels altres, doncs no és molt considerat. I jo, en el meu cas personal, m'he pogut adaptar força bé, perquè entenc que la meva addicció al tabaquisme és una qüestió no només física, sinó també mental. Vull dir que si tu pots aconseguir dominar, doncs pots deixar-ho. El que passa és que, en el meu cas personal, estic en aquella, ho deixo o no ho deixo.
17: ¿Cuándo empezó usted a fumar?
19: Pues yo supongo que me acuerde con 17, 18 años, por ahí.
17: ¿Y por qué fue que empezó?
19: Pues mira, porque con los amigos fumaban y mi padre me compró un paquete de tabaco y mira, me lié y ahí estamos.
17: Es decir, que su primer cigarrillo usted lo vio en la calle o en casa.
19: En casa.
17: ¿Su padre fumaba?
19: Sí. Además, murió de esto, del tabaco. De cáncer de bronquio.
17: ¿Crees que hoy en día la gente es más consciente de los riesgos del tabaco?
19: Yo creo que no, porque yo veo infinidad de críos con 14, 15 años fumando, no creo que sean conscientes del daño que les va a hacer a largo plazo, pero que al final le hará mucho daño, como a mí, como a todos.
17: ¿Alguna vez se ha planteado dejar de fumar?
19: Y lo dejo de vez en cuando. Ahora llevaba un año y algo sin fumar. Pero luego empiezas con los amigos, que si uno... Bueno, de otra manera es que me paquete me dura 3-4 días. Tampoco es que sea muy adicto al tabaco.
17: ¿Usted cuando estaba muy adicto al tabaco, cuánto llegaba a consumir?
19: Un paquete.
17: ¿Al día?
19: Al día. Un paquete al día, incluso algún día alternando con los amigos, tomando una cervecita, pues toma, dame, pues alguno más. Pasa.
17: ¿La evolución del precio del tabaco le ha ayudado a reducir también el consumo?
19: No, bueno, en parte sí, pero no es un gasto que tenga cada día. O sea, cada 3-4 días me compro un paquete y tampoco me supone...
17: Pero antes un paquete de tabaco podía costar menos de un euro y ahora, mira, ahora ya están 6.
19: 6, el que yo fumo. Hay otros más caros. Sí, sí, se va mucho dinero.
17: ¿Qué opinas de las restricciones actuales para fumar en espacios públicos?
19: Yo lo prohibiría en todos sitios, incluso ahora mismo aquí.
17: ¿Y dónde fumarías?
19: No fumaría.
17: No. ¿Dejarías por
19: obligación ya? A mí me parece muy bien que nos dejen fumar en ningún sitio. Porque, bueno, es un beneficio para todos los que fumamos, porque seguramente muchos dejaríamos de fumar. Y aparte hay mucha gente que les molesta el humo. Yo soy consciente de eso. Mi mujer misma, fumo, me manda al patio. O sea que me molesta el humo. La verdad es que molesta. Incluso cuando yo dejo de fumar, también me molesta.
17: Para acabar, ¿qué mensaje le darías a la gente joven que está empezando a ver que hay tabaco en su entorno y sobre todo que no entren en el tabaquismo?
19: Pues yo les diría de que no van a tener ningún beneficio, sino todo lo contrario. Perjuicio para todo, y lamentablemente pues lo que produce es cáncer de pulmón a largo plazo, y si lo puede evitar, que lo evite, porque si no, mal acabaremos.
17: Altres ho tenen molt clar, no volen fumar ni han fumat mai. ¿Vostè fuma?
20: No.
17: Mai?
20: Nunca.
17: ¿Le molesta el fum del tabac on està, per exemple, una terrassa al bar?
20: Claro, por ejemplo, en las terrazas no tenía por qué fumar, porque molesta.
17: ¿Crees que las nuevas generaciones fuman más que antes?
20: Sobre todo las mujeres.
17: ¿Las mujeres antes más que ahora?
20: Sí. Yo me doy cuenta de que las mujeres fuman más.
17: I la gent jove?
20: També.
17: No creus que la gent ara fuma menys que abans?
20: No, però a part de la gent jove, fuma altres cosites.
17: Com què? Com herba, no, per exemple?
20: Claro, claro.
17: Però també ara estan molt de moda els vapers, que són cigarretes electròniques de sabors.
20: Eso es peor. Según los médicos, eso es peor que el tabaco.
17: Què en pensa dels vapers? Clar, això de vegades fins i tot no tenen nicotina, però clar, estan fumant al cap i a la fi.
20: Sí, eso es malo. Para los pulmones todo tabaco es malo. Y ese también. Ese más todavía. Tiene más.
17: ¿Consideras suficientes las campañas de prevención contra el tabaquismo?
20: No. Porque aunque lo pongan en el paquetito, la gente no hace caso. O sea, no...
17: ¿Creus que una de las soluciones potser sería pujar el preu del tabac molt més?
20: Ojo. El que fuma, fuma. Le importa un pito el dinero. El que fuma, fuma.
17: Però, per exemple, hi ha països com Holanda que el paquet de tabac val quasi 20 euros.
20: Bueno, a lo mejor ellos tienen más dinero o lo que sea, pero no vale la pena. El tabaco no... Es una cosa que el tabaco yo no lo permitiría.
17: ¿Usted no l'ha provat mai?
20: No.
17: Ni una cigarreta.
20: Yo tengo los pulmones limpios. Cada vez que voy al médico, los pulmones limpios.
17: Si una finca o un familiar fuma, ¿li recomanarías deixar-ho?
20: Sí, pero yo se lo recomiendo, pero no lo dejan.
17: ¿Conés alguno?
20: Yo tengo a mi hijo que fuma, no es que fume mucho, pero va fumando. Y se lo tengo dicho, pero fuma.
17: O sigui, que no hi ha manera, no, que el deixi.
20: No.
17: Hola, bon dia. Vostè fuma? És fumador habitual?
1: Doncs fumo molt de tant en quant.
17: Això vol dir que normal no porta tabac a sobre?
1: Exacte, normal no acostumo a portar tabac, però en ocasions especials doncs potser compro o agafo alguna cigarreta d'algun amic, sí.
17: Això l'ha portat alguna vegada que vostè s'enganxi?
1: No, realment crec que no. Sempre he tingut bastant de control sobre aquest tema.
17: Quan va ser la primera vegada que va provar el tabac?
1: Doncs diria que amb 19 o 20 anys, potser.
17: I què va ser? A partir d'un amic, un familiar? Com va ser?
1: Sí, a partir d'un amic de festa, que em va dir, mira, prova això, tal, i bueno... Fins ara, doncs, ha anat això, de forma intermitent, provant-ho de tant en quant, sí.
17: Uh-huh. O sigui que vostè no s'ha enganxat mai, no?
1: Jo diria que no, no ho sé, vaja. No, jo no sento aquest síndrome d'abstinència, ni sento necessitat de fumar cada dia, ni cada X temps.
17: Què opina de la gent que sí que fuma a diari, que es deixa diners i es deixa la salut?
1: Bueno, al final és una decisió seva pròpia, i imagino que quan van començar no volien enganxar-se, però mica en mica cada vegada han tingut aquesta necessitat més extrema de fumar.
17: Vostè va vestit d'esport, vostè és esportista, per tant, potser per això vostè no fuma.
1: Sí, jo crec que també és un factor bastant significatiu. Al final, si fumés, doncs baixaria molt el meu rendiment esportiu, em sentiria una mica pitjor i no estaria tan content. O sigui que sí, és un dels motius principals.
17: Creus que la gent fuma més que abans o ara la gent fuma bastant menys que abans?
1: Bueno, sabria dir-te, però jo crec que ara la gent fuma menys que abans. Abans estava més normalitzat, però bueno, la gent més gran encara segueix fumant, clar, no ho poden deixar.
17: Creus que el preu és un factor determinant? Per exemple, abans, als anys 90-80, un paquet de tabac costava menys d'un euro i ara costa 6 euros.
1: Jo crec que potser és un factor perquè la gent no s'enganxi més ara, però la gent que porta fumant tota la vida, jo crec que al final acaben pagant el que sigui per fumar.
17: Creus que tens algun familiar al teu entorn que estigui fumant?
1: De familiars propers, no. Algun tiet sí, però al meu entorn o a casa no hi ha ningú que fumi.
17: Li diries algun missatge a algú que estigui fumant? Què li diries perquè no s'enganxés? Quin consell, com a tu, que fumes esporàdicament, que és una cosa bastant peculiar, que no t'enganxes?
1: Bueno, que intentin posar-se en mans d'algun expert, perquè al final sol imagino que és bastant més difícil que no si estàs acompanyat.
16: En un context més de conscienciació social, el tabaquisme continua sent present entre la població, mentre creix la preocupació per l'augment de l'ús de vapers entre els més joves. El debat sobre els hàbits de consum i la prevenció continua obert als carrers de Sant Andreu de la Barca.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: El grup de percussió infantil de la Colla de Diables, els Ous de Drac, celebren aquest any el seu 10è aniversari. El grup de percussió va actuar també a la Fira de la Primavera amb motiu de la 8a trobada de grups de percussió, liderada per la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. Trobada de grups de percussió ha omplert la Fira de la Primavera de ritme en el 10è aniversari dels Ous de Drac. La música, el ritme i la cultura popular han estat els grans protagonistes d'aquest cap de setmana en el marc de la Fira de la Primavera, amb la celebració de la 8a trobada de grups de percussió, una edició especialment emotiva coincidint amb el 10è aniversari dels Ous de Drac, la secció infantil i juvenil de la Colla de Diables. N'hem parlat amb l'Ara Bes, cap de músics dels Ous de Drac.
2: Jo crec que és una fita molt important perquè significa que la gent té ganes de fer percussió, té ganes de formar part de la cultura del poble, del teixit cultural, i cada generació doncs, omple el poble de música, de percussió, baix i alegria. És molt important per nosaltres.
0: Ara tens aquest càrrec dintre del grup d'Aus de Drac, però des de sempre has estat en aquest grup.
2: Sí, sí, des del principi, porto ja 10 anys, i des del principi, el primer dia, i molt contenta de formar-hi part.
0: Per tant, ho has vist des del principi, has vist néixer aquest grup, i déu-n'hi-do, no?, el que esteu fent i el que heu arribat a aconseguir, no?
2: Jo em sento molt orgullós dels Aus de Drac perquè penso que fan coses molt impressionants i sense ells no es podria fer res, bàsicament.
0: Ah, hem vist gent molt engrescada, eh?
2: Totalment, totalment. Els nens s'ho passen superbé, la gent gaudeix molt de la percussió, dels ritmes, dels balls, de la disbauxa. És genial.
0: Aus de Drac, de quina edat a quina edat, més o menys?
2: Des dels 8 anys, més o menys, fins als 17, 16, 17, 18.
0: Formeu part de la colla de Diable?
2: Exactament, sí.

0: Doncs espero que això no acabi mai, que generacions vagin agafant l'antorxa i que segueixin.
1: I entre els membres del Sous de Drac també hem pogut trobar a dos dels músics molt engrescats. Estem parlant de la Laia i l'Oriol.
2: Jo formo part del Sous de Drac des de que tinc 6 anys.
1: I què és el que més t'agrada de formar part del Sous de Drac, del grup de percussió?
2: Doncs que això és com una família, ens portem tot superbé, ens animem i això és molt guai.
1: Dius que el teu instrument és el sordo.
2: Sí.
1: Com és aquest instrument?
2: Doncs diuen que pesa molt, però tampoc pesa tant, només que abulta bastant i es toca amb les mazes.
1: El teu instrument?
3: El meu instrument és la caixa.
1: Quant temps portes en el grup dels Sous de Drac?
3: Portaré uns 5 o 6 anys.
1: 5 o 6 anys?
3: Sí.
1: I què és el que més t'agrada formar part dels Sous de Drac?
3: El que més m'agrada és l'ambient que formem tots nosaltres tocant i la colla i tot el treball que hi ha darrere per al final fer el que estem fent ara.
1: No només heu actuat aquí a Sant Andreu de la Barca, sinó també heu anat fora, no?
2: Sí.
1: On heu anat?
2: Hem anat a Mollet, també hem anat a Gavà.
3: A Barcelona també hem anat.
1: Més coses. Quan assageu vosaltres? Quant de temps dediqueu a l'assaig?
2: 2 hores, però entremig hi ha un descans de 15 minuts per poder berenar els diumenges a les 5.
1: O sigui, un dia a la setmana assageu?
2: Sí.
1: És suficient?
2: Sí, jo crec que sí.
1: I sabeu moltes cançons?
2: Sí, esclar que ja sabem les cançons.
3: Bueno, tenim unes quantes, però ens les sabem prou bé.
1: Sí?
3: Sí.
1: Quanta gent formeu part dels Sous de Drac? Són uns quants, no?
2: 18-20.
1: 18-20. Normalment aquests 18-20 solen participar sempre en les activitats?
2: Sí. Sí.
1: I quin missatge donaríeu per aquest 10è aniversari dels Sous de Drac?
3: Que moltes felicitats, Sous de Drac, i que intentarem seguir fent el que estem fent.
2: Sí. I que esperem que més nens s'apuntin dels Sous de Drac i podem créixer més.
1: Bueno, quan vosaltres sigueu més grans ja formareu part de Valdracs, no?
3: Exacte.
1: Aquesta és la intenció, no?
3: Aquesta és l'intenció, una altra cosa és que arribem.
1: Amb aquestes ganes segurament que sí que arribaran els membres dels Sous de Drac, que segurament més endavant formaran part del grup del Tabaldracs. 10è aniversari dels Sous de Drac en aquesta 8ª trobada de grups de percussió. Hem parlat amb el president de la Colla de Diables, Enrique González.
4: Bueno, molt contents, ha estat tot un èxit, afluència de gent i un espectacle molt maco.
1: És habitual ja en aquesta Fira de la Primavera anar combinant la Festa del Foc amb els grups de percussió?
4: Sí, ja fa temps que hem decidit anar intercalant foc i percussió per donar sortida a totes les seccions de la colla i bueno, pensem també que és més maco.
1: Molts grups han vingut avui. Qui ha vingut?
4: Han vingut de molts llocs, de Badalona, del barri de Sant Antoni, de Mollet, de Molins. 9 colles que hem fet una bona cercavila i un bon final a l'esplanada del mercat.
1: Molts grups de percussió i cadascú té el seu estil propi.
4: Bueno, sí, perquè hi ha grups més d'animació, grups més de diables, llavors és una cosa que és molta varietat.
1: A Sant Andreu la Barca amb els Tabaldracs, però també amb els Sous de Drac, especial avui per aquest 10è aniversari.
4: Sí, sí, hem aprofitat aquesta trobada per celebrar els 10 anys dels Sous de Drac, que és la secció infantil i que és una secció que ens fa molta il·lusió perquè és la gent jove que ha de mantenir la colla viva.
1: Home, veiem uns joves engrescats, per tant, si tenim en compte que són els que després passaran al grup del Tabaldracs, el futur jo crec que està assegurat.
4: Sí, hi ha cantera, porten molta marxa i molta força i aguantarà molts anys.
1: Qui toca millor, els Tabaldracs o els Sous de Drac?
4: Uf, això és molt complicat. Si vull continuar sent president, millor no opinar d'això.
1: No només han participat els Sous de Drac o els Tabaldrac en aquesta trobada de grups de percussió, també han participat altres grups provenents de Molins de Rei o també de Pallejà.
5: Jo sóc Daniel Santos, dels timbalers de Molins de Rei, de Camell.
1: Bé, què suposa avui participar en aquesta trobada de percussió aquí a Sant Andreu de la Barca?
5: Per nosaltres, doncs, que ens agrada visibilitzar-nos i donar-nos a conèixer amb altres colles i, com que som veïns, doncs, ens feia il·lusió que ens convidessin i ens ho passat molt bé.
1: És la primera vegada que veniu aquí a Sant Andreu de la Barca?
5: Crec que vam venir a la primera edició, però bueno, cap de nosaltres hi era.
1: Primera edició, bueno, aquesta és la 8ª, tampoc no es fa cada any, vull dir, ja portem ja unes quantes edicions, que suposa també aquest contacte amb d'altres grups de percussió, d'altres...

0: relació?
1: Doncs és enriquidor, perquè al final doncs, veus altres ritmes i hi ha algunes coses que t'emportes i que de cara als assajos estan pensades ja.
0: De fet, cada grup té la seva peculiaritat, no?
1: Sí, sí. Hi ha uns que tiren més cap a la tocada, alguns que són més percussió mixta i nosaltres no acabem de ser tot a tocada i bueno, hi ha moltes varietats, sí.
2: Hola, bones, em dic Joel Mendo i soc de Ruachamba.
0: Bé, Ruachamba ja és habitual amb aquesta trobada de grups de percussió de Sant Andreu de Barca, que suposa per vosaltres participar un any més.
2: Bueno, al final, com a veïns, és una il·lusió, és ja tradició venir aquí i és que ens ho passem superbé.
0: Hi ha molta diferència entre els grups de percussió per el tipus de música que toqueu?
2: Bueno, suposo que depèn també del tipus de grup. Els Diables potser fan un tipus de música més tradicional, després estan les batucades, però més o menys tot és... està guai, està bé.
0: El vostre què feu?
2: Més batucada, potser. Més de tot.
0: La 8a edició de la trobada de grups de percussió que es va celebrar a motiu de la Fira de la Primavera va ser el passat cap de setmana, concretament el passat dissabte. La informació la teniu també disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i també hem de recordar que Ràdio Sant Andreu ha realitzat un butlletí digital especial a motiu de la Fira de la Primavera 2026 amb fotografies, amb reportatges i amb entrevistes amb els principals protagonistes, un butlletí que us podeu descarregar a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: Hello, Jazz It audience.
6: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
7: Jazz It. Jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
8: Senyores i senyors, ha arribat el gran dia. Comença a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, l'edició de Jazz It dedicada íntegrament a Miles Davis amb motiu del centenari del seu naixement, que es va produir el 26 de maig de 1926. La genialitat és un bé escàs, i si hi ha algun personatge històric que es va guanyar a pols el títol de geni, i el busquem, això sí, amb mirada catalana, aquest seria el senyor Salvador Dalí i Domènech. Però Jazz It, com el seu títol indica, no venim a parlar de pintura, sinó de jazz. I en aquest camp creiem que el més semblant a un geni que podem trobar és Miles Davis, tercer pels amics Miles Davis.

Hem començat, ja has dit, amb Steeplechase, una composició de Charlie Parker interpretada per ell mateix amb Miles Davis a la trompeta. La van gravar el mes de setembre de 1948 i això significa que Miles tenia 22 anys. Havia nascut a l'estat d'Illinois, en el centre dels Estats Units. El seu pare era dentista i la seva mare professora de música i això els convertia en una família afroamericana de classe mitja, una família, podríem dir, benestant. Miles va començar a estudiar música cap als 12 o 13 anys i amb 19 ja feia els primers passos a nivell professional. Va fer una petita estada d'un parell de setmanes a l'orquestra del cantant Billy Eckstine per substituir un músic malalt. I allà hi va coincidir amb Charlie Parker i amb Dizzy Gillespie, els pares del bebop, una tendència que, com sabeu, revolucionaria el món del jazz. Impressionat pel que feien, Miles es va traslladar a Nova York, on, condició imposada pel seu pare, es va matricular a l'escola de música Juilliard. Però les seves biografies diuen que els 3 anys següents va freqüentar poc la Juilliard, va entrar en el quintet de Charlie Parker en una mena de paper de becari i va participar molt en les jam sessions dels músics joves i innovadors d'aquell moment. A començaments de 1949 ja estava a punt per liderar la seva primera obra mestra, Birth of the Cool.

0: S'emetrà als voltants de les 9 del matí i que... vista de la reunió que mantindran amb la consellera d'Educació. Així, Helena, aquest increment de 400 euros que s'interpreta de manera molt diferent per part del govern i dels sindicats continua constituint el principal obstacle, tot i que el govern, des del Departament d'Educació, s'assegura. És una bona proposta, perquè dobla la proposta original signada amb Comissions Obreres i UGT.
1: Sobretot el que demanaria en aquest cas els sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas, de l'acord, que seria durant 4 anys.
0: Així que tot pendent d'aquesta nova trobada negociadora a partir de les 10 del matí. Mentrestant, els sindicats dels mestres mantenen el calendari de mobilitzacions i avui és la vaga territorialitzada que convoquen els territoris del Baix Llobregat i el Penedès. També s'ha previst, en principi, una nova concentració a Via Augusta davant el Departament d'Educació, tot coincidint amb l'inici de la reunió amb la consellera a partir de les 10 del matí, i s'ha previst també una mena de performance reivindicativa a Montserrat.
2: Doncs aquí us deixem, Anna, fent guàrdia perquè ens puguis explicar què passa. Gràcies. Doncs, com dèiem, avui hi ha una nova jornada de vaga d'educació al Penedès i al Baix Llobregat, ho recordava ara l'Anna, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant 2 hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. Protecció Civil ha aixecat ja fa gairebé 20 minuts l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. Això permet la mobilitat habitual de la població. El foc sembla que ja està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. Anem, doncs, sobre el terreny, a Òrrius, on hi tenim els companys de TV Mataró, el Bruno Enzo i a la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Dóna'ns més detalls. Explica'ns.
3: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, fa uns minuts tot just arribàvem aquí a Òrrius, s'anunciava aquest desconfinament de la població que va establir ahir Protecció Civil després d'aquest incendi, aquest important incendi que, com deies, va afectar vegetació i també una indústria d'aquí, d'aquest municipi. A més, hem pogut saber també a primera hora d'aquest matí que aquest foc s'ha donat per controlat per part dels bombers, i perquè ens en expliqui tots els detalls de com està la situació, tenim aquí nosaltres l'alcalde d'Òrrius, en Xavier Masgrau. Xavier Masgrau, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
4: Molt bon dia, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-se l'oportunitat de poder explicar la situació que tenim ara mateix al poble.
3: Primer de tot, dèiem que l'incendi està controlat. Què és el que expliquen els bombers?
4: A veure, portem tota la nit mirant, evidentment, amb dotacions tant de drons com de dotacions terrestres per vigilar que no hi haguessi revifada amb la massa forestal, i el que tenim controlat és de perimetralment la massa forestal perquè no propagués cap a tot, a la massa de la serralada, litoral i tot. I llavors el que sí que continua l'incendi actiu és amb l'empresa, que evidentment i tal, al tenir la parafina, que és un inflamable, evidentment això no es pot aturar amb el tema de l'aigua, i llavors pues, es va deixant que cremi per si mateix. La veritat és que ara mateix el que és el núvol tòxic no és tan gran, de tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit, i llavors pues, teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina feta. Una de les coses, sí, perdó, una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que en la parafina i a l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors hem estat treballant tota aquesta nit per material i maquinària passada, de treure la parafina de lo que són les rieres i tal, perquè no afecti el medi natural.
3: Molt ràpidament, perquè tenim molt poquet temps, s'ha desconfinat ja la població, com ho ha viscut el poble?
4: Bueno, nosaltres el que hem treballat tota la nit és de que ja que estava confinat el poble, és intentar que el subministre tant d'aigua com de llum estiguessi restablert. Ho hem restablert abans de les 11 de la nit a tot el poble. Podia dir que quasi 99% de la població ha tingut aigua i llum tota la nit, i la veritat que un confinament ha sigut el més suau, exceptuant pues, Can Roure i tal, bueno, on diguem les, el nucli disseminat i tal de la zona de l'incendi, que sí que és veritat que s'ha cremat tot el cablejat elèctric i tot, però bueno, s'han fet tasques de manteniment i de fer també bypass per poder tirar endavant de que no faltés ni l'aigua ni la llum en totes les cases.
3: Moltíssimes gràcies, alcalde, per atendre'ns, i com ja ho sentíem, que ho deia l'alcalde, encara es veu moviment de bombers aquí a la zona, i tot i que molt menys que ahir, encara es pot veure també una miqueta de fum que encara surt de la indústria.
2: Gràcies, Clara. Un gran ensurt que hagués pogut tenir efectes encara més devastadors donades les altes temperatures que estem patint aquests dies. Gràcies per aquesta fotografia. Que vagi bé. Tot plegat, com dèiem, en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures tan extremes. Les temperatures continuaran, això sí, altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten justament el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny després del Consell Europeu i abans del Consell Federal que el partit celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investigació l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
2: Pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme, textualment, i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
6: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
2: A l'Audiència Nacional, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, es desvincula de l'operació Kitchen. És el cas de la presumpta operació parapolicial orquestrada pel seu ministeri per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, arran del cas Gürtel, entre els anys 2013 i 2015. Anticorrupció demana 15 anys de presó i 33 d'inhabilitació per Fernández Díaz per presumptes delictes d'encobriment, malversació i delictes contra la intimitat. L'exministre popular assegura no saber-ne res.
7: Que yo me entero de esa operación, como entiendo que el común de los mortales, cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación.
8: Mire, ¿usted ordenó en algún momento que se efectuara algún seguimiento en el entorno del señor Bárcenas o que se accediera al interior de algún local de la familia del señor Bárcenas?
7: En absoluto.
2: Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera l'any passat i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny, 19 hospitals, negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el sindicat destaca l'augment de les demores per a visites i remarca que, fins i tot, en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. De la seva banda, la conselleria respon que la comparativa entre centres no es pot fer de manera equivalent perquè hi ha hospitals que assumeixen més complexitat. Ens ho explica la Maite Polo.
9: El Penedès, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
10: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
9: L'any passat va acabar amb una espera de 6 mesos de mitjana per a una primera visita a traumatologia en el sistema sanitari públic, quasi 5 mesos per a l'otorrino i 145 dies per a la prova del son.
2: I el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria. Un canvi que va aprovar el Consell de Ministres i que va entrar en vigor el passat 13 de maig. La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Nou minuts per arribar a 9:15. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir el metro. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: És el dispositiu Almus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
11: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
13: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
11: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
2: Mig Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
14: Mitchell Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
2: Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Xavi Pascual ha explicat els motius de la seva sortida del Barça de bàsquet a final de temporada. El de Gavà abonarà la seva clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i amb Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
15: I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per endavant.
2: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i també sobre la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV, que han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
16: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada. La primera troballa, el lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquís roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimatxo.
9: Però existir solo.
10: Terroristes.
11: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.

0: Sabies que el cervell humà té una capacitat sorprenent? S'estima que conté al voltant de 100.000 milions de cèl·lules nervioses anomenades neurones. El més fascinant és que cada neurona pot establir connexions amb milers d'altres neurones, formant una xarxa complexa de comunicació dins del cervell. Aquesta xarxa neuronal és responsable de les nostres capacitats cognitives, com ara el pensament, la memòria, la percepció i el llenguatge. A mesura que aprenem i experimentem coses noves, aquestes connexions neuronals s'enforteixen o debiliten, cosa que influeix la nostra manera de pensar i en les nostres habilitats. Una altra curiositat interessant és que el cervell humà és altament eficient en temes de consum d'energia. Tot i que només representa al voltant del 2% del nostre pes corporal, consumeix aproximadament el 20% de l'energia total del cos. Això és perquè les activitats cerebrals, com la transmissió de senyals elèctrics i la síntesi de neurotransmissors, requereixen una quantitat significativa d'energia. A mesura que els científics i investigadors continuen estudiant el cervell humà, descobreixen cada cop més detalls fascinants sobre la seva estructura i funcionament. Aquesta curiositat infinita per comprendre l'òrgan més complex del cos humà impulsa avenços en camps com la neurociència, la intel·ligència artificial i la medicina, i ens apropa cada cop més a desentranyar els misteris de la ment humana.
1: La xarxa de comunicació local.

0: l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
1: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
0: Protecció Civil ha aixecat fa poc més de mitja hora l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. L'alcalde de la població, Xavier Masgrau, ha donat l'última hora de l'incendi al Notícies en Xarxa.
2: El que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit. Teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina.
0: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà

0: Tena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per passar la nit a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació a Barcelona hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, de nou. Quina és ara mateix la situació?
1: Bon dia, Elena. Ja som dins del Departament d'Educació a l'espera que a partir de les 10 del matí arrenqui aquesta nova reunió negociadora entre sindicats, reunió però que liderarà directament la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb Ramiro Gil. Ell és, pertany al sindicat de professors de secundària, un dels sindicats majoritaris, i que han convocat aquest extens calendari de vagues que probablement continuarà i acabarà quan acabi el curs. Ramiro, com estan les coses en aquests moments? Hi ha possibilitat d'acord aquest matí?
2: Doncs bé, les coses estan molt encallades, perquè després de la reunió d'ahir, en la que vam intentar trobar una negociació, el Departament d'Educació està totalment enrocat amb l'última proposta que ens van fer, que de fet és la mateixa que vam presentar abans d'ahir, amb res, petits retocs, i que nosaltres estem disposats a seguir avançant amb la negociació, però des del departament se'ns van dir que això arribava fins aquí i que, per tant, o ho agafem o ho deixem. Esclar, aquesta no ens sembla una actitud de voluntat de negociadora i de diàleg, com ha expressat la consellera moltes vegades, no? Per tant, aquí nosaltres estem davant d'una situació en la que la consellera o canvia d'actitud i ve amb una actitud diferent a la que va venir demà, o difícilment podrem resoldre el conflicte.
1: Però, Ramiro, és veritat que l'escenari ha canviat en poques hores, perquè l'acord estava a tocar i l'ambient era de possibilitat de consens i que en principi el calendari de vagues havia de tocar a la seva fi. Però alguna cosa va passar ahir al vespre que vosaltres decidiu passar la nit aquí, dur a terme aquest tancament com acte de protesta que pressiona i molt abans, una hora abans de la reunió amb la consellera.
2: Sí, efectivament, no és que estiguéssim tan lluny a nivell d'arribar a un acord, per exemple, amb la qüestió salarial. Hi havia una distància relativament assumible, pensem, per part del departament, però va arribar un punt en què van dir nosaltres no podem proposar-vos res més i ja està, no? Nosaltres vam dir això no pot ser, volem seguir negociant, sou vosaltres els que esteu trencant les negociacions. Vam dir que baixi la consellera i que vingui. Quan va venir la consellera, la seva actitud va ser totalment arrogant, de dir, reflexioneu, demà al matí ens tornem a convocar, però això és el que hi ha.
1: Tot obert, llavors, Ramiro.
2: Sí, està tot obert. Esperem que la reflexió l'hagi fet la consellera i vingui amb una proposta, perquè té un conflicte al carrer, tenen un problema de país que han de resoldre. I és que si no venen amb una actitud diferent de tornar a negociar i oferir allò que estem demanant, que no estem tan lluny, al final les vagues continuaran i el conflicte continuarà.
1: Ramiro Gil, des del Sindicat Professors de Secundària, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Elena, a una hora aproximadament per a l'inici d'aquesta reunió negociadora amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'espera també cap a 8:45 una compareixença conjunta dels diferents sindicats que han protagonitzat aquest tancament aquesta nit al Departament d'Educació. Tot obert, l'escenari ha estat obert i no està gens clar què pot passar després de la reunió amb la consellera.
0: Doncs, evidentment, Anna, molta expectació i no gaire optimisme ara mateix. Gràcies, bon dia, que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: Protecció Civil ha aixecat fa poc més de mitja hora l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. Això permet la mobilitat habitual de la població. El foc sembla que està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. L'alcalde de la població, Xavier Masgrau, ha donat l'última hora de l'incendi al Notícies en Xarxa.
4: El que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit. Teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina.
0: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura

0: més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
1: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
0: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme, literalment, i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
2: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
0: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa a Catalunya. L'operatiu anomenat Almus serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir el metro. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
3: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquells dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
5: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
3: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
0: I en un altre ordre de coses ben diferents, el Departament de Territori engega el pla de xoc per restaurar l'estany de Vilaüt i protegir un dels espais més valuosos dels aiguamolls de l'Empordà. Aquest dijous s'han presentat les primeres actuacions, centrades a garantir l'aigua necessària per a la cria d'aus amenaçades i l'eliminació de la vegetació invasora. El Departament també vol recuperar l'ús públic de la zona. Ens ho expliquen des d'Empordà Televisió.
6: El govern ha posat en marxa el pla de xoc per restaurar l'estany de Vilaüt, al parc natural dels aiguamolls de l'Empordà, amb l'objectiu de frenar-ne la degradació i garantir la preservació dels hàbitats i les espècies amenaçades que hi depenen. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaüt, ha visitat l'espai per anunciar l'expropiació de la finca.
7: feia temps que no tenia aigua en el seu interior i, per tant, amb aquesta expropiació i poder gestionar i regular l'accés de l'aigua en aquest espai, recuperem un espai d'una gran riquesa de biodiversitat.
6: El departament considera essencial mantenir l'espai en un nivell d'inundació òptim. Per això s'ha acordat amb l'Agència Catalana de l'Aigua i la comunitat de regants assegurar un subministrament d'aigua de qualitat que eviti l'assecament prematur del sistema. El pla també inclou l'eliminació urgent de vegetació invasora que havia colonitzat la superfície del recinte a causa de la manca de gestió.
0: La revista d'àmbit nacional Soy Barbudo, especialitzada en barberies i noves tendències del sector, organitza cada any una competició entre els millors professionals de l'Estat. El balaguerí Iker Sanz lluitarà per ser el millor barber jove aquest mes de juny. Tots els detalls amb Gerard Díaz, de Balaguer Televisió.
8: El jove va començar a fer tastos amb els seus amics, del que ha acabat sent el seu camí professional, i ara amb 17 anys podria convertir-se en el millor barber jove de tot l'estat. El balaguerí competirà aquest mes de juny en la Buxi Barber League, una competició organitzada per una revista especialitzada en barberies, en la qual l'Iker es va classificar després de guanyar la batalla interna en la seva escola de formació i després d'aconseguir una plaça disputant les semifinals.
9: Jo crec que és com un somni, està aquí més que res per l'esforç, la dedicació que he tingut aquí i l'ajuda de mon pare també. Jo crec que és essencial.
8: Mentrestant, el jove barber continua treballant amb el seu pare, qui reconeix que, a part de ser un orgull per l'esforç i la passió que l'Iker li posa en la professió, també diu aprendre molt al seu costat. La competició tindrà lloc el 6 de juny a Saragossa i consta d'una prova d'una hora fent un tallat de cabells i de barba a un model, valorant l'estil i la qualitat de la feina.
0: Són 9:45 del matí, és temps justament per a la part esportiva, com sempre, com cada dia ens acompanya la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
10: Bon dia.
0: Michel, que no continuarà a la banqueta del Girona, eh?
10: Sí, el club ha confirmat oficialment la marxa del tècnic després de 5 temporades. S'acomiadarà amb el mal regust d'haver consumat el descens a segona divisió, però se'l recordarà per ser l'artífex dels majors èxits de la història de l'equip, com és l'ascens a primera l'any que va arribar, i també la classificació per a la Champions. El seu futur pot passar per l'Ajax d'Amsterdam. En té més detalls des de Televisió de Girona amb Bru Ortega.
11: Michel Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona. I amb el record d'haver jugat la Champions, competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Michel a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Michel no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
10: Més comiats, Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per la seva banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí tant de Mapi León com d'Ona Batlle serà la Premier anglesa. Mapi León assegura que tanca la millor etapa de la seva carrera.
12: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
10: També dirà adéu Xavi Pascual al Barça de bàsquet. Ho farà a final de temporada, inexplicat els motius. El de Gavà abonarà la clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i Rafa Just és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
13: I aquesta és la decisió fonamental quan marxo del Barça, també, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia. Les derrotes són... no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo tres vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte enrescador i encoratjador que el club té per endavant.
10: Aquesta nit arrenca el play-off pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça rep el Valdepeñas al Palau a partir de les 9. Els blaugranes, campions de la Lliga regular, tindran el factor pista favorable en aquest play-off. La sèrie de quarts, el millor de 3 partits, continuarà dilluns a la nit a Valdepeñas. El partit serà especial per a Sergio Lozano, a qui es farà un homenatge amb la retirada de la samarreta que va vestir durant 14 temporades. El màxim golejador històric de la secció recorda l'etapa de blaugrana un any després de retirar-se.
14: Yo creo que tienes que llegar a tener esa conexión especial con la gente del Barça y con ese sentimiento del Palau. Y creo que eso es lo que mejor he llevado. Veía a la gente cuando yo jugaba y que era feliz y se veía identificados con mi forma de ser, con mi forma de vivir este deporte. Entonces siempre le digo a los chicos, digo, yo, mi mejor virtud era que cuando salía a la pista era un león. Iba hasta el final.
10: Doncs un bon grapat de comiats t'he portat avui, també competició aquest final de temporada, avui aquest Barça-Valdepeñas del play-off de futbol sala a les 9 al Palau Blaugrana.
0: Molt bé. Nosaltres també t'acomiadem, bon cap de setmana, però t'esperem dilluns.
10: I tant.
0: Que vagi molt bé.
10: Que vagi bé.
0: És divendres, per tant això vol dir novetats a la cartellera, les repassem amb David Navarro.
15: Guanyaré. Faré història.
16: Sí, sí.
17: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
15: Has parlat amb ells?
16: Amb qui?
15: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
18: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
19: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Yo voté a favor de acogerlos?
18: ¿Herberriu?
19: Sí.
18: Aprobado por unanimidad.
20: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
18: En realidad, son sirios.
19: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
18: No, no, de Siria.
17: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
21: No sé, que no lo entiendo. No me hable como Macron.
22: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
23: amor?
22: Sí.
23: ¿Primer amor o primer crush?
22: Las dos, creo. Es muy raro.
23: A los 30.
17: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
21: No lo sé.
24: Un poco de drama.
0: Tornem al motiu de portada d'aquest informatiu. Malgrat que l'atenció, evidentment, està situada al Departament d'Educació pel bloqueig de les negociacions, els sindicats han convocat una nova vaga que interpel·la els docents, en aquest cas del Penedès i del Baix Llobregat. Les protestes dels mestres i professors d'aquestes comarques es concentren avui a la muntanya de Montserrat, on a les 12 d'aquest migdia hi ha prevista

0: Loreto i a la plaça de Santa Cecília amb l'objectiu de concentrar-se entre tots plegats a la plaça de Santa Maria de Collbató. L'objectiu, per tant, és clar, fer pressió envers de les negociacions que ara mateix a les 10 del matí es reiniciaran al Departament d'Educació. Anem ara mateix a parlar amb un dels docents que ara mateix són aquí fent aquesta pressió. Hola, molt bon dia. Quines són les protestes del dia d'avui per part del professorat des d'aquí al Baix Llobregat?
1: Bé, nosaltres seguim. Fa temps que estem organitzades en les assemblees de centre i seguim demanant el mateix, unes millors condicions tant laborals com una millora del sistema públic en general. Menys ratios, una escola inclusiva, per tant, seguirem picant i pressionant el departament i avui també és un dia clau. Tenim les companyes del comitè de vaga que s'han quedat a dormir al departament, per tant, a les 10 es seguirà negociant, però nosaltres apostem i seguim apostant per la força dels centres, per organitzar-nos des de la base.
0: I quina és la idea del dia d'avui? Quin recorregut teniu pensat fer? Pujareu a la muntanya, no? Ni anireu directament a la plaça de Santa Maria?
1: No ho sabem, anirem veient. Per tant, animem a tothom a venir aquí, al Baix Llobregat. Avui seguim de vaga, per tant, aquí tothom als ferrocarrils ara.
0: Completament, doncs que vagi molt bé aquesta marxa i continuarem actualitzant informacions. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Ja ho heu escoltat, una marxa que té previst anar avançant al llarg del dia. L'objectiu és concentrar-se aquí a la plaça Santa Maria de Collbató, però s'anirà actualitzant al llarg d'aquest matí si a les 12 es concentraran en allà o acabaran pujant a Montserrat.
3: Doncs creativitat no els en falta en aquests docents i professors que continuen en lluita. Gràcies, companys, que vagi bé. Recordem el calendari immediat de les pròximes hores d'aquest conflicte més enllà de la nova jornada de vaga. D'aquí a pocs minuts, a les 9 del matí, els sindicats convocants de les protestes emetran un comunicat alertant del bloqueig de les negociacions perquè no els satisfà l'increment salarial de 400 euros al mes plantejat pel govern d'aquí a 4 anys. Serà una hora més tard, a les 10 del matí, quan recuperaran les negociacions directament amb la consellera Esther Niubó per intentar desbloquejar el conflicte. Ramiro Gil, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
4: Perquè té un conflicte al carrer, tenen un problema de país que han de resoldre, i és que si no venen amb una actitud diferent de tornar a negociar i oferir allò que estem demanant, que no estem tan lluny, al final les vagues continuaran i el conflicte continuarà.
3: Doncs un conflicte enrocat que ens continua marcant l'actualitat d'avui divendres i que potser, o no, s'allargui durant tot el cap de setmana. En qualsevol cas, nosaltres dilluns tornarem a estar aquí a les 7 per explicar-vos-ho. Que passeu un bon cap de setmana, descanseu i també un bon divendres. Adéu-siau.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. No.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

La teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha presentat el seu projecte, el Pla de Barris, una iniciativa estratègica que preveu una inversió superior als 16,7 milions d'euros per transformar els barris de la Solana, el nucli antic i el centre. Es tracta de la primera vegada que el municipi es presenta aquest programa impulsat per la Generalitat de Catalunya, orientat a reduir desigualtats territorials i millorar també la qualitat de vida en zones urbanes vulnerables. El projecte ambiciós contempla 37 actuacions a desenvolupar entre els anys 2026 i 2030. El pla es basa en una diagnosi prèvia que identifica problemàtiques com l'envelliment del parc d'habitatges, la manca d'espais verds i la necessitat de millorar l'espai públic. De moment, és una candidatura que s'ha de presentar a la Generalitat de Catalunya, que és qui finalment aprovarà o no la inversió de 16,7 milions d'euros. El Pla de Barris s'estructura en tres grans àmbits d'actuació. El primer, centrat en les transformacions físiques, concentra gairebé la meitat del pressupost, 8,35 milions d'euros. Inclou millores en carrers, rehabilitació d'edificis i renovació d'infraestructures. El segon eix, dedicat a la transició ecològica, preveu una inversió de 4,18 milions d'euros per incrementar el verd urbà, fomentar l'eficiència energètica i adaptar els barris al canvi climàtic. Finalment, en l'àmbit sociocomunitari, amb una dotació similar, impulsarà accions per reforçar els serveis socials, educatius i la cohesió veïnal. Entre les actuacions més destacades hi ha la remodelació del Parc de la Solana, la creació d'un eix verd a la ciutat, la millora de l'enllumenat públic, la rehabilitació d'edificis i la reurbanització d'espais com la plaça del Teatre. El projecte també preveu la reurbanització de 20.000 metres quadrats d'espai públic, la creació de nous espais verds i refugis climàtics, així com mesures per reforçar el comerç local. Sobre el Pla de Barris i la seva candidatura, n'hem parlat amb els portaveus dels diferents partits polítics en presència al plenari municipal de Sant Andreu de la Barca, a més de l'alcalde Marc Girbet.
1: Serà molt important per la ciutat. Si em tornes a demanar ara una paraula, et diria ambició. Aquesta candidatura el que vol és ambicionar Sant Andreu de la Barca perquè cada cop la ciutat generi més orgull, generi més sentiment de pertinença i transformi més ràpidament els seus espais, que en alguns casos poden estar degradats. Amb aquesta candidatura, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, si agaféssim un símil futbolístic, està jugant a la Lliga dels Grans, és a dir, de grans ciutats, de ciutats com Santa Coloma de Gramenet, com Cornellà, com Sant Boi, com Hospitalet. És a dir, són grans ciutats les que apliquen en aquestes transformacions tan grans. Estem parlant de 16 milions d'euros que s'han d'executar entre l'any 2026 i 2030, per tant, en un horitzó, diguéssim, de curt mig plaç, però és que, a més, a l'àmbit, diguéssim, d'actuació, estem parlant de reurbanitzar 20.000 metres quadrats de Sant Andreu de la Barca. Per tant, és un repte majúscul que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca se sent amb la capacitat de jugar en aquesta Lliga dels Grans i de transformar o de posar l'accelerador perquè aquesta transformació arribi amb més força que mai a Sant Andreu de la Barca. I sobretot, no només estem o ens dedicarem a moure totxo, a moure terres, a transformar físicament, sinó que a més hi haurà una transformació ecològica sostenible en molts àmbits dins d'aquestes 37 actuacions que es deriven en moltes altres subaccions, i a més tindrem també una acció sociocomunitària, és a dir, treballar per lo social, treballar per les persones, amb gairebé 5 milions d'euros que aniran dedicats tant a la transformació com amb la transformació ecològica, com amb la transformació sociocomunitària, i amb més de 8 milions que aniran destinats a la transformació física, no?, de la ciutat. I això el que ens genera i el que li vull traslladar a la ciutadania és aquesta ambició que té l'Ajuntament, que té el govern, i en definitiva que darrerament, en els últims anys, està tenint Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca s'estan obrint nous comerços, s'estan transformant i estem obtenint noves ofertes. Per tant, aquest dinamisme econòmic, dinamisme social, també s'estan creant noves associacions de veïns, noves entitats, es fan moltes activitats al carrer, moltes més de les que es feien abans. Per tant, ambicionar tot aquest moviment que la ciutat, que el teixit, diguéssim, associatiu, social, econòmic de Sant Andreu de la Barca s'està produint, el que fa aquesta candidatura és posar la cirereta a aquesta gran transformació que Sant Andreu vol liderar dins del seu territori, dins de les seves expectatives de futur i, evidentment, amb un lideratge clar de l'equip de govern i de l'Ajuntament, perquè creiem que hem de ser els precursors, els motors de que aquest canvi arribi.
0: Es va fer la presentació en el Centre de Recursos Associatius fa unes setmanes. També des de l'Ajuntament també s'ha obert un període on els ciutadans han pogut dir la seva, per tant, un procés participatiu vinculat a aquest pla de barris. Tenim ja els resultats. Quines han estat aquests resultats o aquestes opinions de la ciutadania envers a les prioritats d'aquest pla de barris?
1: Un dels ADNs del nostre govern i, en definitiva, del que com a ajuntament o administració volem traslladar és la participació ciutadana. És a dir, que els ciutadans, més enllà del que puguem planificar des de l'Ajuntament, també puguin dir la seva, no? I també ens puguin aportar la seva visió. Aquesta visió són indicadors importantíssims per nosaltres després poder conformar el conjunt d'actuacions que no només el pla de barri, sinó totes les decisions municipals implica, no? Els resultats d'aquesta enquesta ens han pogut dir que com a, diguéssim, prioritats en actuació en la via pública venen a ser tot el que és la renovació de la xarxa d'aigua i, evidentment, controlar les fugues que puguem tenir en aquesta xarxa, amb gairebé un 60% de les prioritats o de les persones que volen. L'altra és una millora de l'enllumenat públic, amb un 47%, i també la reurbanització i pacificació de carrers, molt important, eh? Quan renovem un carrer, la gent el que ens està dient és que tinguem en compte, sobretot, el que és la mobilitat peatonal, vianal, perquè les persones han de ser els protagonistes dels espais. I en quant a accions que tenen a veure amb el verd, amb les actuacions ambientals, doncs ens diuen que volen la naturalització i la consolidació d'infraestructures verdes urbanes, és a dir, de poder guanyar aquest verd al gris, no? que explico sempre, amb un 46%, gairebé una gran majoria. També busquem, i per tant anem molt en línia la ciutadania i l'Ajuntament, aquests corredors verds, aquests itineraris saludables que barregin verd i també acció, diguéssim, esportiva, esport saludable, per tant també amb una part molt important de les persones que creuen que això també s'ha de reforçar en l'entorn també fluvial del riu Llobregat. I per finalitzar, una de les qüestions dels quals crec que ho hem parlat molt abastament en les també darreres entrevistes és de quina manera convivim amb l'espai públic i, per tant, tot el que és residus, civisme, és una part molt important que també la ciutadania posa com a punt important. I ja per acabar, tot el que té a veure amb el suport social i la lluita contra la solitud, un dels projectes, diguéssim, capdals, amb una immensa majoria, és aquest projecte Radars, per detectar la solitud no desitjada o aquelles persones que viuen soles puguin ser objecte, diguéssim, d'un seguiment, d'un acompanyament per part no només dels serveis públics, sinó dels serveis comunitaris, és a dir, dels comerciants, de les associacions de veïns, de les comunitats de veïns, per tant, posar en marxa, diguéssim, aquesta gran feina comunitària perquè la gent no se senti sola. I una de les qüestions que estàvem treballant i espero que en breu o durant aquest any pugui veure la llum és aquest aprofitament dels excedents del menjar escolar, no? I això és importantíssim perquè hi ha un excedent, diguéssim, que es tira, que es rebutja i, per tant, l'Ajuntament el que vol és posar-lo en circulació i ja estem parlant amb les diferents empreses que lideren els menjadors escolars perquè això sigui una realitat el més aviat possible. Per tant, el que ens ve a dir aquesta enquesta és que estem treballant, diguéssim, d'una manera important en els temes que més preocupen a la ciutadania i que precisament el Pla de Barris també li dona aquesta oportunitat de dir-ho, però també de plasmar-ho en actuacions si tant de bo la Generalitat de Catalunya ens otorga a la subvenció a aquesta gran candidatura que presenta Sant Andreu de la Barca.
0: De moment, com comenta, és una candidatura pendent de la seva aprovació. Encara s'ha de presentar aquesta candidatura del Pla de Barris a la Generalitat, que és qui haurà de validar finalment el projecte i el seu finançament. Vostè, en el dia de la presentació, a l'entrevista que després vam fer a Ràdio Sant Andreu, es mostrava optimista o molt optimista davant d'aquesta presentació i de que finalment, segurament, que la Generalitat podria donar el sí a tot aquest projecte. Encara manté, evidentment, aquest optimisme, no?
1: A la vida s'ha de ser optimista. perquè si no ets optimista no aconsegueixes les teves fites, no aconsegueixes precisament el que busques, i el que busquem amb aquesta candidatura és que Sant Andreu, com deia, posi la cinquena i l'accelerador perquè aquesta transformació arribi. I clar que sóc optimista perquè entenc que és algo tan necessari per la ciutat que la Generalitat de Catalunya otorgui a Sant Andreu la Barca aquesta subvenció de 16 milions d'euros per poder transformar la ciutat, i amb aquest optimisme, il·lusió i ambició hem de portar aquesta transformació a Sant Andreu a la Barca.
0: Sobre el pla de barris hem parlat i hem preguntat als diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
2: Sí, exactament. Aquesta candidatura que vam explicar també a tothom que es va, a entitats i forces polítiques que van voler apropar-se en el CRAU quan ho vam explicar, perquè no van ser totes, però sí que és cert que allà explicaven doncs, aquesta postulació, aquesta candidatura històrica per Sant Andreu de la Barca. Recordem que el Pla de Barris és un programa de la Generalitat de Catalunya, no? que el que cerca és reduir les desigualtats territorials i socials entre els diferents barris de les diferents localitats d'arreu de Catalunya, i seria la primera vegada per Sant Andreu de la Barca que estem en aquesta situació, en aquesta casella de sortida, per guanyar la candidatura i poder treure, no?, aquests recursos, aquests més de 16 milions, 16,6 milions d'euros, no?, en aquest cas, 10 finançats per la Generalitat de Catalunya i 6,6 finançats per l'Ajuntament, que seria un impuls, per un cantó, a fites i aspectes que nosaltres ja teníem incorporats als nostres programes, no?, als nostres objectius doncs de mandat, però que sense cap mena de dubte, si arribéssim aquests recursos i guanyéssim aquesta candidatura al Pla de Barris, doncs significarien un impuls, un accelerador, a moltes d'aquelles accions i actuacions que nosaltres ja teníem recollides, no? Bàsicament es vertebra, per no allargar-nos massa, es vertebra aquest Pla de Barris amb tres eixos bàsics, no?, que són transformacions físiques, no?, que són les transformacions del totxo, diguéssim, les ecològiques i les accions sociocomunitàries, amb un total de 37, no?, actuacions que hem presentat doncs, per aconseguir aquesta candidatura, i penso que serien capdals aquesta candidatura aconseguir-ho, perquè veritablement seria un factor de transformació hiperpotent e històric per Sant Andreu de la Barca, per aconseguir doncs, reduir les desigualtats i també arribar a aquella, doncs, a aquella ciutat, no?, veritablement del segle XXI com tots es mereixem, no?
0: Portaveu socialista Juan Pablo Veas en declaracions a Ràdio Sant Andreu ha destacat que el Pla de Barris és un pla molt important.
3: La llei de barris és molt important. Nosaltres, l'any passat, quan es va presentar la primera edició, vam demanar al govern que es presentés, perquè no es poden perdre oportunitats, i més amb un projecte, amb un programa tan important com és la llei de barris, i que dona molts diners i que et serveix per transformar espais i barris de Sant Andreu de la Barca, no? I no ho van fer. No ho van fer, i nosaltres vam fer unes declaracions públiques dient que aquest govern perd moltes subvencions i perd moltes oportunitats. Ha hagut de tornar més d'un milió d'euros de subvencions per no gestionar bé. I aquesta la va perdre. I van fer declaracions, i el que et deia, la pressió dels mitjans, als 4 o 5 dies de les nostres decles van fer un contracte per encarregar una empresa que fes el projecte de la llei de barris. Aquest projecte de la llei de barris, tant de bo, surti endavant i la Generalitat doncs ens doni aquests diners per Sant Andreu de la Barca. També et dic, és com venen les coses. Estan venent com un projecte de ciutat pràcticament real. Si tu veus tota la maquinària comunicativa que té l'Ajuntament, i a la gent se li ha d'explicar les coses bé. L'Ajuntament està presentant un projecte, i aquest projecte ha de ser escollit per la Generalitat de Catalunya, i que sigui escollit o no farà que sigui viable. Dins d'aquesta campanya informativa que fa aquest govern, explica les coses no amb tota la realitat, explica amb mitges veritats, deixant anar coses, perquè hi ha gent, o crec que pot donar la imatge, que aquest és un projecte que serà realitat. No, aquí s'està treballant una sol·licitud estàs fent una sol·licitud al govern perquè et doni diners. Tant de bo la llei de barris arribi a Sant Andreu de la Barca, nosaltres feliços.
0: Declaracions del portaveu socialista Juan Pablo Beas a Ràdio Sant Andreu, i ara les declaracions sobre el pla de barris per part d'Antonio López, portaveu de Vox.
4: Podemos ponernos la medallita que fuimos el único grupo de la oposición que nos presentamos, lo cual se nos reconoció y se nos agradeció que estuviéramos. Y yo digo, pero ¿cómo no voy a estar siempre que...? A ver, yo ahora ya, como ya no tengo, como ya no trabajo, que se vayan preparando, porque tengo 24 por 7, ¿vale? Entonces, ¿cómo no voy a ir yo? ¿Qué? ¿Porque lo presenta el gobierno? Y imagínate que yo estuviera totalmente, bueno, a matar con el gobierno. No, no, yo quiero ir allí a ver lo que me cuenta. Y así lo hicimos. Y posteriormente lo hemos hablado, lo hemos dialogado. O sea que me parece un, más que proyecto, ahora mismo es que se gane la propuesta, que se nos considere el mejor o entre los mejores para recibir este dinero. O sea que es un poco, a lo mejor, no sé si es un brindis al sol, ojalá no.
0: Per la seva banda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, destaca que la seva proposta és prioritzar les inversions en cultura.
5: Sí, bueno, yo como siempre te digo, nosotros de números tenemos desde Som, no manejamos muchos presupuestos. De hecho, el tema a trabajar desde Som es los presupuestos. Lo que tenemos claro es ¿qué priorizamos? Eso sí que lo tenemos muy claro. Nosotros, cada gobierno va a priorizar lo que quiera priorizar, no es criticable. Yo simplemente digo, pues, se priorizaron otras cosas, perfecto. Se priorizaron unos murales antes que unos parques, perfecto. Es su manera de actuar. El público, el ciudadano, lo tomará como quiera tomarlo, lo tomará como una buena medida o como una medida, un despropósito o una medida que no era la adecuada. Pero yo pienso que por lo menos nosotros pensamos que priorizar todo esto hacia cultura tendríamos que, el objetivo 2027 sería priorizar cultura.
0: Per la seva banda, la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, ha destacat que caldria prioritzar amb seguretat.
6: Mira, para nosotros lo más importante es la tranquilidad y la seguridad de nuestros vecinos. Entonces, yo creo que la inversión principal sería en seguridad, en limpieza, en la tranquilidad que te tiene que dar, pues, una buena iluminación para que podamos caminar por cualquier sitio de San Andreu sin esa cosita de que te viene alguien detrás. O...
0: La darrera en valoració sobre la candidatura del Pla de Barris de Sant Andreu de la Barca, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
7: Pues para En Comú Podem, para Podemos, el Pla de Barrios es mucho más que una subvención. Es una gran oportunidad para que todos esos proyectos que podríamos ir haciendo más poco a poco, porque los recursos de la ciudad son muy limitados y los tendríamos que hacer con más despacio, es una oportunidad para hacer una transformación más profunda de la ciudad, hacerla con mucha más rapidez y con muchos más recursos. Y en ese sentido es una gran oportunidad y por eso nos hemos presentado, porque tenemos muchas iniciativas para modificar la ciudad, que las hemos ido explicando, y en ese sentido es la posibilidad de esos 16 millones de euros en hacer una intervención profunda, tanto a nivel urbanístico, a nivel social, porque hay como tres ejes importantes. Uno es el de la transformación urbana del espacio público, que es el eje que a veces es el que más se ve, pues los corredores verdes que tenemos proyectados que unan el río con la montaña, mejora de las calles, de la movilidad, de la accesibilidad, de pasar de una ciudad dura, de una ciudad de cemento gris, a una ciudad más verde, más habitable. Pero después hay toda una vertiente de transformación social, de transformación comunitaria, ¿no? Proyectos de acompañamiento a las familias, programas de Yengran, todo lo que tiene que ver con el apoyo educativo y oportunidades para los jóvenes, reforzar todo el tejido comunitario, todo el tejido de las entidades, ¿no? Que es otra forma, ¿no? Porque la ciudad se transforma de muchas maneras. Se transforma desde lo físico, pero también se transforma desde lo social, desde lo educativo, desde la crianza, desde la educación. Y el tercer eje, que es un eje más de activación socioeconómica, con programas de empleo, con dinamización del comercio local, con actividad más económica en los barrios. Y luego todo el tema de la sostenibilidad, de la transición ecológica. Bueno, es una oportunidad planificada, sobre todo, no improvisada, sino planificada. Hemos tenido que presentar un documento muy complejo y muy trabajado, estratégico, de cómo lo vamos a hacer, de qué implica cada proyecto. Eso es un trabajo, importante, para concursar en esta oportunidad de recursos. Y en ese sentido lo vemos como, la pregunta que me hacías, y después, ¿no? Y el siguiente año, pues lo vemos como no nos quedamos aquí con todo lo que estamos haciendo, sino que ya vamos a planificar el San Andreu de la Barca del 2021. Del siguiente año, de los siguientes años.
0: Declaracions de l'alcalde Marc Giribet i també dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre la presentació de la candidatura del Pla de Barris, en què vol optar Sant Andreu de la Barca amb una inversió de 16,7 milions d'euros. De moment, com hem dit en repetides ocasions, és una candidatura. Després, un cop presentada, la Generalitat valorarà si finalment concedeix aquesta inversió de 16,7 milions d'euros que ajudaran per transformar els barris de la Solana al nucli antic i també al barri del centre. Un projecte integral que preveu 37 actuacions fins a l'any 2030.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Santander de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Sant Andreu brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets d'aquest col·lectiu. Avui ens acompanya Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, moltes activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. L'acte central serà el dia 4 de juliol, però abans tenim moltes activitats prèvies, diverses. Principal objectiu de la celebració del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com cada any i sempre, el motiu principal de celebrar aquest tipus d'activitats és, doncs, visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+. En concret, aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, mostrar que som una ciutat compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat, doncs, orgullosa de la seva gent.
0: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
1: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica convoquem aquestes taules participatives per, doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o, com en aquest cas, el 28J. I en aquests espais, doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
0: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
1: Doncs penso que en mostrar, com deia, Sant Andreu com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no, al final, per mi aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat, doncs, al comerç local, que són punts també de vida, de teixit veïnal, no, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
0: De fet, el comerç, com apunta, important en la celebració d'enguany, sempre, però sobretot d'enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTBI friendly. En què consisteix aquesta campanya?
1: Doncs consisteix en que els comerços que s'assumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió, si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
0: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas els instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
1: Doncs sí, al llarg del mes de juny doncs la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació que el que volem és que les joves, doncs, s'apropin, comparteixin amb nosaltres els seus neguits davant aquestes qüestions i continuar, doncs, sensibilitzant les nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
0: Un dels primers actes és el 4 de juny, dijous, a l'Espai Ciutadà contra la violència masclista i també LGTBI-fòbica, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta ocasió els convidats són els castellers de la DROC.
1: Doncs sí, com cada primer dijous de mes, doncs celebrem aquest Espai Ciutadà davant la porta de l'Ajuntament a les 6 de la tarda per recordar tristament les víctimes per violència masclista del mes anterior, i és un espai on a més, doncs, aprofitem per intentar reivindicar i visibilitzar totes les formes que pot prendre la violència masclista i que en concret en aquest mes, doncs, també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen del mateix punt, que és el patriarcat, i aquí han tingut els castells de la droga bé, doncs, ser els protagonistes d'aquest espai.
0: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits. Serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final del passaport d'Edonauta, hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys.
1: Doncs sí, perquè al final com intento inculcar és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de l'educació en valors, no? I en aquest sentit, doncs, les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà, i doncs participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Edonauta, doncs sent-hi presents, doncs, per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
0: I important començar des de ben petits, no?
1: Sempre, sempre, sí. Perquè, com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat, i, bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
0: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum, i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic, i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran tres curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges, doncs, que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs, perquè segur que els hi remouen moltes coses, aquestes tres peces.
0: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està ubicada la ràdio, perquè el divendres 19 de juny tindrem una carpa informativa al matí, i després tindrem el dijous 25 de juny una activitat que s'inclou aquest any, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses. Per tant, a més que la biblioteca també acollirà altres activitats.
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, és que també és quelcom del que ens hem de sentir molt, molt orgulloses, que aquestes polítiques impregnin diferents equipaments municipals, no?, i que diferents serveis també s'assumin a aquest programa d'activitats. En concret, la Biblioteca Aigüestoses, doncs, acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes, i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca, amb, doncs, tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
0: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual, també.
1: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat, i en aquest cas, doncs, no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la de Maris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
0: Doncs, interessant, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany, i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
1: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida, i i nosaltres supercontentes de que tant l'Espai Jove amb les polítiques de joventut com el Casal de la Gent Gran s'assumin a activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs, també una tarda de cinema en la projecció de l'Office Strange al Casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Barda Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drac, i bé, al final doncs, el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser d'interès per a la nostra comunitat.
0: Tindrem teatre a càrrec del Centro Cultural Andaluz, serà el dissabte 27 de juny, amb l'obra Con M de Mujer.
1: Doncs sí, el Centro Cultural Andaluz aquest any s'assuma al calendari d'activitats i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs, de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu, i al final és una manera també doncs, de visibilitzar doncs, aquest arrelament dels espais, no? de reunió, els espais de creació, els espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
0: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigües Toses amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, perquè és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
1: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat, i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, són famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte, un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats, i també doncs encantades.
0: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+, a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest cas, de sensibilització LGTBI i diversitat afectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
1: Doncs sí, superimportant, perquè
0: és on passem la majoria del temps diari, no?
1: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establir més LGTBI friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de més de 50 treballadors estan obligats per normativa a tenir un pla LGTBI pels seus treballadors i treballadores, i per tant el que volem és potenciar el compliment d'aquests plans doncs amb aquestes formacions que duem a terme en aquest cas.
0: Serà a Escoles Velles, dimarts 30 de juny, 11:15, 10:30 del matí. I acabem doncs amb el dimecres 1 de juliol, projecció del documental Dolores Guapa, serà a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a càrrec del Centro Cultural Andaluz, i després ja anem, podem dir que a l'acte central, que serà el dissabte 4 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
1: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny, també a la nostra biblioteca Aigües Toses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
0: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central a l'esplanada del Mercat Setmanal. En aquesta ocasió, la gran festa.
1: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'Orgull, organitzat juntament amb l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, i que, com sempre, és un dia ple de festivitat, però també de reivindicació, doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droga un altre cop, o l'agrupació cultural Aigües Toses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de dracs que ja desvetllaran, en tot cas, l'agrupació de joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després, festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat, doncs, hi haurà un servei de punt lila, doncs, perquè també les visitants de la festa, doncs, es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'agrupació de joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de famílies i joves trans de la ciutat.
0: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
1: Exacte.
0: Doncs Javi Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anem amb d'altres qüestions, en aquest cas esportives. El poliesportiu Josep Pla acull aquest cap de setmana la Final Four territorial de Barcelona de bàsquet que disputaran els Sots 20. En té més detalls Joel Carrasco.
2: El Josep Pla acull aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig les finals del Campionat Territorial Masculí de Barcelona Sub-20, un format conegut en el món dels esports com a Final Four, on quatre equips, en aquest cas el Club de Bàsquet Sant Andreu, el Club de Bàsquet Montmeló, el Frederic Mistral i Sant Joan de Mata, es jugaran ser el millor equip de Barcelona. A més, el guanyador d'aquestes eliminatòries jugarà el Campionat de Catalunya a escala estatal. El president del Club de Bàsquet Sant Andreu, Nacho Minero, ha fet una crida a convertir el pavelló municipal Josep Pla en una olla a pressió.
3: Doncs pel club és una fita molt important perquè, que sapiguem, nosaltres mai havíem viscut el que és una final d'aquest calibre, que és una final a quatre entre els quatre millors equips de la categoria, i estem molt il·lusionats, la veritat, de tindre. És un esdeveniment molt xulo en els que es veuran doncs, els millors equips de la competició.
2: Durant aquest cap de setmana, del 30 i 31 de maig, el Josep Pla es converteix en la seu del campionat de les finals. Es juguen dissabte a les semifinals i les finals, la fase final, diumenge. És una Final Four, no?, que es coneix en el bàsquet.
3: Sí, és una Final Four, el primer partit és a les 10, a les 12 juguem nosaltres, o sigui que tant de bo estigui ple de Sant Andreuencs, i a la final del diumenge també és primer a les 10, i tant de bo estiguem nosaltres present a les 12.
2: Clar, perquè qui guanya aquest campionat territorial de Barcelona, suposo que guanya el jugar a nivell de Catalunya.
3: Sí, en aquest cas és el format de Barcelona, seríem els campions, qui guanyi seran els campions territorials de Barcelona i després aniran als campionats territorials de Catalunya.
2: Clar, per posar en valor aquest campionat territorial que juga aquí a Sant Andreu de la Barca, quina feina s'ha fet perquè el Sant Andreu arribi a aquest campionat territorial? Perquè molta gent veu això, però no veu tota la feina que hi ha darrere.
3: Doncs per arribar a aquesta Final Four, doncs has d'estar allà dalt, has de ser el primer de grup i t'has d'enfrontar doncs, als primers i segons dels altres grups. O sigui que ho has de fer esportivament molt bé durant tota la temporada per arribar a aquesta fita.
2: Quin impacte ha tingut aquest tipus d'esdeveniment tant pel municipi com pel bàsquet de la ciutat?
3: Home, pel municipi tant de bo tingui molt impacte, això ja t'ho podran dir unes altres persones, no? Però a nivell de club, doncs mira, tenim una visibilitat bastant més gran perquè estem fent una cosa, organitzar una cosa específica de la Federació Catalana de Bàsquetbol que mai havíem fet. Llavors tenim més visibilitat, sabem que hi ha molta gent que està seguint a aquests campionats i Sant Andreu està allà.
2: Com s'ha fet aquestes finals perquè arribin a Sant Andreu la Barca? M'explico, perquè Sant Andreu juga contra el Sant Joan, contra el Collserola, contra el Montmeló. Per què no s'ha portat les finals a un altre lloc i s'ha decidit que Sant Andreu de la Barca sigui la seu?
3: Vale, per poder optar, la Federació Catalana n'hi ha un moment que obre les inscripcions i els clubs que volen s'han d'obrir, s'han d'apuntar i va per ordre de llista. Si ets el primer a apuntar-te, doncs ho aconseguiràs. Per aconseguir-ho també i apuntar-te has de pagar un cànon, no és la Federació, aquestes coses mai les fan gratis, i has d'apostar i arriscar-te perquè la pots tenir de ser sede i potser no arribar. Mm-hmm. Però bueno, ens vam arriscar i ho hem aconseguit.
2: Doncs el Sots 20, del club jugarà una de les semifinals i tant de bo arribi a la final. Com arriba l'equip en aquesta cita tan important, tenint en compte de que el club, els dos equips masculins més superiors, són el sènior i el sub-20, no? Arriben a un estat de forma important.
3: Sí, la veritat és que Anna porta una temporada molt, molt bé els dos equips, amb un bàsquet espectacular per al que som nosaltres, amb moltes ganes, estan entrenant les últimes setmanes a tope. Sabem que els entrenadors també estan fent scouting, tot i perquè aquestes categories ja es fa això i tenen molt ben controlats els altres equips i amb molta il·lusió, sobretot molta il·lusió.
2: Mm-hmm. Jugar al pavelló Josep Pla pot ser un avantatge emocional per als vostres jugadors? Creieu que ajudarà a que la ciutat apreti i els acompanyi?
3: Això segur. El Josep Pla és... Ho considerem casa nostra, tot i que sabem que és una instal·lació municipal i que és de tothom, però ens sentim molt a gust allà al Pla i creiem que sí.
2: Creiem. Hi haurà bon ambient?
3: Bon ambient? Segur que hi haurà molt ambient. Al bàsquet sempre hi ha bon ambient.
2: Uh-huh. Quins equips destacaries del campionat? Si, es,

0: O sea, el peso que tiene Joan en la obra es espectacular.
1: Tenim també aquí el Joan Navarro, membre, líder de Los Casetes.
2: Sí, nosaltres som els Casetes i volem cantar a Eurovisió.
1: Ho aconseguireu? O seria un spoiler?
2: Pues ara ben bé no t'ho sabria dir. La veritat és que el nostre somni és arribar, el nostre somni és representar el nostre país i, ostres, tant de bo que arribem.
1: Ara que has escoltat aquestes paraules del Simón Bellido, el director de l'obra, el creador també d'aquesta obra, que ha parlat tan bé de tu, què li respons?
2: Bueno, que, no sé, és una mica massa, no? Potser, Simón. Soc d'un grup de gent que ens vam incorporar fa més o menys 8 o 9 anys a la companyia, amb el José Luis, amb el Carlos, molta altra gent. Ja portem unes quantes i més o menys ja comencem a saber de què va això del teatre. I bueno, aquesta és una oportunitat, en el meu cas, per donar una mica un pas endavant i provar això del protagonisme.
1: Protagonisme i, a més, un musical.
2: Bueno, sí, podem dir que sí, un musical on nosaltres podrem explotar les nostres virtuts de cant, de ball, i on tothom sortirà d'aquí segurament molt i molt impactat.
1: Positivament parlant, no?
2: Evidentment.
1: Ha estat complicat assajar aquesta obra o practicar les coreografies, cantar?
2: Ha sigut molt complicat, molt, molt complicat. Molt complicat perquè... som un grup de gent, com dèiem, que portem un temps fent teatre, però tampoc som molt, molt, molt experimentats. Això li hem afegit el tema de cantar i ballar, que nosaltres no tenim cap tipus de formació. I hi ha molta gent jove que s'ha incorporat i que, qui més, qui menys, jo crec que sortirà una cosa molt, molt digna.
1: L'objectiu segurament que deu ser aconseguir els 12 punts del públic, no?
2: Evidentment. Comptem amb els 12 punts del públic.
1: I Ja d'entrada.
2: O sigui, això... Jo ja conto segur.
1: També tenim a Montse Milian, que fa el paper de Patricia Lamode. Modista?
3: Sí, modista, dissenyadora, però amb un gust un tant peculiar. Ja ho veureu.
1: Què vol dir això de peculiar? Aquí hem de saber més coses.
3: No, per saber-ho heu de venir a veure l'obra. El 30 i el 31 de maig.
1: 30 i 31 de maig, aquí en el Teatre Núria Espert, amb l'obra de Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisió. Parlàvem això de com han estat els assajos d'aquesta obra, si han estat complicats o no.
3: Sí, han estat complicats, però bueno, també ens ho hem passat molt bé. Hem tingut moments de diversió, de riure, d'enfadar-nos, d'agobiar-nos, però bueno, val la pena.
1: Això és el teatre, no?
3: El teatre és com una família. Hi ha moments de tot.
1: Simón, en què t'has inspirat amb aquests personatges que has creat? Per exemple, amb Patricia Lamode, amb el personatge que fa el Joan Navarro.
4: Doncs, Patricia Lamode ho tinc clar perquè vaig veure fa molt de temps una persona a TikTok que es diu Miss Papelicos, que es fa uns outfits massa estrafalaris, però que tot junt li queden bé. I com necessitàvem un personatge així, doncs vaig dir, doncs aquest Miss Papelicos ha de ser la Montse.
1: I per tant, aquí ha sorgit de Patricia Lamode, no?
4: Sí, Patricia Lamode és que no ens deixarà indiferent.
1: Doncs serà dissabte i diumenge, doble representació, venda d'entrades s'està anant força bé.
4: Sí, diumenge està bastant ple i dissabte encara queden entrades, però... No sé, tenim forces esperances de que vagi tot bé.
1: Sobre Eurovisió, què recordeu vosaltres? Què és el que més us agrada d'Eurovisió?
4: Doncs jo tinc el record més fixa que tinc d'Eurovisió va ser el 1995, quan va cantar Anabel Conde el Vuelve Conmigo. I vam quedar als segons. Sempre tinc a la memòria aquesta cançó.
1: El teu cas, Montse?
3: Jo el record que tinc d'Eurovisió és que quan érem petits, els veïns d'on vivíem ens reunien tots en una casa i vèiem tot el festival junts. I era superxulo, perquè ens ho passàvem superbé, i sobretot quan arribava l'hora de les puntuacions. Jo era lo más de lo más.
4: El Wyoming Knee. El Wyoming Knee.
1: 12 points.
4: Wyoming Knee, 12 points.
1: Joan, el teu record d'Eurovisió?
2: Pues el meu record igual. Jo recordo de petit això, juntar-nos la família. El dia del Festival d'Eurovisió era un dia de, pues això, de trobada, de veure tota la família junts al festival i bueno, ens ho passàvem força bé, la veritat.
1: Esperem això, que les famílies vinguin a veure aquesta obra de 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisión. Abans de finalitzar l'entrevista, teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar aquelles persones que encara estiguin dubtant de si venir o no.
4: Doncs hem fet una història que no deixarà indiferent i que farà que risas sense control i que quan surtin d'aquí sortiran cantant les cançons que en posarem.
1: És una amenaça, això?
4: Sí, en tota regla.
3: Si us agrada les cançons, us agrada ballar i us agrada divertir-vos, veniu a veure el 30 al 31 de maig l'obra 1, 2, 3, canta otra vez.
2: Doncs això, si voleu passar una bona estona i que això us surti per menys que un menú del McDonald's, aquí estarem el 30 i 31 de maig al Teatre Núria Espert.
1: Amb publicitat inclosa, acomiadem aquesta entrevista, que us vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
1: Teatre Andreu representarà aquest dissabte i diumenge en el Teatre Núria Espert la seva nova obra, en aquest cas el seu nou musical. I també aquest cap de setmana, concretament dissabte, comencen els actes de la Romeria 2026. N'hem parlat aquesta setmana amb el seu president, Ivan Márquez.

0: demostra d'entitat, s'ha posat a punt i final a la Fira de la Primavera, música i dansa. L'escenari central de l'Avinguda Constitució ha acollit la tradicional mostra d'entitats, un dels actes més representatius i també participatius de la Fira de la Primavera, que enguany ha tornat a reunir nombroses entitats culturals i socials del municipi amb una jornada plena de música, dansa i també, per què no, de convivència. L'activitat ha comptat amb la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa, la Penya Sevillista La Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz, així com l'Associació Escola de Dansa Sònia Navarro i Mambo Dansa, que han ofert diverses actuacions i exhibicions davant d'un públic nombrós que ha omplert l'espai central de la fira. Una de les actuacions inicials ha estat la de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb les alumnes Nerea Claveras i Laia Badia.
1: Doncs farem una petita mostra de coreografies que estem preparant pel festival de final de curs. Són 4 o 5 grups?
2: 5 grups. 5 grups.
1: I bueno, veure això, una petita mostra de balls de clàssic i contempo una mica.
3: Una petita part del que es veurà el dia 14 de juny.
1: De juny, sí.
4: Com ho porteu?
3: Bé, bueno, una mica amb nervis, però ho portem bé. Hem fet un petit assaig abans de venir, o sigui que a tope.
4: Sí. No és la primera vegada que vosaltres actueu en aquest escenari aquí,
3: no.
4: Eh?
3: No, ja portem unes quantes Fira de la Primavera.
4: Què suposa per vosaltres aquesta participació?
3: Home, al final és un escenari molt xulo, és també aquí el poble, que hi ha moltíssima gent i moltíssimes entitats juntes, llavors també és com un espai perquè ens pugui veure més gent i també veure altra gent ballar. Ai, sí, totalment d'acord. És que no sé què.
4: Suposo que també aquí teniu un públic diferent, no?, del que és habitual, sí. Quan feu aquesta festa, fi de curs de l'escola, o feu altres activitats?
3: Sí, bueno, al final el festival són només famílies de les alumnes i amics, etc. I aquí doncs hi ha gent de tot el poble i de moltíssimes entitats diferents.
2: Total.
3: Que passa la gent pel carrer i pues, crida una mica l'atenció.
1: Exacte.
0: I després de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, l'actuació de la Penya Sevillista La Giralda. Hem parlat amb Rosario Juárez.
5: Hoy comenzaremos con el grupo infantil de flamenco, que bailarán unas sevillanas. Después Ana, la otra profesora, y yo, junto con dos compañeras, dos alumnas de nivel avanzado, haremos una coreografía flamenca también, y después participarán todos los grupos de danza urbana que tenemos en la escuela.
4: Per tant, molt variat l'espectacle que porteu avui, eh?
5: Sí, un poquito. Que la cosa sea diferente y no se vea siempre lo mismo.
4: Porteu molts anys participant en qualsevol esdeveniment de Sant Andreu de la Barca i, evidentment, en aquesta Fira de la Primavera, que suposa per vosaltres tornar a un escenari i que la gent us vegi.
5: Pues sí, llevamos participando desde que se empezó a hacer, puesto que llevamos ya 34 años con la escuela, entonces cada vez que nos dicen, pues colaboramos con los actos.
4: L'escola molt bé, no? Una escola on han sortit moltes artistes, que després han triomfat, eh?
5: Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta, porque hay varias ya trabajando profesionalmente en Madrid, alguna que acaba la carrera ahora aquí en Barcelona, en el conservatorio, y bueno, estoy muy contenta, contentísima, y algunas que nos han dedicado profesionalmente a nivel de conservatorio, pero que sí que lo están haciendo a nivel flamenco, por tablaos y por aquí, por la zona, por Barcelona, por fuera de España también, o sea que muy bien, muy contenta.
4: Y algunas que han conseguido premios importantes, ¿eh?
5: Pues la verdad es que sí, que incluso ahora estamos muy contentos también con Irene Tena, que está triunfando con las nominaciones a los premios que les están dando, y bueno, incluso Sofía Las Heras, que también ha conseguido algún premio que otro, Daniela, su prima también, Daniela Martín, y bueno, en fin, van haciendo cositas y muy orgullosas de ella.
4: Eso es un gran orgullo para la escuela, ¿no?
5: Pues sí, estamos súper contentos, muy felices de que puedan triunfar en lo que realmente les gusta y donde empezaron conmigo de pequeñitas, que es lo que más feliz me hace, que enfocar la danza para que el día de mañana pues fueran grandes artistas como lo están siendo.
0: Grans artistes que han sorgit de la Penya Sevillista La Giralda de Sant Andreu de la Barca. Els tercers en actuar han estat l'Associació de Veïns de la Plana. N'hem parlat amb la Fina García i també amb la Victoria Fernández, que han explicat que abans de sortir a l'escenari interpretarien sevillanas i també rumba.
6: Bailaremos sevillanas y una rumba y tiene mucho mérito porque somos principiantes.
4: ¿Cuánto tiempo lleváis?
6: No, ni llevamos ni un año.
4: Ni un año.
6: Ella menos, yo un poco, bueno, un año cerca.
4: Menos de un año y actuación aquí.
6: Y yo soy del parte del norte, nada de sevillana, pero me encanta el folclore andaluz.
4: ¿Y dónde te viene esta afición, siendo del norte?
6: Yo qué sé, la llevaré de los genes antiguos, yo qué sé. Me viene, me encanta. Bueno, tengo un marido sevillano. ¿Algo se habrá pegado?
4: Yo creo que sí. ¿Y usted?
7: Yo soy de Granada.
4: Entonces ya aquí, ya viene con los genes.
2: Ya yo vengo con los genes, sí, sí, sí.
4: Y actuar aquí delante de tanto público en una fila primavera, no
2: Estamos
4: sé si...
2: Estamos súper nerviosas, muy nerviosas.
4: Bueno, pero supongo que habéis ensayado mucho, ¿no?
2: Sí, sí hemos ensayado, pero aún no lo suficiente para que nos salga bien todo.
4: Lo lleváis bien, ¿no?
6: Yo como tengo poco sentido al ridículo...
7: Perdón.
6: Que tengo poco sentido al ridículo y lo salga como salga, actúo y hasta voy a pasármelo bien. En primer lugar me lo voy a pasar bien, que es lo que me importa mucho, y luego los demás que se diviertan también.
4: Salir al escenario a disfrutar.
6: Y a disfrutar.
4: ¿Cuánto tiempo lleváis bailando, Antonio?
7: Pues llevamos unos 4 añitos así.
4: 4 años, ¿cómo lo lleváis?
7: Pues muy bien, de siempre me ha gustado, yo soy andaluz, soy de Huerva, de la tierra del fandango. Hago sevillanas con la Rocío, que es una encantadora. También con el Centro Cultural hago flamenco, sardana y baile en línea y bachata. Hago de todo un poquito.
4: O sea que lo de salir al escenario, eso es fácil, ¿no?
7: Me encanta salir al escenario porque vienes con unos grupos que son algo exagerado. Muy bien, te lo pasas súper bien. Y lo que tienes que venir pues es a divertirte, a pasártelo bien y hacer que toda la gente que esté ahí se lo pasen bien también, como tú.
0: El Centro Cultural Andaluza també ha participat d'aquesta mostra d'entitats. Ivan Márquez, el seu president, ha explicat que el que han fet a Sant Andreu de la Barca en aquesta mostra d'entitats és un avançament de l'espectacle que oferiran el proper 27 de juny al Teatre Núria Espert amb l'espectacle Con M de Mujer.
8: Mira, Jordi, hoy lo que traemos es un pequeño adelanto del espectáculo que vamos a presentar el 27 de junio en el teatro, que se llama Con M de Mujer, y es un homenaje a las grandes voces femeninas de la cultura andaluza que además destacaron por ser pioneras en la defensa de los derechos de la mujer y de colectivos como el LGTBIQ+. Y entonces es un homenaje que hacemos a personalidades tan, tan importantes de la cultura como son Rocío Jurado, María Jiménez, Lola Flores, María Peláez, Carmen Linares y Chavela Vargas. Hoy solo traemos una pequeña pincelada.
4: Bueno, una petita pinzellada, però a més estrena mundial avui aquí a la fila de primavera, ¿no?, de l'espectacle.
8: Sí, sí, todos los bailes que sacamos hoy pues son nuevos, son de esta temporada, y la verdad es que con muchas ganas de enseñar lo que hemos estado trabajando.
4: ¿Com van els nervis, la resta del grup?
8: Bien, algunas están muy nerviosas, porque algunas además es la primera vez que bailan en la fila de primavera, en un escenario tan grande, en este espacio que la explanada del Mercat Semanal pues impone, porque es grande, y bueno, están nerviositas, pero yo estoy convencido que lo van a hacer genial.
4: Tu que tens ja experiència, què els hi dius? Perquè es treguin els nervis a sobre.
8: Pues mira, yo le digo que el trabajo está hecho y que lo único que hay que hacer cuando uno sube ahí arriba es pasárselo bien, porque si nos lo pasamos bien, el público se lo pasará bien también.
0: Una mostra d'entitats que serveix per fer presentacions d'espectacles que les diferents entitats o associacions realitzaran properament. També hem parlat amb Sònia Navarro, de l'Associació de l'Escola de Dansa. Sònia Navarro, que ha participat un any més en la mostra d'entitat amb una exhibició de diferents disciplines escèniques.
9: Avui farem dansa contemporània, dansa moderna, una mica de tot.
4: És aquí de totes les edats, tan petites i que volen sortir a l'escenari.
9: La més petita té 4 anys, i la més gran 17, 18.
4: Com ho porta, Sònia, davant de l'escola, un any més?
9: Com sempre, bé, m'agrada.
4: I el fet d'actuar aquí a la Fira de la Primavera?
9: Perdona?
4: El fet d'actuar a la Fira de la Primavera, que ja és habitual, que sempre vosaltres a la vostra escola actueu.
9: Sí, es un evento que siempre, la verdad, que queremos participar. No me ha faltado nunca, creo. Creo que es uno de los más importantes del pueblo y que teníamos que estar todas las entidades.
4: Dar visibilidad a lo que hacéis en la escuela, ¿no?
9: Sí, visibilidad a todo lo que hacemos de danza. Empieza a beber. De danza, interpretación, hacemos canto también. Estamos ahora en vez de danza de escuela, estamos haciendo como artes escénicas, un poquito ampliando un poquito más, con acrobacias, danza aérea, que a ver si en una fiesta de primavera nos dejan enseñar lo que es la danza aérea, porque nunca nos dejan traer los aparatos, pero sería interesante también.
0: I l'última actuació de la mostra d'entitats, Mambo Dansa. En aquesta ocasió, Alba Montoliu, d'Entre Bambolines, ha destacat que la participació a la mostra d'entitats suposa ensenyar la feina a Sant Andreu de la Barca, ja que habitualment les actuacions les fan fora del municipi o en teatres on el públic acostuma a ser principalment familiar. Amb Alba Montoliu també ha repassat algun dels èxits recents d'Entre Bambolines.
10: Doncs suposa ensenyar la feina al poble, perquè normalment veiem fora del municipi o al teatre on queda tancat a les famílies, i és ensenyar-ho al municipi, que ens agrada molt.
4: Què oferireu avui?
10: Avui portem les coreografies de dance show, que és una especialitat en la que som especialistes, i fem dansa amb tècnica contemporània i tècnica de jazz. Portem l'equip de competició júnior adult, amb les campiones d'Espanya i de Catalunya en l'equip d'en Show Adult. Terceres classificades també la Núria i la Chloe, un duo de Ben Show Junior. L'Abril, que va ser finalista al Campionat de Catalunya, i l'Estel, campiona de Catalunya i subcampiona d'Espanya també en Show Adult.
4: No us vagis malament, no? Perquè darrerament esteu guanyant molts premis, molts campionats.
10: La veritat és que estem molt contents dels resultats d'aquesta temporada, de totes en general, però aquesta temporada ha sigut una temporada realment premiada en totes les especialitats que hem participat i estem molt, molt contents.
4: Suposo que des de l'escola deu haver una part dels i les alumnes que van a competició i d'altres que simplement volen aprendre a ballar perquè volen aprendre i ja està.
10: Sí, el gruix de la nostra escola són les classes de base i són l'ànima de la nostra escola. De fet, l'equip de competició entrena juntament amb aquestes classes i els dissabtes i els divendres entrenen únicament l'equip de competició, però durant tota la setmana la formació és general per tots els alumnes de l'escola.
4: En un dia com el d'avui, que els hi dius abans de sortir a l'escenari?
10: Que ensenyin el que han treballat, que ho hem treballat moltíssim i que ho ensenyin. És el moment d'ensenyar la feina que han fet i que ho gaudeixin, perquè al final ens la juguem a una. I que un petit error no pot, no?, ennegrir tota la coreografia, i que ho gaudeixin i que brillin com elles saben, perquè són espectaculars.
0: Un any més, la mostra d'entitats ha servit per finalitzar la Fira de la Primavera. 3 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, que ha finalitzat a ritme de música i també de ball. Amb la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, la Penya Xevista, la Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz, l'Associació de l'Escola de Dansa Sònia Navarro i Mambo Dansa.
11: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
12: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
0: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
13: Doncs...
0: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
13: Paula.
0: Paula, explica'ns.
13: Doncs volíem representar que independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
14: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
0: Molt contentes pel premi, suposo, no?
14: Sí.
13: Sí, ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
0: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine, vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
15: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
0: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
16: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors, he guanyat doncs qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
0: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
17: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit, i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
0: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
18: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir, doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació, doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també, doncs, haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut, doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La

0: de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar-vos a temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè, com diu la Jessica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
1: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera. Sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts. Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026.

0: El cantant i compositor barceloní Cazador s'ha proclamat guanyador de la primera edició del concurs musical Rookies del Ritme, celebrat el dia 23 de maig a la plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca, en el marc de la Fira de la Primavera. El certamen, impulsat per David Saez, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha nascut amb l'objectiu de donar visibilitat als nous talents de la música urbana i també de crear un espai perquè aquests artistes emergents puguin presentar els seus projectes davant d'un públic i de professionals del sector. La final va reunir 12 artistes seleccionats entre més d'un centenar de propostes rebudes durant la fase online. Els participants van interpretar temes originals en directe davant d'un jurat format per professionals vinculats a la música, a la comunicació, a la dansa i a la creació de contingut. Després d'una nit marcada per la varietat d'estils i l'energia damunt de l'escenari, el jurat va escollir Cazador com a vencedor d'aquesta primera edició gràcies a ser un artista molt versàtil, a més de la seva posada en escena i la connexió amb el públic.
1: Després, donar-vos les gràcies a vosaltres, els que heu vingut aquí, convidar-vos a la Festa Major de Sant Andreu, que la liarem molt més part, aquí només he fet un tema i no crec que sigui ni dels meus millors, així que prometo a la Festa de Sant Andreu donar-vos bona festa, donar-vos un bon espectacle i res, moltes gràcies.
0: Cazador, com dèiem, és un músic de Barcelona, és raper, cantant, compositor de música urbana nascut a Barcelona. Va iniciar la seva trajectòria musical l'any 2017, a només 26 anys, ja compta amb diversos temes com Quiero Guayarte, Corazón o Caile. El premi de Cazador és actuar a la pròxima Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Gravarà també un EP professional amb Crack House Records i produirà també un videoclip amb Wave Goods Studio, unes oportunitats que poden representar un important impuls a la seva carrera musical. L'organització ha valorat de forma molt positiva aquesta primera edició de Rookies del Ritme, destacant la gran participació i la bona resposta del públic. David Saez, l'impulsor del projecte, ha assegurat que la voluntat és consolidar el concurs en futures edicions i convertir Sant Andreu de la Barca en un referent per als nous talents de la música urbana.

0: I amb aquesta música en posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dilluns amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Bon cap de setmana.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu.

0: Línia Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
3: Obrim el calaix amb les recomanacions de la Misha.
4: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres.
3: I continuarem amb la Irene Cordón, autora de Faraons de Silicon Valley, publicat per Ara Llibres. Una veu que aterra amb molta intensitat i que no us deixarà indiferents. Un petit assaig que devorareu i que és absolutament necessari en els temps que vivim.
5: Jo des de la pàgina número 1 el que volia era amb aquest llibre comparar el poder dels antics faraons amb el poder de molts líders actuals, no només polítics, sinó d'aquesta tecnocasta que comentem, no? A nivell mundial. Perquè me n'havia adonat que jo imparteixo moltes classes, moltes ponències, conferències, i me n'adono que el públic en general està idolatrant la civilització de l'antic Egipte, com idolatrem també els antics emperadors, aquests grans líders.
3: Arrodonim programa amb l'Eduard Cirera, autor dels Estornells mai volen sols, publicat per La Campana, on ens endinsarem en el món dels joves des de moltes perspectives. Un llibre que ens endinsa en les seves dificultats en ple segle XXI, amb un relat que no oblida el passat, ple de sensibilitat, però sense filtres.
6: Tenim a punt, ja ho heu escoltat, el sumari, un programa ben complet. Avui, del Calaix, l'edició número 343 de la temporada 7, capítol 38.
2: El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, L'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hooky, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Irene Cordón és doctora en arqueologia especialitzada en l'Antic Egipte per la Universitat Autònoma de Barcelona. És professora divulgadora i guia d'expedicions científiques i culturals a Egipte, al Sudan, Etiòpia i al Pròxim Orient. Publica articles a la revista Història de National Geographic i el seu últim llibre és Estels del Sudan. Faraons de Silicon Valley és un assaig sobre la naturalesa del poder des dels faraons egipcis fins als líders de la tecnocasta, a mig camí entre la divulgació històrica i la crítica als lideratges actuals. Faraons d'ahir, tecnòcrates avui. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
1: No aneu a Silicon Valley a buscar faraons amb sarcòfag, però sí que us heu de llegir Faraons de Silicon Valley de la Irene Cordón, que la tinc avui aquí. I a més que bé que estem, Irene.
2: Doncs estem aquí estupendament sota l'ombra d'un arbre, sí. Meravellós al Camp de Mar, d'aquí Tarragona.
1: Ha estat una descoberta absoluta. M'he llegit el llibre que diuen en 0, no? Allò super de pressa.
2: Es llegeix molt ràpid.
1: Aquest matí? I, sí, bueno, es llegeix ràpid, però si prens notes com he pres jo, sí. No es llegeix tan de pressa perquè hi ha molta teca aquí.
2: Bueno, aquí està el tema. Tinc un... És un llibre de format petit. De fet, Ara Llibres ha fet aquesta aposta per una col·lecció que es diu Càpsula, perquè es tracta que en menys de 100 pàgines deixis anar o parlis d'algun tema, però ja des de la primera pàgina tingui suc, que et faci pensar. I la meva és la càpsula número 2, però la càpsula número 1, que és el Geni Roca, que va escriure sobre intel·ligència artificial, que també ho recomano molt al seu llibre, em va dir, és que això és un format TikTok. Diu, perquè és vertical i ràpid. I llavors, a dia d'avui, que la gent li costa llegir, perquè molta gent li costa llegir, aquest vas molt ràpid, llavors... Clar, a vegades no s'ha passat mai que estàs llegint un llibre i dius, ui, li sobren 200 pàgines. Doncs aquí ens van dir que no s'obri ni una, però heu d'anar al gra. I així ho hem fet i em sembla que ho hem aconseguit.
1: S'obren 200, 300, 400...
2: Doncs aquí amb molt poques pàgines hem pogut entrar ja...
1: En tot, i a més, jo penso que encara ens hem quedat amb ganes absolutament, sí? De més, perquè aquí no hi ha filtre. Vas directe,
2: no.
1: I ho dius molt ben dit.
2: Jo des de la pàgina número 1 el que volia era amb aquest llibre comparar el poder dels antics faraons amb el poder de molts líders actuals, no només polítics, sinó d'aquesta tecnocasta que comentem, no? A nivell mundial, perquè me n'havia adonat que... Jo dono, imparteixo moltes classes, moltes ponències, conferències, i me n'adono que el públic en general està idolatrant la civilització de l'antic Egipte, com idolatrem també els antics emperadors, aquests grans líders. Llavors, és probable, m'he arribat a plantejar, què passarà si d'aquí 2, 3, 4 mil anys personatges com el Trump siguin també idolatrats, perquè al final el que ens queda és el relat que ells ens volen vendre. Si el Trump està dient que és el millor president dels Estats Units que hagi tingut mai, que ell és el que es mereix el Nobel a la pau, etcètera, etcètera, la gent que nosaltres vivim en el seu temps tenim un esperit crític molt, molt important, molt fort, però potser d'aquí 4.000 anys la realitat queda totalment desbiaixada, perquè al final la veritat és no el que és, sinó el que la gent creu que és. Llavors aquests grans líders aleshores i ara s'encarreguen de travar aquest relat perquè la gent es cregui alguna cosa. Llavors jo veig que no han canviat les coses.
1: No han canviat les coses, sempre ho diem, però des de la teva mirada encara és molt més... És com si ho poguéssim tocar, és molt més tangible, perquè jo era de les que sentia una fascinació i em mirava 50.000 documentals i em llegia tots els llibres d'història i havia d'anar als museus i veure-ho, però m'ha canviat molt la mirada. Justament aquest any, amb tota aquesta Tàrraco Viva, que posa la mirada sobre per què Roma i a l'abans i a l'ara, penses, ostres, és que només mirem la part fascinant de joies, d'escultures, que està molt bé tot això, és cultura,
2: yes.
1: Però eren persones com nosaltres, eh?
2: Mira, m'agrada molt el que m'estàs dient, perquè quan un escriu un llibre mai saps l'èxit que pugui tenir, però sobretot jo el que volia era que la gent pensés o que els hi canviés una miqueta la mirada, i m'acabes de dir que tu t'ha canviat la mirada. Aquest era l'objectiu, és a dir, és veritat que ja de per si la civilització egípcia és fascinant, com és també la romana. Per mi la història antiga és molt important. Aquest per què Roma, jo dic per què l'antiguitat, cal estudiar la història antiga, dic cal estudiar la història antiga per... sobretot no caure en els mateixos paranys que seguim caient. O sigui, dic, tant de bo tots els polítics estudiessin història antiga i filosofia, perquè al final el ser humà anem repetint patrons, anem repetint-los, no? Llavors, bàsicament, jo el que he volgut fer és això. L'antic Egipte, què ens arriben? Aquestes imatges totalment precioses, eh? Però aquesta aureola de misteri, aquests grans líders, aquesta cultura, i que ningú passava gana, i tot això no és fals. Ens ha pogut arribar una imatge, que està bé, però no és la real. Llavors, el primer que hem de dir és que són humans i que aquests grans líders, almenys des del meu punt de vista, tenien un ego desbocat. És una gent que tenia molt de poder, ho sabien i l'utilitzaven. Per sobresortir en un món on el 90% eren camperols i camperoles que treballaven la terra, analfabets, amb una esperança de vida que no arribaven als 30 anys, i tot això no es diu. Jo us dic, anem a dir-ho tot, i malgrat tot seguirà sent fascinant. Estudiar-los sempre és quelcom molt bo i positiu.
1: I ara deies que els polítics, si estudiessin una mica més tota aquesta història antiga... No, que segur que se l'han estudiada i per això copien els patrons, eh? Irene, no sé què dir-te.
2: Doncs no l'han estudiada bé. No l'han estudiada bé, o hauran estudiat aquesta història que queden idolatrats aquests líders pensant que ells ho seran. És a dir, que a veure, primer, el ser humà és el que és. O sigui, els sàpiens som així, i la cobdícia i el poder a mi em fa molta por, jo us ho he de reconèixer. Fins i tot jo ho dic, no? Jo em considero una dona de principis, amb valors... Però m'atreveixo a dir que si tingués molt poder a les meves mans, jo no sé on arribaria. Jo és probable que, com veig amb els grans líders, la nostra ment podria acabar, no sé, alterada. És possible que passés això. Per tant, què és el que passa actualment? Doncs el que ha passat al llarg de la història...
1: El de sempre.
2: El de sempre, que està en una situació de poder, està poltronat en un lloc, doncs es creuen gent que tenen una sèrie de drets i privilegis que no haurien de ser, que és molt difícil ser íntegre. I fins i tot els disculpos, i penso que potser és aquest el problema, que també ens els mirem com si fossin déus a la Terra. I no ho són.
1: La nostra responsabilitat. Sí. Això també ho treus al llibre i ho trobo totalment fantàstic.
2: És que és culpa nostra, o sigui, al final dius, fins i tot, no? Aquest altaveu, vosaltres com a periodistes, no? Que doneu altaveu a tanta gent, els anònims sembla que no interessin, perquè sempre anem, doncs, a aquell personatge popular, que fins i tot saps que diu bajanades, doncs no els hi donem més veu. Per què? Perquè tots tenim la responsabilitat de saber, primer, a qui votem. Per tant, hem de saber ben bé i escoltar bé aquests discursos. N'hi haurà algun de millor que d'altres i de molt dolents, però segur que hi ha alguna cosa que ens ajuda. I, evidentment, l'esperit crític. No hem de perdre mai l'esperit crític. Es pot ser crític amb algú, criticar-lo molt i després, per exemple, votar-lo. Jo puc admirar les qualitats d'un líder polític, però puc ser crítica, he de ser crítica. I és responsabilitat nostra tenir els líders que tenim, perquè és que és així. Però fins i tot ja no líders polítics, aquesta tecnocasta, l'Elon Musk, no li doneu més altaveu.
1: Prou!
2: I això depèn de nosaltres. No, perquè dona molta feina. Clar, és que mentre l'estiguem idolatrant i el tinguem realment, ell es creu un visionari. Si tu et creus que és un visionari... T'he guanyat el relat. I, per tant, ell li importa un pítol que fa la gent. Li és absolutament igual. Doncs no li donem més veu. No li donem.
1: Són fanàtics, absolutament. Jo penso que s'ha ratllat... S'ha arribat al fanatisme, no?
2: Fanatisme. Ells cada vegada tenen un ego més gran perquè els han idolatrat, estan en un pedestal, són capaços de fer qualsevol afirmació perquè saben que darrere hi ha tot un seguici de gent que ho acatarà. Jo segueixo dient, jo admiro a molta gent, però no els idolatro. Els pots admirar i criticar. Llavors, l'admiració està molt bé, perquè reconeixer les capacitats d'una persona de lideratge, però també per ser generosa, per ser molt bona en donar un toc de pilota, però pots ser crítica amb aquella persona. Saps molt bé d'això, però no tens ni idea, per exemple, d'intel·ligència emocional. I ja està. I jo crec que, a vegades, jo crec que aquesta sensació la tenim, l'hem tingut tots i totes, que a vegades hem tingut la sensació que aquests polítics o aquesta gent que l'estan imposats als pedestals ens tracten com si fossin borregos, i no ho som.
1: I ens hi tracten, eh?
2: Ens hi tracten. Llavors, jo no sé si és que es pensen que nosaltres som rucs o que ells es creuen més intel·ligents. En tot cas, crec que és culpa de tots. De nosaltres, ells fer-los creure que som molt i que nosaltres ens acabem creient que nosaltres som rucs.
1: I que s'ha de llegir molt i que s'ha d'estudiar, però bàsicament per tenir el que tu has dit. Esperit crític.
2: Això és el més important.
1: Absolutament necessari. Ui, jo ara m'estic encenent, ja? Ja me'n vaig del llibre i ja me'n vaig a la realitat.
2: Molt bé, Mònica. Es tracta d'això, que era l'objectiu d'aquest llibret, que és veritat que llegeix... Sí, és una guspira. I almenys, i de fet és un punt de vista, només és una opinió, perquè evidentment hi ha gent que jo he pogut escriure alguna cosa on he escrit sense filtre, I jo puc entendre que hi hagi gent que digui no estic d'acord, jo m'agrada molt perquè no hi ha res millor que la discussió acadèmica. Jo els dic, a veure, per què no estàs d'acord amb això? Dóna'm la teva opinió. I m'agrada perquè penso, estàs tenint esperit crític també amb mi i es tracta d'això. Llavors, jo dono una opinió, però sobretot, ja des de la primera pàgina, el que dic és, jo parlo sobretot dels antics egipcis, dels faraons. I per què? Doncs perquè després de 25 o 30 anys de carrera, perquè és el que porto, perquè una ja té una edat, crec que ja tinc prous coneixements per fer-ne unes valoracions. Llavors, jo dic, a partir d'aquí, d'aquest doctorat que tinc, de tot això, jo tinc el meu esperit crític, i el primer que us dic és que no suporto els faraons. Clar, això és una cosa que la gent no s'esperava, perquè em dedico precisament a l'egiptologia.
3: És molt bo,
2: i dic, no, no m'agraden gens, el que passa que m'agrada molt més la gent del poble... M'agraden molts aspectes d'aquesta cultura, la religió, el pensament, els líders en si. Bueno, els admiro perquè van saber enganyar i van crear un relat, el van travar molt bé per poder governar. És una civilització que ha durat 3.000 anys, per tant, alguna cosa tenim que aprendre d'ells. No?
3: Tan malament.
2: No, els hi va funcionar, exacte. O sigui, el llegat és molt important i crec que n'hem d'aprendre d'aquest llegat. Ara, jo tots aquests líders els poso a terra, evidentment, els hi parlo de tu, no els hi parlo de vostè, no per mancar de respecte, simplement perquè som iguals. Llavors, amb un pla igual, tinc aquest esperit crític.
3: I visca l'esperit crític.
2: Visca.
3: I més literatura de la Irene Cordón, que la necessitem. Jo ja estic pensant què escriurà en un futur. El que sí que també m'agradaria parlar de com hi és, no? Com està present aquesta comparativa, que l'he trobat molt bonica amb la Zarzuela, meravellós. Ja
2: l'agradat.
3: Ja tenim la Zarzuela aquí, eh?
2: És que saps què passa, Mònica, que a dia d'avui...
3: És una fotocòpia, realment.
2: I perquè a dia d'avui els líders ens ho deixen molt fàcil. Jo que escolto, que poso la ràdio, que us escolto, i vaig sentint les notícies, dic, a veure quina una, no? Tenim uns personatges actualment al planeta que és que realment em pots fer mofa. No m'estranya que programes com Polònia, etc.
3: Funcionen.
2: És que és molt fàcil. És que realment a cada declaració que fan és molt fàcil. Les monarquies, clar, jo us ho reconec que sóc republicana, llavors em miro la monarquia d'una altra manera. He estudiat molt la història i si bé aquesta institució ha pogut funcionar en un moment determinat de la història en un indret, a dia d'avui jo totalment estic en contra, i la monarquia, per exemple, espanyola, jo és que em peto de riure perquè dic, a veure, o plorem o riem. Llavors dic, vinga, va.
3: No hi ha més opcions amb el que tenim.
2: No, llavors dic, doncs fem-ho ridícul, fem-ho. I és una opinió. I a vegades la gent diu, ui, et crucificaran. Que bé, que bé. Doncs que ho facin, ja està bé. Que
3: crucifiquin a tots.
2: A tots, amb fila índia. I dius, vol dir que les coses van bé, vol dir que la societat ja tenim opinió, que la podem donar. Exacte. I sobretot, no passem mai la línia al discurs de l'odi, perquè aquí sí que no el penso passar mai, malgrat siguis un monàrquic, un no monàrquic, un Elon Musk. No, sempre amb tot el respecte del món, tu pots dir, mira, jo no estic d'acord amb això, i no passa res. No passa res, perquè és una opinió, i una opinió personal d'una més d'aquesta societat.
3: Ja us ho he dit, que ella ho havia escrit molt ben escrit. Que això no vol dir que no rasqui, eh?
2: No, des de la primera
3: pàgina.
2: Que piqui pàgina.
3: Que rasqui, espero.
2: Sí, tot, absolutament tot.
3: T'ho hem dit, que dius, és que us heu de llegir el llibre, de veritat. Jo aquest matí pensava, no vull que s'acabi, vull una miqueta més, però ara...
2: Això farem... m'agrada molt, que em diguis això. Sí. Bueno, ja l'estirarem. Ja ho farem.
3: Sí.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.
3: Però a més, ja ho anireu descobrint quan el llegiu, no us ho explicarem tot. El que també vull posar a l'altra mirada és, jo deia que mirava documentals i que llegia llibres d'història.
2: Meravellosos.
3: Mirem les piràmides, no?, i es fan 50.000 especulacions. Però tu parles d'una altra mirada, també, sobre això, i m'agrada. Sí. Per què? Què és el que ells buscaven, en realitat? O sigui, nosaltres ens ho mirem des de... Que el si eren extraterrestres, que si com les van posar, que si la gent estava allí humiliada i tot s'esclau. Vull dir, 50.000 teories.
2: Clar.
3: Però tu...
2: Faig una altra pregunta. Si el que me n'he adonat, parlem de les piràmides de Giza, que tenen 4.600 anys d'antiguitat, aquelles grans moles, construccions arquitectòniques de Keops, Cafre i Misserim, i me n'adono, i jo he anat moltes vegades a Egipte, he viscut al Caire per fer el doctorat, que la gent sempre pregunta el com es va fer, no? Com carai es va fer això, perquè és veritat que per molt que ho hagis vist a documentals, a fotografies, fins que no vas allà, dius, mare meva, que és el que tinc al davant, perquè és monstruós. Llavors dius, és veritat, com? Llavors jo vaig dir, anem a canviar la pregunta, no fem el com, perquè el com és veritat que està ple de teories, i no la sabrem mai. Sí que hi ha coses que les podem ja treure, com per exemple el tema dels esclaus. Nosaltres sabem que en aquell moment no existia l'esclavitud, el que passa que Hollywood ha fet una miqueta de mal
3: com sempre.
2: Malgrat que ens apropa una cultura i una civilització, es prenen moltes llicències, que jo dic simplement truqueu a la Cordon, que ja us assessoraré amb tot el tema de les pel·lícules ambientades a l'Antic Egipte, o veniu a Tarracó Viva per entendre com eren les pel·lícules ambientades en l'època romana, l'època imperial o republicana. Llavors, què és el que passa amb els egipcis? El com. Clar, jo dic, jo no sóc ni arquitecte ni enginyera. Per tant, jo no sé com es van construir les piràmides, no ho sabem, però confio en el que em pugui dir un enginyer i un arquitecte, perquè per molt historiadora que sigui, jo no conec ni de forces, d'enginyeria, no hi en sé. I la pregunta és, per què van fer aquesta piràmide? Llavors, sovint la resposta és, ah, però si és una tomba, i dius, però us n'adoneu la quantitat de recursos humans i la quantitat de recursos que es va haver d'emplear per poder fer una construcció d'aquesta magnitud tan enorme? Perquè allò és una tomba immensa per enterrar-hi una sola persona. És a dir, quina utilitat té aquest edifici que va costar tant, tant i tant a tots nivells? Perquè aquí va morir moltes persones, és veritat. Per què servia? És que cura el càncer? És que està preocupat per fer-te el cafè o per tenir la població més contenta? No, i us dius, per què servís una piràmide? I al final, com que sempre ens surt el nom de Keops, dic, per glorificar el seu nom, perquè sigui etern. Llavors, sense voler, ho he comparat amb altres grans construccions arquitectòniques al llarg de la història i en plasmo a l'actualitat, i penso en l'Apple Park. L'Apple Park és, són unes oficines que no sé si les teniu en ment, però és aquell edifici...
3: Una burrada.
2: És com un ovni, no? És un edifici circular que ha costat 5.000 milions de dòlars, que al marge del seu cost, perquè és evident que Apple neda amb l'abundància, penses, són unes oficines. Què fan? O sigui, què tenen? I jo dic, doncs l'únic que tenen és que dius Apple. Apple. Estàs dient el nom com en el seu dia el senyor Keops. Keops. Keops ho deia per la seva piràmide. Simplement esperit crític. De debò que cal fer aquests esforços? I jo mateixa en el llibre dic, potser sí que ens cal, perquè el ser humà ens emmirallem amb això i potser necessitem...
3: Aquesta grandesa, no? Passar la història.
2: Volem la grandesa i formar part de què hem fet aquesta grandesa, perquè és important viure en societat, la col·lectivitat... Però a mi no me la foten. Sí, jo dic, està molt bé, però jo ja sé per què ho heu fet. És per tu ser etern. Perquè tu siguis Keops, el gran Keops, o tu siguis Apple. Al marge, sí, és molt bonic formar part d'aquest col·lectiu, perquè tots volem identificar-nos amb alguna marca, amb algun nom. Jo crec, per exemple, avui en dia el Barça també té una marca esplèndida i orgullosa que ens dic de ser del Barça. Els colors, blaugrana, tot això és una invenció humana. Tu pares a pensar i dius, què és el Barça? Bueno, doncs ens porta arreu del món. Jo, que sóc molt viatgera, m'obre moltes més portes dir que sóc del Barça i que sóc sòcia del Barça, de parlar de Catalunya o de Barcelona, que malauradament és l'única ciutat,
3: sí,
2: jo crec, coneguda.
3: El
2: Barça és l'ambaixador més gran que hem tingut i dic, doncs si això permet parlar de la nostra cultura catalana, endavant! A mi tampoc me la fots. O sigui, sé que darrere hi ha una empresa, que hi ha moltes altres coses.
3: Ara m'agrada, perquè això de ser eterns i formar part d'això... Els historiadors teniu una cosa que a mi m'encanta. O sigui, i donarem veu avui. Sí, sí, Keops i tot el que tu vulguis. Però jo sóc superfan de la banda bevedora de cervesa i dels amics de Keops. Que això són grafitis posats a la piràmide. Ei, quedeu-vos amb això i intenteu imaginar...
2: Carallos, no?
3: I és que mono! Almenys com ens sabem algú que formava part d'això i que no era Keops, punyeta. No,
2: clar. Sí, sí,
3: és molt xulo.
2: És molt xulo. És, bueno, nanos joves, entre 17 i 15 anys, que fan quàdrigues o equips.
3: Com els d'ara, que fan...
2: Ara que vas construint... Bueno, jo dic que són com... quan fas aquest futbol de barri, que fas equips, no?
3: Sí.
2: Vinga, que ens hem apuntat a un campionat, no? I com us dieu vosaltres? Es comencen a sortir els noms més estúpids i riallers i tontos però, i ximplets. Llavors, aquí és quan veiem la part més humana, no?, d'aquesta civilització, quan veiem que un grup de 20 nois es van dir els borratxos de Keops, no? Nosaltres ens direm així. Per tant, a mi m'apropa, m'agrada molt més això. Això em fascina. A mi això em fascina. Perquè veig el ser humà. Fins ara no. Llavors jo vull les persones. Jo vull estudiar els grans anònims, les grans anònimes, gent que com tu, com jo, com tots els oients, hem estimat, estimem, que tenim dolors, que tenim les nostres penes, també, perquè la vida no és fàcil. I no ho és ni aleshores ni ara. I sobretot aleshores, no ho era gens. Llavors això els humanitza, perquè si no la civilització egípcia, no m'estranya que la portin a la gran pantalla i constantment les novel·les històriques, que són meravelloses, però és només una petita imatge d'una cultura que va molt més enllà d'aquests noms coneguts, sinó de tota aquesta població. I com que jo sóc població, M'agrada recordar aquesta gent, perquè jo crec que els hi devem. Els hi devem a tots aquests homes, a aquestes dones que van existir ara fa, doncs això, 2, 3 o 4 mil anys, i que com nosaltres estaven aquí assegudes a l'ombra d'un arbre plantejant-se i qüestionant-se coses de la vida. I això m'apropa molt a ells i a elles.
3: Jo ara acabaria l'entrevista perquè se m'acaba de quedar una cara de és que és meravellós tot el que està dient, però és que sí, jo sempre apel·lo tant a les persones humanes, eh? Aquesta part més... I que és absolutament universal.
2: És que si parlem amb gent que està malalta o gent amb edat molt avançada, que veuen la fi, que la veuen, perquè tots sabem que morirem, eh? Però aquells i aquelles que sabeu i que veieu la fi, tots dieu el mateix. L'únic que importa al final són els vincles que hagis trebat amb les persones. La resta no importa. Per tant, quedem-nos amb això.
3: És tal qual. I ara farem un gir de guió perquè ens estem posant molt sentimentals, eh?
2: Bueno, forma part de la
3: vida. És molt bonic. Ella és tan polifacètica que m'encanta, però... No podíem acabar l'entrevista sense parlar de dones.
2: Ai, sí.
3: Ai, sense parlar de les dones.
2: Aquí m'agrades molt.
3: Ja sabem el que passa avui en dia, que ja sabem que no, avancem a trossos.
2: No, sí.
3: I anem endavant i anem endarrere, perquè això d'anar sempre endavant costa.
2: Sí.
3: Però tu ens poses un bon exemple, i jo penso que està molt bé també acarat a aquesta imatge del passat i del present, que és, no sé si ho diré bé, Hatshepsut.
2: Molt bé, però ho has pronunciat molt bé, eh? El meu pare deia la ketchup. I amb tota la simpatia del món, a la Universitat Americana del Caire la deien la hot chicken soup, que també, o sigui, perquè és un nom molt enrevessat, costa de pronunciar. És una de les 5 dones que va arribar a ser faraó d'Egipte. És un personatge realment molt potent, perquè quan estudies la història de l'antic Egipte, no? 3.000 anys i cada cop i volta apareguin 5 dones faraó, doncs això és quelcom bastant exclusiu i excepcional. Com que és l'excepció, s'ha d'apartar de la regla. Us ho dic perquè normalment em trobo que la gent fa afirmacions tipus a l'antic Egipte la dona podia arribar a ser faraó. No. Si amb 3.000 anys només van sortir 5, què t'està dient? Que aquella era una societat patriarcal? Jo m'atreveixo a dir que la nostra segueix sent una societat patriarcal. Tant és que tinguis una constitució, per exemple, la Constitució del 78, l'article 14, apel·la a la igualtat, no? Al principi d'igualtat, per condició de gènere, religió, però nosaltres sabem que la realitat no és aquesta, i ho sabem perfectament, i que encara a dia d'avui ens costa molt. I, per tant, que de cop i volta apareguin unes dones, unes líders, com Cleòpatra o com aquesta Hatshepsut, doncs s'està indicant que probablement eren unes dones terriblement intel·ligents, que es van saber rodejar d'uns homes, perquè la burocràcia era masculina, eh?, que les van recolzar, que probablement van haver de demostrar 2, 3 i 5 vegades més que elles podien, però sobretot sobresurten en un moment que hi ha unes llacunes de poder. És a dir, lo normal és que havia de ser un home, eh? Però, malgrat tot, què és el que passa? Jo sóc molt crítica amb Hatshepsut perquè també tothom la idolatra molt i jo reconec perquè admiro les seves qualitats, però no la idolatro. Jo us dic, és admirable que una dona a l'antic Egipte sortís, però què vas canviar? Va canviar alguna cosa? En aquell moment, el govern, que és tot sempre tan mascle, aquesta burocràcia masculina, la figura del visir, que és un primer ministre, va canviar, va poder, ella com a faraó, que tenia tots els poders, els 5 poders concentrats en ella mateixa, executiu, legislatiu, judicial, militar i religiós, va aprofitar aquest poder per dir, d'ara endavant, el càrrec de visir, els que esteu a Hisenda, també podreu ser dones? No! No va canviar res. Per què? Perquè ella va exercir el poder com si fos un home. Ella va reencarnar el poder diví, que està molt bé, però no va canviar absolutament res. Què passa a dia d'avui? Que quan miro les fotografies dels grans líders polítics, per exemple, europeus, veig una fotografia en ple de vestits grisos amb la mateixa corbata avorrida i de cop i volta un vestit de color vermell, blau, que es diu Angela Merkel o ara la Ursula von der Leyen, per exemple. Ha canviat alguna cosa? No. La mateixa fotografia. Que a dia d'avui encara sigui notícia que un país pugi al màxim poder a la presidència una dona, com a Venezuela, com a alguns llocs d'aquests, que encara a dia d'avui sigui aquesta la notícia, vol dir que les coses no van bé. Sense anar més lluny, Catalunya, estat espanyol, el dia que tinguem una presidenta, Catalunya, que anem de moderns, jo no veig cap presidenta encara a la nostra comunitat, eh? I sé que hi ha altres comunitats que sí que la tenen, eh? Ens agradaran més o menys, però la tenen. I a Catalunya, que anem tant sempre de moderns, sempre anem pel davant, això no és cert. I com ho veig jo? Per als temes dels estudis de gènere. El dia que vegi, per fi, una presidenta a la nostra comunitat, nació, digueu-li com vulgueu, i a l'estat espanyol, potser aquell dia començaré a canviar, però us diré una cosa. Sabeu quina serà la notícia? la primera dona o a l'estat espanyol o a Catalunya que agafa la presidència. Molt malament anem al segle XXI perquè encara hagi de ser que està la notícia.
3: Doncs anem pel camí, perquè com que no n'hem tingut cap...
2: No, ni, i jo no em presentaré. I tu?
3: No, jo tampoc.
2: Això també ho tinc molt clar.
3: A mi m'expulsarien el primer dia.
2: I a mi no em votaria ni el meu fill, que té 18 anys, no em votaria ni ell, imagina't.
3: I per votació? Sí. Perquè amb ella, a Hatshepsut, li va tocar, no per votació, sinó per qüestions de... Bueno, es va quedar vídua, el fill era molt petit...
2: Clar, són casos excepcionals. Perquè ho va fer bé.
3: Ho va fer bé, això sí, però amb molta mà de ferro. Però clar, la més coneguda, tu has dit un nom que
2: ai, sí.
3: Que és Cleòpatra.
2: La Cleòpatra, la setena...
3: Aquesta lista,
2: sí, que està esplèndida, la pel·lícula.
3: Sí, però segur que no s'assemblava gens.
2: No, segur que no. Cleòpatra és un personatge interessantíssim, però interessantíssim, de la història d'Egipte. És el darrer faraó que va tenir a Egipte. Una dona que sobresurt per la seva, sobretot, capacitats, per la seva intel·ligència. Una dona que parlava més de 6 idiomes, una dona amb unes dots... es veu que tenia una eloqüència tremenda, i per ser polític jo crec que has de saber parlar, i molt bé, eh? Diuen que tenia una veu molt greu. I això m'agrada, perquè... i que tenia una veu molt pausada. Clar, perquè us imagineu una dona parlant així? Hauria sigut impossible. O sigui, la imatge que ens dona Astèrix i Obèlix de, amb aquell fil de veu tan prim, no hauria agradat. Però algunes fonts romanes, a més, diuen això d'ella, que era capaç que quan ella començava a parlar, l'auditori on parlava, ja fos, tothom callava i l'escoltava, perquè tenia aquesta veu pausada, una veu un xic greu, i que se sabia dirigir a tota la seva audiència. Llavors, ja me la puc imaginar. Llavors, així ja dic, val, ja anem bé. I una dona, doncs, que rep un tron, probablement no li tocava, però es va obrir un testament quan mor el seu pare, Ptolomeu XII, i contra tot pronòstic, doncs, li cedeixen a ella el govern. Això vol dir que ja es va veure aquestes qualitats que tenia. Una noia que era universitària, havia nascut a la ciutat d'Alexandria. Alexandria! Que té el museu, clar, i la biblioteca més important del Mediterrani, del món vell conegut en aquell moment. Per tant, el museu, que vol dir el Temple de les Muses, que vol dir universitat, ella tenia formació en aquesta universitat, que portava més de 300 anys. Per tant, la seva formació era esplèndida. Cal que les pel·lícules i les novel·les només insisteixin en la seva suposada bellesa corporal? Cal que encara caiguem en aquests tòpics, que només un bon parell de pits ben posats i una cara formosa es permetrà governar un país? No creieu que és absurd que encara ho siguem jutjant d'aquesta manera? Si admireu tant a la figura de Juli César, per què dieu que va ser embaucat per ella? És que no es van enamorar? Jo crec que amb l'amor. Clar que es van enamorar. Parlaven el mateix idioma. I no em refereixo només a que parlés el llatí. No. És que els dos eren terriblement intel·ligents, eren cultes, s'entenien. I els dos eren grans estrategues, evidentment. Però no oblideu, tenia molt més poder ella que no pas ell. Això sempre ho dic. Quan a vegades la gent diu, no, bueno, clar, però la Cleo, és que jo li dic Cleo, però ja som amigues. De tant que l'he estudiada, la Cleo...
3: Que t'he sentit com ella.
2: Sí, se m'escapa. O Tutankamon li dic tut, perquè era un nen, i llavors em surt l'instint maternal de protegir-lo. Però la Cleòpatra, clar, era el faraó d'un país molt ric del Mediterrani. Juli César també és un gran líder polític, un triumvir, però no és l'amo i senyor d'un país com ho va ser ella.
3: Ja m'estaria hores i hores i hores parlant amb la Irene. Sí, Irene, ho hem de deixar aquí. Ara fa cara de pena, però tranquil·la, nosaltres ens anirem a fer un vermut ara, eh?
2: Ah, això et sembla fantàstic.
3: És meravellós, eh?
2: Sí.
3: I celebrarem la Tarraco Viva, que ens ha unit, sempre ens en recordarem d'això.
2: Oh, que bonic, és que bonic. Ben, oh, ben cert, visca sí, Tarraco Viva.
3: Cada Tarraco Viva pensarem...
2: Cada Tarraco Viva conec gent meravellosa i t'he d'agrair moltíssim sí, aquesta entrevista.
3: Jo també és d'agrair a la Glòria Aznar, que m'ha posat el teu contacte i ha sigut una absoluta meravella. Així que, escolta'm, anem fent xarxa de dones, que això és molt maco.
2: Això és molt bonic, i tant.
3: I vosaltres recordeu Faraons de Silicon Valley, d'Ara Llibres, Irene Cordón, tercera edició, a més a més.
2: Que bé.
3: Que llegireu en un plis-plas, però jo estic segura, jo el vull rellegir, perquè segur que encara hi trobo moltes més coses.
2: Tant de bo. Moltes gràcies.
3: Gràcies.

0: Eduard Cirera Rius va estudiar enginyeria industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya i des de llavors treballa en el sector energètic. Però sempre ha tingut interès per la literatura i la nostàlgia de l'època universitària i les llargues hores de confinament el van empènyer a escriure. S'ha format al Laboratori de Lletres i ha destacat en diversos certàmens de narrativa curta. Els estornells mai volen sols és la seva primera novel·la. El Genís, de 24 anys, comença les pràctiques a una empresa d'energies renovables mentre intenta acabar el màster d'enginyeria industrial a Barcelona. Comparteix pis amb l'Ernest, diligent i treballador, i la Marina, intensa i caòtica. L'Alba, la seva parella, ha marxat a estudiar a l'estranger i tots dos han decidit obrir la relació per sobreviure a la distància. Quan la mort sobtada del seu pare el colpeja d'imprevist, el Genís es veu obligat a tornar a Reus, on tot li recorda allò que preferiria no desenterrar: la infantesa, les absències i el germà llunyà. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Els estornells mai volen sols. I certament és així. És una de les coses que he descobert llegint l'Eduard Cirera Riu. Ell ha publicat, aquest és el títol, Els estornells mai volen sols. Vull dir que, a més d'aprendre-ho, és que és el títol del llibre. Està publicat per La Campana i ens acompanya avui per parlar de moltíssimes coses, perquè, Eduard, benvingut, has creat tot un univers.
2: Hola, Mònica, gràcies.
1: Un univers de joves que està molt bé per veure com acaren ells tot això. Quan entrem a la universitat, quan entren a la universitat, què és el que ens espera, no? Avui en dia, què espera tota aquesta colla d'estudiants amb un pis compartit boníssim? És molt divertit tot plegat.
2: Sí. Bé, la història es contextualitza ja quan estan acabant l'etapa universitària. Un dels conflictes interns que té el protagonista és que veu al final d'aquesta etapa com un abisme, no? És un moment vital, doncs, que li porta molts dubtes.
1: Bé, tenim el Genís, ell és el protagonista, serà el fil conductor. És una novel·la coral perquè tenim el seu germà, el seu pare, totes les històries familiars, els companys de pis, el David, la Carme, després arribarà la Sofia, les parelles, o sigui, aquí tenim, com he dit, tot un univers. I una miqueta, quan anava ja passant els capítols i t'apropes una mica al final, penses, és fer-se gran, eh? I crec que tots ens volem quedar una mica petits a vegades.
2: Sí, de fet, jo dic, no?, que la novel·la tracta com tres o quatre temes troncals, no? Una que és la frustració laboral, no?, en clau millennial, el poliamor, la falta de propòsit vital, no?, tema de salut mental també, val? Però totes aquestes coses jo crec que les podem posar juntes. Hi ha un fonament que aguanta tots aquests pilars, que és el tema de fer-se gran, no? Que és un noi que es converteix en home, i bé, això es podria classificar com una novel·la d'aprenentatge.
1: Sí, i ara, bé, jo no sabia ni per on començar, perquè realment tots aquests temes van derivant, no? I van sortint petites branques, però el món laboral, que ja es diu, no?, que els joves no ho tenen fàcil. I penses aquesta explotació laboral amb el tema dels becaris i de les hores de pràctiques.
2: Tothom ha començat, no?, per algun lloc. Això no és nou. Però el que sí que potser comença a ser més habitual, no?, és que cada cop tenim més títols, no? La gent, doncs, estudiem molts graus, molts màsters, fins i tot hi ha gent que fa doctorats, postdoctorats, no? I al final ens trobem que a vegades, no?, per què, no?, si hi ha molta gent que ha estudiat tant i li costa pagar el lloguer. Vull dir que bé, una mica penso que el que ens estem trobant és això, no?, els de la meva quinta.
1: Bé, jo li comentava a l'Eduard abans de començar l'entrevista precisament que és una lectura que m'ha agradat, en el sentit de canviar una mica de registre i posar-me també a la pell de totes aquestes noves generacions que venen darrere nostra, perquè els nostres pares, Eduard, ja eren una feina de per vida.
2: Sí,
1: com a mínim, els meus, això ja no existeix.
2: Sí, no, què va, què va.
1: Jo n'he tingut unes quantes fins que no m'hi he aposentat, però vosaltres ho teniu pitjor.
2: Sí, no, i amb moltes incerteses per davant, no? Ara amb el tema de la IA i tot això, vull dir que, bueno, sí, anem saltant d'un lloc a l'altre com podem, amb contractes temporals, no? Una mica, sí, és una mica bastant diferent que abans, sí.
1: Molt. I aquí queda retratat i, en certa manera, mostra, no? A l'inici de tot, diu, tenia unes ganes boges d'acabar, però què coi fotria amb la meva vida després de tot plegat? És que tu parlaves, no?, d'aquesta incertesa. Però que hi ha qui ho gestiona més bé, perquè, clar, tenim la Sofia, que és molt zen.
2: Sí.
1: M'encanta aquest personatge, perquè ella, si no està al seu centre, ja se'l busca. Ella és molt de... És un personatge molt dels chakras, de meditació, però amb ella entrem una miqueta també en aquests problemes mentals, no? Ella és la que ens apropa en aquests problemes de salut mental. Cada un dels personatges ens obre una dimensió.
2: Sí, de fet, el Genís, a més de l'abisme, no?, de l'etapa vital, també es troba amb que s'acaba de morir el seu pare. La seva parella ha marxat a estudiar a l'estranger, i tot plegat fa que s'empitjori, no?, la seva situació. I la Sofia és una nova companya de pis que entra, doncs en aquest curs, no?, que és el que dura la novel·la, no?, un curs. I ella és psicòloga, estudiant de psicologia, i li fa de mirall, no?, d'alguna manera l'obliga a enfrontar-se una mica amb els seus temes, no?, que ell intenta evitar. De fet, el Genís és una persona molt desconnectada d'ella mateixa, amb la veu narrativa que té ja es veu, no?, que s'escuda amb el sarcasme i el cinisme, i ella el que procura és, d'una forma intencionada o no, això ja es veu després, però sí, intenta fer-li de mirall.
1: Sí, després ja veurem què passa a tots, entre ells, entre els habitants del pis, els que són externs... Bueno, no explicarem res, però... Vigileu quan aneu a mirar el futbol al camp del Barça, sisplau. Ja ho entendreu quan llegiu la novel·la, perquè el personatge... No, bueno, l'Alfred...
2: Sí. És
1: tot un person, un person.
2: L'Alfred és un personatge... És com la típica imatge que tenim d'una persona que té l'àngel i el dimoni, una a cada espatlla, no? Doncs l'Alfred és el dimoni, no? El que passa que el Genís, el problema que té és que no té àngel. Llavors, sí, al Camp Nou coneixem l'Alfred, que és un personatge amb el que m'ho he passat molt bé escrivint-lo i creant-lo, la veritat. He deixat anar la part més salvatge que tinc a dins. I bé, és divertit. És divertit, l'Alfred, la veritat.
1: Ja ho veureu. Ja ho veureu. Totes les coses que fa, i és aquest dimoni, no?, que tu ho has explicat molt bé, aquest dimoni, aquesta mala consciència, no?, que dius, sí. Què faig? Li faig cas o no li faig cas? A més, és molt oportú sempre. És un personatge que no podia deixar de citar. I després, si parlem d'amor, parlem de l'Alba, perquè l'Alba i el Genís ens obriran una gran dimensió sobre estimar una persona, estimar-ne dues, estimar-ne més, i com gestionar això de l'amor, del poliamor, de les relacions obertes.
2: Sí. L'Alba marxa a estudiar a Estocolm, marxa a fer un màster, i el Genís, el protagonista, li proposa d'obrir la relació durant l'any que sigui fora. Creuen que així, doncs, sobreviuran a la distància, no? El que passa que una cosa és el que es pensen i bueno, després es complica, no?, la cosa. I sí, és una situació que em permet llançar moltes reflexions sobre diferents tipus de relacions que són, bueno, divergents, no?, que sempre intentem etiquetar, però que al final etiquetar aquestes coses és molt complicat i tots els dubtes que poden portar, no?, a les persones que s'hi veuen implicades.
1: Esclar, es parla molt del poliamor i es veu molt la mirada dels joves, com si això fos molt normal, com si tothom hi estigués avasat, com si... que no fos complicat, no?, que hi ha aquestes opcions. I existeixen, i estic segura que hi haurà persones que ho portaran molt bé, tot plegat. Però quan hi entres, quan entres en aquest joc de les relacions obertes i d'estimar a tort i a dret, potser no tant en aquesta novel·la, però és així, clar, llavors surten els instints més primitius, Eduard. Vull dir, aquesta cosa de la possessió.
2: Sí. És a dir, una cosa és el que pensem racionalment, no?, de si podem obrir una relació, no?, de si, no?, si l'altra persona ens pertany o no, i això, i l'altra, molt diferent, és el que sentim quan ens hi trobem, no?, en el cas de que pugui estar amb una altra persona o això, no?, i bé, és un calaix que he volgut obrir. Hi ha gent que s'hi troba i potser neguen el que senten, o hi ha gent que sí que ho sent i ho diu. No ho sé, la gestió, en tot cas, sol ser molt difícil. I bé, moltes vegades ja ens costa gestionar una sola relació, no? Quan n'hi ha més, doncs, també es complica, no? I volia posar-ho sobre la taula, no? De no romantitzar-ho d'alguna manera.
1: L'has fet amb el Genís, li has posat tots els morros a la cara. Aquí.
2: Sí.
1: No li has donat treva.
2: Sí, bueno, a veure, un personatge està per maltractar-lo una mica, no? Al final, si no li passen coses, la novel·la és avorrida.
1: No, bueno, ja l'heu escoltat, ja no cal que postigui res més jo, perquè ja ha dit... Hi ha una frase que m'agrada molt, diu: em sento com si l'Alba m'arrenqués el cor de la caixa toràcica i se'l servís a taula amb en Nicles. Tots dos se'l mengen cru, se'l mengen amb les mans fins que llencen a terra les sobres perquè me les acabi jo. O sigui, és que és home, però m'encanta perquè posa aquest drama, no?, que diuen aquest... És que les dones tenen un drama queen, però aquí...
2: No,
1: no l'has deixat respirar.
2: El Genís és drama queen fins a la mèdula, sí. Sí, s'ho pren tot molt a pit.
1: És que li ha tocat unes dones molt braves, que diríem, eh? La Bea també deixa-la anar.
2: Sí. Sí, la Bea és l'altra, la contrapart, no? Que el Genís la coneix i tampoc li convé, no? Però bueno, d'alguna manera ell es deixa portar i tampoc direm més.
1: No. Ja veureu tota aquesta disbauxa de relacions, que al final és un trencaclosques que acaba tenint tot molt de sentit, no? I jo penso que molta gent s'hi podrà sentir identificada. Jo ara agafaré petits detallets, però, per exemple, el dia de Sant Jordi, que també hi és present.
2: Sí.
1: Això és... Tots aquells i aquelles, perquè ja parlo en general, i aquelles que no tingueu rosa el dia de Sant Jordi, està molt bé llegir el llibre de l'Eduard. A veure si sentireu identificats.
2: Sí.
1: És un drama el dia de Sant Jordi per segons qui, Eduard?
2: El dia de Sant Jordi es present a la novel·la i el Genís el viu com un autèntic drama. Ja no per la rosa, que també, no? Sinó perquè, a més, és quan s'entera d'una cosa que fa que s'emboliqui encara més, no?, el tema. I sí.
1: Tot això està vestit amb moltíssima música, amb moltes bandes sonores, amb grups d'aquí i música de fora. Ets un amant de la música.
2: Sí, totalment. Totalment. M'encanta la música, m'encanta el cine, també hi ha moltes referències del cine, i ho he volgut plasmar, no? De totes maneres, he volgut que no sigui un capritx de l'autor, sinó que li doni un sentit tot això, no? El Genís és amant de la música per un motiu, i també és amant del cine per un motiu, eh? Llavors, bueno, sí, m'agrada que tot i posar cullera, no?, m'agrada que tot cobri un sentit.
1: M'agrada també la música, en aquest cas nosaltres escoltem aquest Men in Black de fons, i és la que jo he triat. N'hi ha moltes més, jo m'he quedat amb aquesta, però és de dir que mentre anava llegint, anava posant a les bandes sonores, les músiques, i també hi ha cinema. Són molt culturals, eh? Escolta'm, aquests joves els has posat molt involucrats en el món de la cultura. Tu també ets de cinema, ets d'anar al teatre... sí, i ho mostres amb els personatges, suposo.
2: Sí, sí, sí. A mi, bueno, jo sempre intento impregnar-me, eh? Ja no només de literatura, de cine, de música, del que sigui. Penso que l'art en tots els àmbits enriqueix. Sí, sí.
1: Aquí també hi serà present. Ja veieu que no hi falta de res en aquesta història, però sempre no oblidem que la veu aquí és dels joves. La família. Aquí hi ha un gran secret, hi ha un misteri que quan arriba al final t'atrapa i t'enganxa, no es pot comentar. Però sí que m'ha sorprès perquè no m'esperava aquest desenllaç, me n'esperava un altre.
2: No, val?
1: No. M'ha fet plorar, que ho sàpigues.
2: Carai, que bé. Sí. M'ho diuen, eh? M'ho diuen, ostres, és una novel·la que es llegeix ràpid, és divertida, trius molt, però al final és de llàgrima.
1: Sí, perquè a més no t'ho esperes, t'esperes mil finals, però no concretament aquest, i aquesta part de l'entrevista m'agrada perquè ara estem parlant i ningú sap el què. Per tant, heu de llegir Els estornells mai volen sols. Expliquem la història dels estornells, què et sembla? Perquè cap a mig de la novel·la, però si et sembla, penso que és molt bonic de comentar-ho, que segurament hi ha persones que ja ho saben, no? Però sí, és bonica, m'ha agradat descobrir-ho.
2: Sí, bueno, els estornells són uns ocells que volen en grup, val? I a l'hivern, sobretot, es veuen que fan unes formes molt, molt boges, no? O sigui, volen milers d'ocells junts i se'n poden veure, eh? Anant de Reus a Tarragona, se'n veuen... Quan estàs al camp, doncs és molt fàcil, eh? I... Bé, és un animal que sol no pot sobreviure, ho fan per sobreviure això, igual que les persones, que d'alguna manera vivim en comunitat, no? La llavor d'aquesta novel·la va començar a germinar, va ser durant el confinament, que paradoxalment doncs, ens havíem d'aïllar, no?, per sobreviure. I bé, a partir de totes aquestes palles mentals doncs, va començar a créixer aquesta història, no? Llavors, bueno, sí que és un títol com molt poètic, per lo que després la veu és com bastant gamberra, no? Però m'agrada perquè vull assenyalar a través del títol, no?, que hi ha un subtext profund, no?, sota aquesta història d'estudiants, d'un pis d'estudiants, doncs hi ha algú que ho sustenta, que es queda allà quan t'acabes la novel·la, no?
1: Jo penso que hi ha fragments que sí que són molt poètics i crec que has aconseguit que els que són més grans veiem aquesta mirada dels joves, però no una mirada buida, sinó un descobrir de realment el que se sent quan un també es fa gran i es van trobant els problemes, no? Que no són joves buits, són joves que passen el seu procés, però que ho viuen, que ho senten, que ho acaren, que tenen sentiments, no? Ara que diem, jo penso, ja m'he fet gran quan dic que aquesta joventut d'avui en dia no és com nosaltres, dic, mira, ja sóc com els meus pares, ja m'he fet gran. I el llibre és una miqueta això, no? Veure realment tot aquest món dels joves, però no amb una mirada buida, sinó amb una mirada plena. I és un bon llibre. Tenim arrels, tenim família, tenim música, tenim gambarrades, no sé. Sí. Penso que has fet una bona feina.
2: Que bé, moltes gràcies, Mònica, la veritat. Bueno, jo, la gent que conec, que se l'ha llegit, que és més gran i tal, diuen, ostres, i he connectat des de minut 1, també. Vull dir que això és xulo, no?, també, quan penses que a priori el públic és un... I hi ha gent que hi empatitza que potser no hi té res a veure, doncs això és que, ostres, és bonic, no?, que t'ho comuniquin. Doncs, sí.
1: És que, esclar, et deixen sense respirar, que no, per això et dic, no són personatges buits, estàs esperant quina reacció tindran, què faran, com ho resoldran, i, bueno, al final és... és el final, un gran final.
2: Que bé, gràcies, Mònica.
1: Doncs mira, Eduard, jo he trigat a llegir-me'l, però...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0,

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long and loose, everybody's here.
2: Hey, what's going on, man?
1: Yeah,
2: she's at home.
1: Yeah, she's

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, on InfoSap, on repassarem les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana, i també tindrem la crònica del ple municipal d'aquest dijous i que es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. Farem la crònica i també les valoracions dels diferents partits polítics. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. El ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va iniciar-se amb un record institucional a les dones assassinades per violència masclista durant les darreres setmanes. L'alcalde va llegir

0: noms de les víctimes i va reivindicar el compromís de les institucions i la societat en la lluita contra aquesta xacra social abans d'iniciar l'ordre del dia. La sessió es va celebrar amb l'absència de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, que havia excusat la seva assistència, fet que va deixar el plenari amb 20 dels 21 regidors de la corporació. Els primers punts de la sessió van permetre aprovar una modificació de crèdit de 9.526 euros destinada a complementar actuacions al centre obert i diverses obres de clavegueram. La proposta va rebre el suport de la majoria del plenari, mentre que el PSC va optar per l'abstenció. Posteriorment, el consistori va acceptar la incorporació al patrimoni municipal d'un local situat al carrer Sant Llop, valorat amb 68.400 euros procedent de l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i també de la Gestió Patrimonial, l'IMSOL. L'espai forma part dels compromisos derivats del conveni urbanístic vinculat a una promoció de 36 habitatges protegits de lloguer assequible i va ser acceptat per unanimitat. Un dels punts més rellevants de la sessió va ser l'aprovació de les al·legacions municipals del Pla Director Urbanístic Metropolità, el PEDUM, un document que definirà el desenvolupament urbanístic de l'àrea metropolitana durant les pròximes dècades. Entre les reivindicacions de Sant Andreu de la Barca ja hi figuren l'ampliació de les àrees d'oportunitat econòmica, la preservació del sòl destinat a habitatge públic, la millora de les connexions verdes, el manteniment de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al barri del Palau i la proposta de soterrar la línia ferroviària al seu pas pel municipi. La proposta va aconseguir el suport unànime de tots els grups municipals després de que el govern i el PSC acordessin també introduir modificacions relacionades amb el futur de l'estació del Palau i la mobilitat ferroviària. El plenari també va aprovar per unanimitat l'addenda del conveni de col·laboració entre l'àrea metropolitana de Barcelona per al manteniment i la gestió del Parc de la Solana. L'acord garanteix la continuïtat de la col·laboració durant 4 anys més, incorpora també futures ampliacions i millores previstes en aquest espai verd estratègic per la ciutat. Durant l'informe d'alcaldia es van donar a conèixer diversos projectes que es desenvoluparan durant els pròxims mesos. Entre les actuacions anunciades destaquen la remodelació de les piscines municipals de Can Salvi, la construcció de noves pistes de petanca, la renovació de diversos parcs infantils i la transformació integral de la plaça Federico García Lorca, situada entre el Mercat Municipal i el Teatre Núria Espert. En aquest cas, des de l'alcaldia també es va informar de la convocatòria de 54 horts urbans municipals, la reobertura de la Biblioteca Aigüestoses els dissabtes al matí després de 5 anys, una subvenció de 500.000 euros per millores als centres educatius públics i l'increment dels ajuts destinats al pagament del rebut de l'aigua per a persones majors de 64 anys. La part de control va estar marcada per un intens intercanvi d'acusacions entre govern i oposició sobre la situació de l'empresa municipal SAP Urbà. El PSC va denunciar la manca de transparència, el retard en la presentació dels comptes i les advertències formulades per la intervenció municipal en diversos informes econòmics. Els socialistes també van criticar que durant l'any 2026 encara no s'hagi convocat el Consell d'Administració de l'empresa. Per la seva banda, la vicealcaldessa, Maria Antònia Borbón, va atribuir els retards a baixes laborals, canvis de gerència, problemes organitzatius i a la necessitat també de reconstruir procediments interns que, segons va afirmar, depenien excessivament d'una única estructura personal. El govern va assegurar que els comptes estaran auditats i tancats durant els pròxims mesos i que seran aprovats abans del termini legal establert. L'alcalde Marc Giribet va defensar la gestió de l'empresa pública, va negar qualsevol irregularitat i va acusar l'oposició d'utilitzar la situació amb finalitats partidistes. La sessió va aprovar 4 mocions presentades per als grups municipals, la primera impulsada per FEM Sant Andreu, rebutja el pla pilot de la Generalitat que preveu la presència estable d'agents de Mossos d'Esquadra als centres educatius. La iniciativa va prosperar amb el suport de FEM, Som Sant Andreu i En Comú Podem, mentre que PSC i Vox hi van votar en contra. També van tirar endavant la proposta del PSC per incorporar mesures alternatives i prestacions substitutòries a les sancions previstes a l'ordenança municipal de civisme. La moció va comptar amb el suport de tots els grups excepte de Vox. A la mateixa línia de consens, el plenari va aprovar una iniciativa socialista per facilitar l'accés dels animals de companyia a les instal·lacions municipals. La proposta només va trobar l'oposició de Vox. Finalment es va aprovar la moció presentada per En Comú Podem en defensa a la reforma de la llei de dependència i d'un sistema públic de cures digne i universal. De nou, tots els grups hi van votar a favor, excepte Vox. Vox. Com a assumpte sobrevingut, el ple va aprovar l'expedient de contractació del Servei de Gestió de les Escoles Bressol Municipals i l'obertura del corresponent procés de licitació. La proposta va obtenir el suport de FEM, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir. I a continuació, les diferents valoracions dels portaveus dels partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. A la valoració posterior al ple, el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va destacar el contingut molt important de la sessió i va defensar que el govern municipal continua avançant en els projectes estratègics de ciutat.
1: Doncs un ple amb molts continguts molt importants per a la ciutat. Continuem avançant a Sant Andreu de la Barca, continuem amb fets. Continuem, per exemple, amb la licitació de l'Escola Bressol, molt important. No només construirem l'Escola Bressol del futur, sinó que també estem dotant de recursos a les professionals i professionals que treballaran i treballaran a l'Escola Bressol. Per tant, en aquests darrers anys, més de 400.000 euros, no?, que hem abocat també perquè tinguin les millors condicions, les millors condicions i els màxims recursos per poder-hi treballar, no? També hem parlat de temes importants, no?, com ha estat, per exemple, el PEDUM, no?, l'aprovació d'aquest pla de desenvolupament urbanístic municipal, no?, que malgrat pugui semblar que és a molt llarg termini, que estem parlant d'una cosa que serà o que veurem a molt llarg termini, sí que és prou important com per fixar ara mateix aquells detalls d'aquest desenvolupament urbanístic per Sant Andreu de la Barca en un futur, per aprofitar les oportunitats que ens poden donar tenir un endreçament i un aprofitament de l'espai urbanístic millor del que tenim ara, no? O sigui, aquestes bosses disseminades que tenim d'habitatges en els polígons industrials, assegurar també la zona verda, l'espai de possible construcció d'habitatge públic en un futur, etc, etc, són molts aspectes molt, molt importants i que ara passa per aquest ple i que en un futur veritablement veurem els resultats i les implicacions que tindrà això. També hem parlat també del conveni amb l'AMB per el manteniment i la gestió del Parc de la Solana, molt important també, que garantirà doncs una millora, recordem, 1,5 milions també d'euros que hem abocat a la millora del Parc de la Solana, amb més arbres, més llum, diferents millores també als equipaments esportius oberts, etc, amb un espai que també mantindrem i dignificarem pel manteniment d'aquest espai del Parc de la Solana. Per tant, un ple farcit també de continguts, molt important per Sant Andreu de la Barca, i continuem amb aquesta línia de treball i de millora continua per Sant Andreu.
0: Declaracions del portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, valoració del ple del mes de maig. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya, el portaveu Juan Pablo Beas va fer una valoració amb llums i ombres de la sessió plenària. El dirigent socialista va destacar especialment el suport del seu grup a les al·legacions municipals del Pla Director Urbanístic Metropolità, el PEDUM, un document que considera determinant per al desenvolupament de la ciutat a les pròximes dècades.
2: Un ple molt, molt variat. Vull destacar diverses coses. Primer, hem donat suport al PDUM, que és el desenvolupament metropolità de la ciutat dels propers anys, per dos motius principals. Primer, perquè la porta d'accés és un projecte que havíem treballat amb l'àrea i que està incorporat, perquè les mesures són correctes, i perquè hem aconseguit que amb les al·legacions el govern tanqui la possibilitat de que el baixador del Palau sigui una intermodal, o sigui, que es faci gran en un futur i que no es traslladi. Ho hem demanat, ho hem exigit, i el govern doncs, ho ha canviat a última hora, cosa que ens agrada. També hem presentat dues mocions, una moció sobre l'accés dels animals de companyia als edificis municipals i una segona amb un annex de mesures substitutòries a l'ordenança de civisme i convivència. Evidentment, el civisme s'ha de sancionar, però també hem de tenir, doncs, per situacions de vulnerabilitat o de menors, accions per a la comunitat que siguin positives. En la vessant negativa hem vist un govern que continua tirant pelotes fora amb el tema de Sap Urbà. Dos mesos més enllà del termini continuen sense aportar les dades perquè l'Ajuntament faci la liquidació de l'any passat. L'informe de l'interventor és claríssim. Estos datos no són reals. Això no havia passat mai. La resposta del govern és tirar pilotes fora, començar a mirar cap enrere com si ells no portessin 3 anys amb Sap Urbà. Per tant, la situació que hi ha ara és absoluta i únicament d'ells. I el responsable és el president, que és el senyor Giribet. I per altra banda, en l'àmbit de l'educació hem tornat a veure doncs, una utilització política de l'educació per buscar enfrontaments, per buscar titulars i una certa manca de respecte amb el llegat de l'educació que s'ha fet a la nostra ciutat, que s'ha fet molt bona feina, i també hem vist una certa utilització de la situació com a regidora d'Anna Serra per tenir reunions i després fer mocions de partit. Creiem que no és una forma ètica de treballar.
0: De les valoracions del portaveu socialista, les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez, que va centrar bona part de la seva valoració en la situació de l'empresa municipal SAP Urbà.
3: Bueno, ha sido un pleno bastante movido con parte del gobierno dando explicaciones que nos han parecido bastante buenas en lo respecto al SAP Urbà. Nosotros creemos que las quejas que vienen de parte del Partido Socialista es por la pérdida de influencia en este organismo, como está perdiendo influencia en todo el municipio, y que lo hace por una cuestión de eso, que ya no tiene influencia y lo que no pueden manejar pues lo intentan destruir. Y después, en cuanto a las mociones que han presentado, claro, a mí me ha pillado por sorpresa, porque yo pensaba que iban a poner, de acuerdo con las declaraciones del presidente Sánchez, mociones más en cuanto a la guerra, en cuanto a estas cosas, no en estos temas, que no sé, no lo hemos visto claro, igual que lo de los animales. Traer los animales en el ayuntamiento, pues qué quiere que le diga, es un espacio común, hay gente que es alérgica, hay gente que no le sienta bien que nos vamos a juntar con 10 perros. Aquí no se viene todos los días al ayuntamiento. No te digo yo que vayas a echar la lotería y te lleves el perro de paso, pero esto es una cosa muy puntual y creo que va en contra del bienestar animal. Y después, pues poco más, las mociones socialistas pues son grandilocuentes y poco más, ¿no?
0: De les valoracions de Vox a les valoracions de Som Sant Andreu, el seu portaveu, Felipe del Val, va fer valoració del ple municipal i, sobretot, també va parlar de la moció que havia de presentar en el ple municipal per reforçar la protecció davant de totes les formes de violència i maltractament a Sant Andreu de la Barca, que finalment va ser retirada d'aquest ple municipal.
4: Bueno, pues realmente ha sido muy, para mí, y desde Son hablo y desde Felipe, pues un poco violento la participación de Vox. Realmente a mí el debate se debe aplicar, se debe instalar en un pleno un sitio tan respetable como el pleno. Yo creo que este vocabulario, estas palabras, esta forma, esta expresión corporal, realmente no estamos de acuerdo. Ese ataque a una regidora, pues realmente sí nos afecta en el transcurso, porque llega y te modifica el ánimo en pleno. Nosotros siempre vamos desde la positividad y vamos a hablar de lograr que se trabaje, no se retire, sino que se posponga nuestra moción sobre reforzar todas las medidas que haya contra la violencia y el maltrato, especificar bien lo que es violencia de género, violencia vicaria, violencia doméstica, violencia familiar, violencia digital. Y yo creo que todos los grupos políticos están de acuerdo que hay que reforzarlo de alguna manera, porque sigue habiendo pues esta lacra de mujeres maltratadas, asesinadas, de niños y de personas mayores que también son víctimas, son los sectores invisibilizados. Y, por supuesto, hombres también que han sufrido maltrato psicológico. Todos pertenecemos a una sociedad y yo creo que esto es la verdadera igualdad. Sí es verdad que la violencia no distingue en el sentido de que afecta a todos, pero está claro que a las mujeres es el grupo social donde más está afectada por esta situación de violencia y maltrato. También apoyamos la parte resolutoria, cosas que realmente había que cumplir. Somos responsables como grupo político, como grupo electoral municipal. Y también las mociones de la ley, apoyar la reforma de la ley de dependencia, yo creo que es fundamental. Hay una fragilidad total en esta ley. Hay un quiebre, tienen que modernizarse, tiene que adaptarse a las nuevas realidades, a la sociedad que va envejeciendo y que va apareciendo más discapacidades. También las mociones del PSC, Juan Pablo explicó muy bien lo de esa moción para modificar la ley de civismo, que no haya esa función sancionadora, sino también una función educativa, una función reparadora, y yo creo que esto es muy importante. Y lógicamente también recordarles a todos que en esta época de verano es importante, importante el consumo de agua, porque estamos viendo muchos procesos de deshidratación, muertes por o golpes de calor. Esta semana creo que alcanza la cifra de 38 personas en el país, y por supuesto a cuidarse este verano que parece ser un verano caluroso.
0: Amb consell inclòs, les valoracions del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val. I finalment, davant de l'absència en el plenari municipal de Sonia Aranda, la portaveu del Partit Popular, l'última declaració, valoració, la del portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, que va destacar especialment dos dels aspectes que el seu grup considera més rellevants de la sessió plenària. D'una banda, va posar en valor l'aprovació de les al·legacions al Pla Director Urbanístic Metropolità, el PEDUM, un document que, segons va assenyalar, marcarà el desenvolupament urbanístic i la planificació dels serveis de la ciutat durant les pròximes dècades. També va parlar, finalment, de la moció que van presentar i que finalment va ser aprovada sobre el suport de la tramitació a la reforma de la llei de dependència i en defensa d'un sistema públic de cures digne i universal.
5: Pues bueno, de este pleno yo destacaría dos puntos importantes. Una, que hemos aprobado la licitación de las escuelas Bressol de la ciudad, una licitación que vuelve a mejorar las condiciones de la educación 0 a 3 de San Andrés de la Barca y que va a repercutir sobre la calidad y el cuidado de los niños y niñas de la ciudad. En concreto, en 3 años llevamos ya inyectados 460.000 euros en las Bressol de la ciudad, y eso sin duda yo creo que a medio y a largo plazo lo vamos a notar. Y la segunda cosa importante es que en Comú Podem hemos presentado una moción que es una moción de apoyo a la tramitación de la reforma de la ley de la dependencia. Es una moción que nos ha pasado la plataforma para la autonomía y la vida digna, y de lo que se trata es que lo que está pasando con la ley de la dependencia es muy grave. Nos estamos encontrando con que las personas dependientes mayores están con 1 año de lista de espera para acceder a la valoración de la dependencia y, por lo tanto, poder acceder a los recursos básicos como el cuidado en casa, las residencias, y que además ese cuidado está recayendo sobre las familias, que hablamos de cifras tan graves como de 33.000 personas muertas esperando pues que se resuelva el expediente. Entonces, bueno, hemos traído una moción que, curiosamente, han apoyado todos los grupos municipales, excepto uno, ¿adivináis quién? Pues os lo podéis adivinar fácilmente.
0: Valoracions dels diferents portaveus polítics en presència en el plenari municipal. Recordem que en aquest ple no hi va ser la portaveu del Partit Popular. I la crònica del ple municipal del mes de maig, també disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
6: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Anem amb d'altres qüestions. Després d'haver fet el resum i la crònica del ple municipal d'aquest dijous, a continuació parlem de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, que reivindica la formació professional com una via amb alta inserció laboral. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
7: L'Institut El Palau ha obert el període de preinscripcions pels cicles de formació professional de grau mitjà i grau superior del curs 2026-2027. Hem parlat amb el cap d'estudis de formació professional al centre, Oriol Balcells, que reivindica aquests graus com una opció formativa amb una elevada inserció laboral i cada vegada més demandada entre els joves.
8: Destacaríem sobretot la gran oferta que tenim, tant de grau mitjà com de grau superior. De grau mitjà tenim 2 cicles que van iniciar el curs passat, el d'àmbit sanitari i el de farmàcia, que aquest serà el segon any que s'està fent, i a part dels altres de grau mitjà que ja estan plenament consolidats. I de grau superior tenim l'oferta de 3 cicles formatius que segueixen les especialitats de grau mitjà cap al superior.
7: El Palau és l'únic centre educatiu que ofereix aquest tipus de graus en el municipi. Com afronteu aquesta demanda continua d'alumnes que volen venir en el vostre centre?
8: Bueno, s'afronta tenint una alta preinscripció, i això és important. Sí que és cert que la preinscripció que tenim no tota és d'aquí Sant Andreu, sinó que ve molta gent de fora, perquè el Palau fa molts anys que està fent cicles formatius i ja és un centre reconegut al Baix Llobregat Nord. Per tant, tenim molta gent que ve de fora, però sí que és cert que, per sort, també tenim molts alumnes que ens venen dels altres centres de Sant Andreu, i això s'agraeix.
7: Parlant dels graus que teniu, quina oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior ofereix actualment l'Institut del Palau?
8: De grau mitjà ofereixen 6 cicles formatius. Hi ha el de gestió administrativa, tenim el de gestió administrativa, perfil professional, àmbit sanitari, que aquest és nou de l'any passat, tenim el d'instal·lacions elèctriques i automàtiques, el de soldadura i caldereria, mecanització i farmàcia i parafarmàcia, que aquest també és nou de l'any passat. I de grau superior tenim el d'administració i finances, el d'automatització i robòtica industrial i el de motlles i matrius.
7: Les preinscripcions van iniciar el 26 de maig, que és recentment. Quina demanda heu tingut en aquest període curt?
8: De moment estem força contents, perquè de grau mitjà dels 6 cicles formatius, 4 ja han superat els 30 alumnes. Per tant, això vol dir que hi ha més demanda que no pas places, això amb 4. I en el grau superior encara no hem arribat aquí, però més o menys arribarem. Tenim temps fins dilluns, no? encara queden uns dies, però esperem que sí que ho omplim tot.
7: Què passa si hi ha més alumnes que places? Com es gestiona? Com funciona per la gent que faci la prescripció, m'invento, en el de gestió administrativa, dius, i hi ha 30 places i hi ha 60 alumnes?
8: Existeix la nota de tall. Llavors, si hi ha més alumnes inscrits que oferta de places, s'ordena tot per la nota de tall amb què provenen. Els alumnes poden venir o bé de l'ESO o bé del grau bàsic, que això seria un percentatge, o venen d'un PFI o venen d'un certificat de professionalitat. Llavors, depenent de la via en què han accedit al grau mitjà, s'ordena per nota. I llavors entren els que tinguin millor nota. Llavors, l'últim de la llista és el que es diu la nota de tall. Les notes superiors a aquelles són els que entren a dins el cicle formatiu. Els que estiguin per sota, malauradament no.
7: Parlant de perfils, quin perfil d'alumnat acostuma a triar l'FP aquí en el Palau i quines sortides professionals hi pot trobar?
8: El tipus d'alumnat és, bueno, alumnat que vol aprendre un ofici, això sí, perquè la formació professional acaba sent això, aprendre un ofici. Sortides professionals, clar, la cosa positiva que tenim aquí és l'ambient industrial, tot aquest entorn industrial que tenim aquí al nostre entorn, tant d'aquí Sant Andreu com de municipis propers. Perquè de grau mitjà, un terç dels alumnes ens venen de Sant Andreu, tota la resta ens ve de fora Sant Andreu. Llavors, clar, és important tota la gent que ve i també entendre tot el moviment que hi ha d'alumnes que venen bueno, quan arriben i quan marxen. Això que vol dir que tot aquest entorn industrial, tant de Sant Andreu com dels municipis d'origen dels alumnes, és important per les sortides que puguin tenir.
7: Sovint parlem molt de la importància de la universitat, però cada vegada estan guanyant més pes els graus mitjans i graus superiors. Balcells ens ho explica.
8: Durant molts anys potser s'ha vist amb mala imatge anar a l'empresa a treballar, anar a un polígon industrial a treballar, segurament s'ha vist amb mala imatge, però és la base de qualsevol cadena de producció, qualsevol procés de fabricació. I ara la indústria també s'ha actualitzat i s'ha modernitzat molt. Per tant, no és una cosa lletja haver d'anar en un polígon a treballar. No ho és, no ho és. Per tant, suposo que sí, que durant uns anys s'ha dit o s'ha intentat dir que la universitat, i que sí, que et guanyes la vida amb la universitat, no diem pas que no. El que passa que amb la formació professional també te la guanyes. I hi ha gent, tenim alumnes que han fet el grau mitjà, han passat el grau superior i que han anat a la universitat. Llavors, una cosa no treu l'altra. Un alumne pot agafar la via de la formació professional i acabar la universitat. No passa res. No passa res. Un alumne pot agafar la via del batxillerat i anar a la universitat. Vull dir, fer formació professional no vol dir no fer universitat. No, no, no. És un camí, potser una mica més llarg, però que pots arribar a la universitat una cosa, no treu l'altra.
7: Mm-hmm. Sovint, de fet, es parla de que hi ha una sobretitulació del jovent que té molts graus universitaris, però falten tècnics. Vosaltres, que esteu al centre, al Palau, en un entorn que comentaves envoltat d'indústria, heu notat aquesta demanda de professionals tècnics que us demanden?
8: Sí, totalment. De fet, el centre té una borsa de treball de les empreses que tenim contacte. És a dir, a la formació professional és obligatori fer una estada a l'empresa, fer pràctiques a l'empresa, llavors tenim molt contacte amb diferents empreses. Quan aquestes empreses necessiten de gent per treballar, ens envien les ofertes. Per tant, sí, tenim diferents ofertes de feina de tècnics perquè fan falta. Sí. A més, també perquè l'edat dels treballadors, molts ja es van jubilant i han d'entrar sang nova dins de les empreses. Per tant, ara és un bon moment. perquè realment la curva, no?, o l'edat, diguéssim, dels treballadors ho tenim així.
7: Tornant al centre, al Palau, quines avantatges d'estudiar aquí, FP?
8: Avantatges n'hi ha força, sobretot si els alumnes són d'aquí Sant Andreu, sobretot és la proximitat, no? Però també tot el llegat que tenim d'anys i anys de fer la FP aquí a l'institut, això sí, perquè ja tenim força experiència. Participem en diferents projectes. De fet, l'últim projecte que hem participat és un projecte del Ministeri que vam aconseguir un robot de soldadura, que ho vam fer amb tres altres centres, un centre de Zamora, un centre de Saragossa, un centre de Tarragona i nosaltres, i vam aconseguir un robot de soldadura. Vull dir que és un centre que participa en moltes coses. Llavors, tot l'ensenyament que s'intenta fer a dins del centre és orientat de cara al que hi ha a la indústria. Amb els anys que tenim d'experiència, això ja ho hem anat aconseguint, i també tot el tema de l'entorn industrial, que fa que la sortida professional pugui ser més fàcil o més fàcil, sí.
7: Les pràctiques llavors juguen un paper important, no?, en aquests graus mitjos i superiors.
8: Sí. Les pràctiques és un paper essencial. I de fet hi ha les dues modalitats de pràctiques. Tenim el que es diu la dual general i la dual intensiva. La dual general serien 515 hores, menys hores a l'empresa, però la dual intensiva ja és el tema de fer les 1.000 hores a l'empresa, i llavors l'alumne ja rep una petita retribució econòmica. Per tant, quan estem parlant de grau mitjà, estem parlant d'alumnes que tenen 17 anys, 18 anys, i ja reben una petita retribució econòmica per anar a l'empresa a treballar. I són alumnes que feia un any i mig o dos que estaven a la ESO. Per tant, hi han sortides professionals, sí.
7: I és una realitat que hi ha molts alumnes que després de les pràctiques sí queden treballant?
8: Sí, n'hi ha que sí. Sí. N'hi ha que sí. No vull dir tothom, perquè diria una mentida, tots no, perquè n'hi ha molts que volen seguir estudiant. I per nosaltres, com a centre educatiu, clar, no li direm que no. això sí. Però sí que hi ha molta oferta, i realment l'alumne que s'ho treballa i que vol treballar troba feina, això sí.
7: Per les famílies o alumnes que encara tenen dubtes o estan pensant, què els diria per animar-se a informar-se sobre l'FP d'aquí del Palau?
8: Doncs que qualsevol dubte que tinguin, que es posin en contacte amb nosaltres i que facin la preinscripció quan més aviat millor. La preinscripció tampoc obliga res. T'assegura, tu tens la plaça, i si no et matricules no passa res, però el que passa és que com a mínim que tinguin alguna cosa. I si qualsevol dubte que tinguin, que es posin en contacte. Sí.
7: Mm-hmm. Un cop acabat aquests graus mitjans i superiors, quines opcions tenen els estudiants? Incorporar-se al món laboral, continuar estudiant o accedir a la universitat? Quins són els camins?
8: Si és el camí de seguir estudiant, un cop s'ha acabat un grau superior, poden anar a la universitat, o hi ha el que es diuen els cursos d'especialització, que són uns cursos d'un any que t'especialitzen d'una matèria del grau superior. Això aquí no ho fem, però hi ha aquesta sortida. I si no, hi ha el món laboral. O fer un altre grau superior d'una altra especialitat. Això sí.
7: Recentment també heu fet les portes obertes. M'agradaria preguntar quina resposta heu tingut de la gent.
8: Vam tenir molt bona resposta. Ho vam fer al gimnàs, i he de dir que ens va quedar petit el gimnàs. Vam preparar unes 120 cadires, pensant doncs, que ja n'hi hauríem prou, i va començar tota una arribada de gent, va començar a entrar, i vam haver de preparar el doble, vull dir que gairebé 250 persones van venir. Molt contents, molt satisfets de que un dimecres a la tarda hi hagués tantíssima gent per voler informar-se i conèixer dels cicles formatius que fèiem aquí. Les portes obertes van ser de grau mitjà i de grau superior, i a principis de maig vam fer les de PFI i grau bàsic, i que també va venir força gent.
7: L'Institut del Palau recorda la importància de fer la preinscripció per assegurar-se plaça de cara a l'any vinent.
8: La preinscripció, bé, acaba el dilluns dia 1 de juny. Tenen temps fins a les 12 de la nit. És telemàtica la preinscripció. A la pàgina web de l'Institut trobaran l'enllaç per entrar-hi. I després, res, que ho facin, qualsevol dubte que tinguin, aquí els podem ajudar, però que tinguin en compte que és fins al proper dilluns.
7: Actualment, l'Institut del Palau és l'únic centre del municipi que ofereix estudis de grau mitjà i grau superior, consolidant-se com un referent en l'àmbit de la formació professional. Des del centre remarquen també la importància de les pràctiques en empresa i les possibilitats de continuïtat acadèmica que ofereixen els cicles, tant per incorporar-se al món laboral com per seguir estudiant.
0: I de l'Institut del Palau parlem de la Fira de la Primavera. Sant Andreu de la Barca va celebrar el passat cap de setmana una nova edició de la Fira de la Primavera. Ara, a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a través de la plataforma Participa 311, fins al dia 8 de juny està oberta l'enquesta de valoració de la 14a Fira de la Primavera. A Ràdio Sant Andreu vam realitzar una àmplia cobertura dels diferents actes de la Fira de la Primavera, cobertura que està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, a més de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també les informacions a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Pràcticament a punt de finalitzar la Fira de la Primavera, vam parlar amb el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.

0: La Fira de la Primavera ha consolidat l'èxit de participació i ha reforçat el comerç local de Sant Andreu de la Barca. Segons paraules del regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que ha fet una valoració de molt positiva, especialment pel que fa a la participació del comerç local, l'afluència de visitants i també l'èxit de les activitats programades a l'esplanada.
1: La primera valoració, així en calent, perquè encara estem escoltant, no?, com està acabant aquesta Fira de la Primavera a l'esplanada, és molt positiva, primer pel comerç, perquè ha estat més present que mai el comerç de Sant Andreu de la Barca, que recordem que al final és una fira comercial, i hem tingut més que mai doncs, els expositors del comerç de Sant Andreu al carrer fent aquest sobreesforç, però entenent que al final és una oportunitat també per donar-se a conèixer i per mostrar els seus serveis i els seus productes i fer-nos entendre que aquí tenim de tot a Sant Andreu de la Barca i que al final podem aprofitar aquesta oportunitat de tenir aquest comerç tan increïble a Sant Andreu per fer les compres, fins i tot no marxar, perquè tenim de tot a Sant Andreu, i aquesta sobirania, diguéssim, comercial que tenim a Sant Andreu gràcies a l'oferta extraordinària que tenim, doncs aprofitar-la i fer gala, no?, de poble, i també, per què no?, des d'un punt de vista individual, no?, també ser una mica objectius, no?, el fet de poder comprar a casa nostra també és un luxe, perquè ens evita, no?, ens estalvia anar fora amb tots els costos associats que això té. Llavors, fer comerç a Sant Andreu és fer vida, és fer ciutat, i aquesta Fira de la Primavera el que pretén és un aparador perquè totes i tots siguem conscients d'aquest ecosistema meravellós que tenim de comerç. Això per un cantó. Per l'altre cantó, doncs tota la part que també acompanya, no?, que integra aquesta Fira de la Primavera amb aquesta edició, doncs també crec que ha funcionat prou bé. Ja tindrem temps per fer les valoracions i els tancaments més objectius, també amb l'enquesta pertinent, però he estat testimoni de primera mà també, no?, com estaven les tardes, com estaven les nits, plenes a l'esplanada, la magnífica resposta de Sant Andreu i la gent de fora de Sant Andreu, que també ha vingut a gaudir de la proposta cultural, musical, de restauració que hem tingut, i francament molt content.
0: Part gastronòmica, aquí a l'esplanada ha funcionat molt bé aquests 3 dies de Fira de Primavera, des del primer dia fins avui diumenge.
1: Sí, era una part molt important, perquè al final és aquest complement, aquest pol d'atracció, també per poder fer les teves compres i després passar una bona estona amb família o amb amics o amb la teva parella o amb qui sigui, no? I aquesta proposta també cultural, musical, no?, que hem ofert per intentant també per totes les edats, també amb propostes locals, com vam tenir el divendres, no?, d'artistes locals, intentant això, trobar aquest ventall, no?, de població de target que se senti interpel·lat amb aquesta oferta també de musical i de cultura a l'esplanada. Penso que ha estat molt ben rebuda. Haurem de fer números, però pel que em comenten els restauradors, ha estat rècord. Jo he vist les cues no molt grans, perquè al final eren 4 restauradors els que estaven operant aquest any, gràcies a les enquestes de l'any passat que ens deien que havíem de reforçar aquest àmbit de la restauració, i les cues no eren gaire llargues, però eren constants. O sigui, sí que veia que hi havia moltíssima gent, estaven totes les taules plenes, i el concert estava tota l'esplanada plena. Vull dir, fa un goig i un orgull veure això, veritablement, que et sents orgullós de pertany a Sant Andreu de la Barca i de poder ser també facilitador doncs, d'aquesta fira.
0: Important també les entitats, no?, que també solen participar les entitats en moltes activitats.
1: Sí, les entitats que formen part també d'aquesta equació a la Fira de la Primavera han estat presents, també han pogut explicar els seus projectes, apropar-se a la ciutadania, també fer les seves actuacions, no?, com ara mateix les estan fent, també per un dels tresors que tenim també a Sant Andreu de la Barca, no?, que és aquest teixit, aquesta vida de les entitats, que és una de les coses que ens donen personalitat a Sant Andreu de la Barca i que veritablement és un dels grans tresors, com d'altres els esports, el fet de la cultura, de que la gent surti al carrer, no? Tenim moltes connotacions que ens fan ser una població única, no? I que esdeveniments com aquests al final surtin bé, no perquè el govern ha estat prou hàbil potser per oferir-lo, sinó perquè hi ha una resposta de la ciutadania. Això no ho fem només des d'una part, ho fem des de totes les parts, és un treball d'equip. I molt content, la veritat.
2: Ara valoració, no? Es presentarà l'enquesta de valoració i la ciutadania valorarà aquesta fira de la primavera.
1: Sí, com sempre, des de govern, des que vam començar, amb aquesta dèria, diguéssim, sana de la participació ciutadana i d'intentar copsar sempre que fem una cosa, fem una fira important o fem un esdeveniment important, trobar aquell feedback, aquell retorn de la ciutadania, doncs veurem també com surten aquestes enquestes i ens ajudaran per reajustar i fer cada vegada les propostes millors, no millors en el sentit conceptual, sinó en el sentit realista del que vol al final la gent, que és el que importa.
0: Valoracions al regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, d'aquesta nova edició de la Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca, l'any 2027. Nova edició, a motiu d'any d'eleccions, la Fira de la Primavera s'avançarà a mitjans del mes de maig.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Un, dos, tres, canta otra vez, una història de Eurovisión, és la nova obra de teatre de Teatre Andreu, celebrant aquest any també els 40 anys d'història. Veurem un musical en el Teatre Núria Espert. Estem amb el Simón Bellido, que és el director d'aquesta obra. Simón, nova obra, i en aquest cas un musical.
4: Muy buenas, pues sí, es una, como nos gusta llamarla, una obra con canciones, porque, bueno, es... durante toda la obra van a salir unas canciones inéditas. Está basado en Eurovisión, con lo cual, si está basado en Eurovisión, canciones tiene que haber.
0: Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisió. Aquest any ha hagut polèmica amb el Festival d'Eurovisió, però vosaltres heu tirat endavant aquest projecte d'aquest musical que es basa, en certa manera, en Eurovisió. Què ens pots explicar d'aquesta història que podrem veure en el Teatre Núria Espert?
4: Pues bueno, lo primero es que como este año, como has dicho, no lo retransmitíamos Eurovisión por el boicot que hemos hecho, que estoy a favor de él, pues toda la gente que se ha quedado con ganas de ver el festival, pues mira, tiene la oportunidad de venir a ver algo relacionado con Eurovisión. Y la historia, así que pueda contar, que yo soy muy propenso a dar spoilers y voy a intentar que no...
0: Para eso estamos aquí.
4: Es... el sueño de un grupo por participar en el concurso, en el Festival de Eurovisión. Entonces, pues ahí hay de todo.
0: ¿El grupo son Los Casetes?
4: Sí, Los Casetes, porque así daba también pie a que... Es que son muy frikis, ¿vale? El grupo que de esto es muy friki y entonces, pues, no sé qué se me ocurrió para el de esto, pues Los Casetes.
0: Quant de temps porteu assajant aquesta obra des de que vas crear la o vas pensar la idea a després anant desenvolupant i finalment a l'estrena?
4: Vale, esa me gusta que me hagas esa pregunta. Pues oficialmente llevamos, vamos a decir desde septiembre, ¿vale? Pero realmente llevamos desde febrero del año pasado, lo que pasa que al principio pues nos lo tomábamos más en plan taller, hacíamos ejercicios de improvisación antes de empezar los ensayos, y una vez ya teníamos terminada la obra, pues entonces ya nos pusimos en serio. Ya cuando teníamos fecha de estreno, ya a full ensayos, ensayos, ensayos y mucho trabajo.
0: Tu has creat l'obra, has creat el guió també, dirigeixes també l'obra. I quanta gent tindrem aquí a dalt de l'escenari del Teatre Núria Espert?
4: Pues como todas las obras, la familia de Teatre Andreu siempre crece, ¿vale? Se han incorporado nuevos miembros. De Teatre Andreu seremos unos 20 y algo. Luego, además, contamos con la colaboración de la Escuela de Danza de Martorell, Spy Danza, que las coreografías son a cargo de Carmen Bea, la profesora de la escuela, y las chicas de baile, o sea que entre todo, pues llegaremos a unas 30 o 40 personas.
0: No está malament, ¿eh?
4: No, para nada. Lo que pasa es que gestionar tanta gente es duro.
0: ¿Ya nervis de cara a la estrena?
4: Muchas, pero como en todo, como siempre, porque, bueno, quieres que salga lo mejor posible, pero bueno, nos quedamos con que en el camino nos lo hemos pasado súper bien.
0: Bé, com un dels protagonistes tenim a un dels veterans, no?
4: Sí.
0: Simón, tenim el Joan Navarro.
4: Sí, sí, es el descubrimiento estrella. Bueno, no descubrimiento, porque ya lo habíamos visto actuar, pero el peso que tiene Joan en la obra es espectacular.
0: Tenim també aquí el Joan Navarro, membre líder de Los Casetes.
5: Sí, nosaltres som Els Casetes i volem cantar a Eurovisió. ¿Ho aconseguireu? ¿O seria un spoiler?
6: Pues ara ben bé no t'ho sabria dir. La veritat és que el nostre somni és arribar. El nostre somni representa el nostre país. I, ostres, tant de bo que arribem.
5: Ara que has escoltat aquestes paraules del Simón Bellido, el director de l'obra, el creador també d'aquesta obra, que ha parlat tan bé de tu, què li respons?
6: Bueno, que, no sé, és una mica massa, no? Potser, Simón. No. Soc d'un grup de gent que ens vam incorporar fa més o menys 8 o 9 anys a la companyia, amb el José Luis, amb el Carlos, molta altra gent. Ja portem unes quantes i més o menys ja comencem a saber de què va això del teatre. I bueno, aquesta és una oportunitat, en el meu cas, per donar una mica un pas endavant i provar això del protagonisme.
5: Protagonisme i, a més, un musical.
6: Bueno, sí, podem dir que sí, un musical on nosaltres podrem explotar les nostres virtuts de cant, de ball, i on tothom sortirà d'aquí segurament molt i molt impactat.
5: Positivament parlant, no?
6: Evidentment.
5: Ha estat complicat assajar aquesta obra o practicar les coreografies, cantar?
6: Ha sigut molt complicat, molt, molt complicat. Molt complicat perquè... som un grup de gent, com dèiem, que portem un temps fent teatre, però tampoc som molt, molt, molt experimentats. Això li hem afegit el tema de cantar i ballar, que nosaltres no tenim cap tipus de formació. I hi ha molta gent jove que s'ha incorporat i que, qui més, qui menys, jo crec que sortirà una cosa molt, molt digna.
5: L'objectiu segurament que deu ser aconseguir els 12 punts del públic, no?
6: Evidentment. Comptem amb els 12 punts del públic.
5: I ja d'entrada.
6: O sigui, això... Jo ja conto segur.
5: També tenim a Montse Milian, que fa el paper de Patricia Lamode. Modista?
7: Sí, modista, dissenyadora, però amb un gust un tant peculiar. Ja ho veureu.
5: Què vol dir això de peculiar? Aquí hem de saber més coses.
7: No, per saber-ho heu de venir a veure l'obra. El 30 i el 31 de maig.
5: 30 i 31 de maig, aquí en el Teatre Núria Espert, amb l'obra de Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisión. Parlàvem això de com han estat els assajos d'aquesta obra, si han estat complicats o no.
7: Sí, han estat complicats, però bueno, també ens ho hem passat molt bé. Hem tingut moments de diversió, de riure, d'enfadar-nos, d'agobiar-nos, però bueno, val la pena.
5: Això és el teatre, no?
7: El teatre és com una família. Hi ha moments de tot.
5: Simón, en què t'has inspirat amb aquests personatges que has creat? Per exemple, amb Patricia Lamode, amb el personatge que fa el Joan Navarro.
4: Doncs, Patricia Lamode ho tinc clar perquè vaig veure fa molt de temps una persona a TikTok que es diu Miss Papelicos, que es fa uns outfits massa estrafalaris, però que tot junt li queden bé. I com necessitàvem un personatge així, doncs vaig dir, doncs aquest Miss Papelicos ha de ser la Montse.
5: I per tant, aquí ha sorgit Patricia Lamode, no?
4: Sí, Patricia Lamode és que no ens deixarà indiferent.
5: Doncs serà dissabte i diumenge, doble representació, venda d'entrades estaran força bé.
4: Sí, diumenge està bastant ple. I dissabte encara queden entrades, però... No sé, tenim forces esperances de que vagi tot bé.
5: Sobre Eurovisió, què recordeu vosaltres? Què és el que més us agrada d'Eurovisió?
4: Doncs jo tinc el record més fixat que tinc d'Eurovisió va ser el 1995, quan va cantar Anabel Conde el Vuelve Conmigo. I vam quedar als segons. Sempre tinc a la memòria aquesta cançó.
5: El teu cas, Montse?
7: Jo el record que tinc d'Eurovisió és que quan érem petits, els veïns d'on vivíem ens reunien tots en una casa i veiem tot el festival junts. I era superxulo, perquè ens ho passàvem superbé, i sobretot quan arribava l'hora de les puntuacions. Jo era lo más.
4: El Guayomini.
5: 12 points.
4: Guayomini, 12 points.
5: Joan, el teu record d'Eurovisió?
6: Pues el meu record igual, jo recordo de petit això, juntar-nos la família, el dia del Festival d'Eurovisió era un dia de trobada, de veure tota la família junts al festival i bueno, ens ho passàvem força bé, la veritat.
5: Esperem això, que les famílies vinguin a veure aquesta obra de Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisión. Abans de finalitzar l'entrevista, teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar aquelles persones que encara estiguin dubtant de si venir o no.
4: Doncs hem fet una història que no deixarà indiferent i que farà que risas sense control i que quan surtin d'aquí sortiran cantant les cançons que em posarem.
5: És una amenaça, això?
4: Sí, en tota regla.
7: Si us agrada les cançons, us agrada ballar i us agrada divertir-vos, veniu a veure el 30 al 31 de maig l'obra Un, dos, tres, canta otra vez.
6: Doncs això, si voleu passar una bona estona i que això us surti per menys que un menú del McDonald's, aquí estarem el 30 i 31 de maig al Teatre Núria Espert.
5: Amb publicitat inclosa, acomiadem aquesta entrevista, que us vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
5: I aquest diumenge és el Dia Mundial sense Tabac a Sant Andreu de la Barca. Els actes es van avançar una setmana. A motiu de la Fira de la Primavera es va fer el sorteig dels 800 euros entre totes les persones que han passat per la consulta de deshabituació tabàquica de Sant Andreu de la Barca i han aconseguit finalment deixar de fumar. Una consulta que, per cert, porta ja 20 anys a la ciutat. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastié, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
8: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
5: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
9: Doncs...
5: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
9: Paula.
5: Paula, explica'ns.
9: Doncs volíem representar que independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
10: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
5: Molt contentes pel premi, suposo, no?
10: Sí.
9: Sí. Ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
5: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine.
11: Mira que no volia.
2: Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
11: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
0: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
12: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys, i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu, que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors he guanyat doncs qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
0: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
13: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no?, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el

0: que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
1: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
2: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia potser el tabac no, però els vapers, què passa amb això? Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, la gent, no, això no perjudica. Sí, s'està incidint, i tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia, un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè, com diu la Jèssica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
1: Tota la informació sobre la Fira de la Primavera està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Posem per i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio i La Xarxa. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva

Acabem de sentir com a introducció el primer intent de fer psicodèlia negra de la discogràfica Motown. És l'any de l'estiu de l'amor, 1967, i l'estut capo de la discogràfica, Berry Gordy, ensuma el nou gir dels temps i posa uns estranys sorolls a la que haureu sentit al principi, sobretot, a la cançó de les Supremes, Reflections. A continuació, un grup de la mateixa casa, de la Motown, els Temptations, introduiria guitarres elèctriques distorsionades i efectes d'eco. És a dir, fusionen el rhythm and blues clàssic.

són els Temptations. Després d'haver tret la cançó Clouds, que tenia, estava emmarcada amb el gènere de soul psicodèlic, aquest Papa Was a Rolling Stone que hem sentit va arribar al número 1 de les llistes i va ser venerada pel públic blanc i va guanyar 3 premis Grammy. És un salt a la fama d'un grup negre. Aquest programa va de negres que fan psicodèlia, com en Jimi Hendrix.

0: Crosstown Traffic, el tràfic de la ciutat. Tal com va dir Eric Clapton, Jimi Hendrix va canviar l'escena del rock per sempre més. Va significar l'explosió de la guitarra elèctrica. Ningú millor que ell va concentrar la catarsi del rock. Amb el bagatge d'haver treballat amb Little Richard i els Isley Brothers, Hendrix, que tenia una base de blues de Chicago, va innovar el so de la guitarra elèctrica fins a límits encara avui dia no superats.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: En paral·lel a les primeres exploracions psicodèliques de la Motown a Detroit, a San Francisco, Sly and the Family Stone intenten fer el mateix tipus de fusió de música negra i música blanca psicodèlica. Es tracta d'una banda multiracial que està comandada per Sly Stone, una banda sorgida a la badia de San Francisco i que va actuar al Festival de Woodstock. La música de Sly and the Family Stone era innovadora, amb lletres carregades de contingut social i una mena d'anarquia controlada en les veus. Tota la contracultura li va rendir culte.

0: walking.
1: Hey, hey, hey, hey, yeah.
0: Okay.
2: Sing a Simple Song, canta una cançó senzilla. Són Sly and the Family Stone. D'aquesta música, de la seva música, se li va dir soul psicodèlic. Però anem a l'arrel. Què és la psicodèlia? La psicodèlia neix a mitjans dels anys 60 als Estats Units i Anglaterra, fruit de diversos factors. La maduració dels músics, l'emergència de la denominada contracultura, una actitud polititzada oposada als valors tradicionals, i el consum de drogues precisament psicodèliques, especialment l'LSD. Quan estètica es relaciona amb vestimentes i art ple de colors i distorsions nascuts directament de l'experiència del trip. Sovint també es relaciona amb exploracions d'espiritualitat i cultures asiàtiques. Tot aquest conjunt d'experiències i noves situacions culturals porta els músics a assajar aproximacions innovadores al rock and roll. Els exemples més importants d'aquesta innovació són els treballs que fan els Beatles i els Beach Boys entre 1965 i 1966 i la lírica de Bob Dylan. Molt poc després vindrien les llargues improvisacions amb el públic i els músics molt probablement de viatge dels grups de San Francisco, sobretot Grateful Dead i Jefferson Airplane. Per si mai no us hi havíeu fixat, doncs, els practicants de la contracultura i de la música psicodèlica són joves blancs de classe mitjana, com els membres del grup Love, exceptuant el seu líder, Arthur Lee, i el guitarrista Johnny Eccles, que eren negres.

Arthur Lee va ser el primer hippie negre, abans que Jimi Hendrix. Era el compositor de la majoria de les cançons del grup Love. El tema que acabem de sentir, Alone Again Or, és una de les joies de la psicodèlia californiana. La psicodèlia negra neix, doncs, simultàniament, als primers grups interracials de Califòrnia, Love i Sly and the Family Stone, i a l'emulació comercial de que en van fer les discogràfiques negres del nord. Té, per tant, un origen cultural i un origen econòmic. Un cas més que especial d'aquesta via econòmica comercial és l'intent de reconversió d'un gegant del blues, Muddy Waters, en artista psicodèlic. La sentim a continuació.

0: Let's Spend the Night Together, una cançó de Rolling Stones. El món al revés, Muddy Waters versionant els Rolling Stones, quan lo normal sempre havia sigut lo contrari. Per imposició del segell discogràfic Chess, l'històric bluesman Muddy Waters va passar un via crucis havent d'enregistrar un àlbum psicodèlic amb un grup que no coneixia de res. El disc, que es diu Electric Mat, Fang Elèctric, va decebre els amants del blues, però va ser el primer cop que Muddy Waters va entrar a les llistes d'èxit.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Seguim al nord dels Estats Units. El tema War, de Edwin Starr, es publica i inaugura la cançó Protesta de Negres, una relació directa del món artístic afroamericà amb la contracultura inventada pels blancs. El 1970, Marvin Gaye, a la Tambla Motown, un artista que havia conreat tots els estils clàssics, el soul, el jazz, etc., es reconverteix i treu un àlbum polititzat. Es diu What's Going On. La seva música, de manera coherent, deriva cap als colors àcids i les pinzellades lisèrgiques.

right? What's going on? Què està passant? El que estava passant als Estats Units era la guerra del Vietnam i les lluites pels drets civils, majoritàriament dels negres. En aquell temps, l'orgull negre arriba al cinema. És la Blaxploitation, el subgènere cinematogràfic de pel·lícules d'acció que floreix durant els primers anys i mitjans de la dècada dels 70 com a conseqüència de l'impuls combinat del moviment pels drets civils i el moviment del poder negre. Isaac Hayes aconsegueix l'Oscar a la millor cançó original amb Theme from Shaft, del film del mateix nom, Shaft, a l'any 1972. És el primer negre que obté aquest guardó. L'any anterior, la cançó havia estat número 1 al Hot 100 del Billboard.

Isaac Hayes, un gegant de la discogràfica Stax. Aquest tema, el tema de Shaft, es considera una de les primeres cançons disco. El tema, la pel·lícula, descriu el personatge de John Shaft, un detectiu privat negre i una màquina sexual, The Black Private Dick, Who's a Sex Machine to All the Chicks, és el seu lema. Un tema tan pertorbador que fins i tot molt més endavant, a finals del segle XX, els censors de la Fox van considerar que la cançó no era apropiada per incloure-la en un episodi dels Simpsons.

Seguim amb les pel·lícules de sèrie negríssima, és a dir, protagonitzades per detectius i criminals negres. Curtis Mayfield, fundador dels legendaris The Impressions de Chicago, furga en les ferides de l'Amèrica més intolerant amb un soul impregnat d'elements de psicodèlia a la banda sonora del film Superfly.

Superfly és la característica veu de falset de Curtis Mayfield a la banda sonora d'un film sobre un traficant de cocaïna negra. El traficant, no la cocaïna. Notem que la psicodèlia negra es basa i combina sobretot amb el soul i amb el funk. Inspirats principalment amb Jimi Hendrix i Sly Stone, el grup Funkadelic va ser un dels grups transcendentals d'aquest canvi.

0: to Death. Són funkadelic, el grup de George Clinton. És funk psicodèlic de Detroit a la dècada dels 70.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Califòrnia, Detroit, Chicago... No hi té res a dir, Nova York, a la psicodèlia negra? Ens estranyaria. A Nova York va emergir un dels grups pioners d'aquest gènere, els Chambers Brothers. El seu tema, Time Has Come Today, està farcit d'efectes d'interpretació i de producció propis d'aquest estil original dels blancs, la psicodèlia.

Time Has Come Today, ha arribat el moment. Són els quatre germans Chambers, originalment un grup de gospel i folk, que després de passar fugaçment per Los Angeles s'estableixen a Nova York. Com tots els grups de folk, s'electrifiquen i acaben donant la campanada allà a prop, al festival de Newport. És la psicodèlia negra, que a partir de principis dels 70 s'expandeix tant que fins i tot un folky pur de Nova York, de principis dels 70, Richie Havens, que és un home amb una tècnica guitarrística més que especial, que no és afroamericà, però sí molt fosc, ja que prové d'un pare indi peus negres i una mare caribenya. Doncs Richie Havens es fa hippie, es vesteix amb túniques i abandona per un moment el folk per deixar-nos un tema amb regust àcid i disco, en certa manera un precursor de l'acid house, Going Back to My Roots.

proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Tu viaje nocturno empieza ahora. Mix Club.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i també tindrem la previsió del temps de cara al cap de setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa.

0: Sant Andreu de la Barca ha presentat el seu projecte, el Pla de Barris, una iniciativa estratègica que preveu una inversió superior als 16,7 milions d'euros per transformar els barris de la Solana, el nucli antic i el centre. Es tracta de la primera vegada que el municipi es presenta aquest programa impulsat per la Generalitat de Catalunya, orientat a reduir desigualtats territorials i millorar també la qualitat de vida en zones urbanes vulnerables. El projecte ambiciós contempla 37 actuacions a desenvolupar entre els anys 2026 i 2030. El pla es basa en una diagnosi prèvia que identifica problemàtiques com l'envelliment del parc d'habitatges, la manca d'espais verds i la necessitat de millorar l'espai públic. De moment, és una candidatura que s'ha de presentar a la Generalitat de Catalunya, que és qui finalment aprovarà o no la inversió de 16,7 milions d'euros. El Pla de Barris s'estructura en tres grans àmbits d'actuació. El primer, centrat en les transformacions físiques, concentra gairebé la meitat del pressupost, 8,35 milions d'euros. Inclou millores en carrers, rehabilitació d'edificis i renovació d'infraestructures. El segon eix, dedicat a la transició ecològica, preveu una inversió de 4,18 milions d'euros per incrementar el verd urbà, fomentar l'eficiència energètica i adaptar els barris al canvi climàtic. Finalment, a l'àmbit sociocomunitari, amb una dotació similar, impulsarà accions per reforçar els serveis socials, educatius i la cohesió veïnal. Entre les actuacions més destacades hi ha la remodelació del Parc de la Solana, la creació d'un eix verd a la ciutat, la millora de l'enllumenat públic, la rehabilitació d'edificis i la reurbanització d'espais com la plaça del Teatre. El projecte també preveu la reurbanització de 20.000 metres quadrats d'espai públic, la creació de nous espais verds i refugis climàtics, així com mesures per reforçar el comerç local. Sobre el Pla de Barris i la seva candidatura, n'hem parlat amb els portaveus dels diferents partits polítics en presència al plenari municipal de Sant Andreu de la Barca, a més de l'alcalde Marc Girbet.
1: Serà molt important per la ciutat. Si em tornes a demanar ara una paraula, et diria ambició. Aquesta candidatura el que vol és ambicionar Sant Andreu de la Barca perquè cada cop la ciutat generi més orgull, generi més sentiment de pertinença i transformi més ràpidament els seus espais, que en alguns casos poden estar degradats. Amb aquesta candidatura, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, si agaféssim un símil futbolístic, està jugant a la Lliga dels Grans, és a dir, de grans ciutats, de ciutats com Santa Coloma de Gramenet, com Cornellà, com Sant Boi, com Hospitalet. És a dir, són grans ciutats les que apliquen en aquestes transformacions tan grans. Estem parlant de 16 milions d'euros que s'han d'executar entre l'any 2026 i 2030, per tant, en un horitzó, diguéssim, de curt mig plaç, però és que, a més, a l'àmbit, diguéssim, d'actuació, estem parlant de reurbanitzar 20.000 metres quadrats de Sant Andreu de la Barca. Per tant, és un repte majúscul que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca se sent amb la capacitat de jugar en aquesta Lliga dels Grans i de transformar o de posar l'accelerador perquè aquesta transformació arribi amb més força que mai a Sant Andreu de la Barca. I sobretot, no només estem o ens dedicarem a moure totxo, a moure terres, a transformar físicament, sinó que a més hi haurà una transformació ecològica sostenible en molts àmbits dins d'aquestes 37 actuacions que es deriven en moltes altres subaccions, i a més tindrem també una acció sociocomunitària, és a dir, treballar per lo social, treballar per les persones, amb gairebé 5 milions d'euros que aniran dedicats tant a la transformació com amb la transformació ecològica, com amb la transformació sociocomunitària, i amb més de 8 milions que aniran destinats a la transformació física, no?, de la ciutat. I això el que ens genera i el que li vull traslladar a la ciutadania és aquesta ambició que té l'Ajuntament, que té el govern, i en definitiva que darrerament, en els últims anys, està tenint Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca s'estan obrint nous comerços, s'estan transformant i estem obtenint noves ofertes. Per tant, aquest dinamisme econòmic, dinamisme social, també s'estan creant noves associacions de veïns, noves entitats, es fan moltes activitats al carrer, moltes més de les que es feien abans. Per tant, ambicionar tot aquest moviment que la ciutat, que el teixit, diguéssim, associatiu, social, econòmic de Sant Andreu de la Barca s'està produint, el que fa aquesta candidatura és posar la cirereta a aquesta gran transformació que Sant Andreu vol liderar dins del seu territori, dins de les seves expectatives de futur i, evidentment, amb un lideratge clar de l'equip de govern i de l'Ajuntament, perquè creiem que hem de ser els precursors, els motors de que aquest canvi arribi.
0: Es va fer la presentació en el Centre de Recursos Associatius fa unes setmanes. També des de l'Ajuntament també s'ha obert un període on els ciutadans han pogut dir la seva, per tant, un procés participatiu vinculat a aquest pla de barris. Tenim ja els resultats. Quines han estat aquests resultats o aquestes opinions de la ciutadania envers a les prioritats d'aquest pla de barris?
1: Un dels ADNs del nostre govern i, en definitiva, del que com a Ajuntament o administració volem traslladar és la participació ciutadana. És a dir, que els ciutadans, més enllà del que puguem planificar des de l'Ajuntament, també puguin dir la seva, no? I també ens puguin aportar la seva visió. Aquesta visió són indicadors importantíssims per nosaltres després poder conformar el conjunt d'actuacions que no només el pla de barri, sinó totes les decisions municipals implica, no? Els resultats d'aquesta enquesta ens han pogut dir que com a, diguéssim, prioritats en actuació en la via pública venen a ser tot el que és la renovació de la xarxa d'aigua i, evidentment, controlar les fugues que puguem tenir en aquesta xarxa, amb gairebé un 60% de les prioritats o de les persones que volen. L'altra és una millora de l'enllumenat públic, amb un 47%, i també la reurbanització i pacificació de carrers, molt important, eh? Quan renovem un carrer, la gent el que ens està dient és que tinguem en compte, sobretot, el que és la mobilitat peatonal, vianal, perquè les persones han de ser els protagonistes dels espais. I en quant a accions que tenen a veure amb el verd, amb les actuacions ambientals, doncs ens diuen que volen la naturalització i la consolidació d'infraestructures verdes urbanes, és a dir, de poder guanyar aquest verd al gris, no? que explico sempre, amb un 46%, gairebé una gran majoria. També busquen o busquem, i per tant anem molt en línia la ciutadania i l'Ajuntament, aquests corredors verds, aquests itineraris saludables que barregin verd i també acció, diguéssim, esportiva, esport saludable, per tant també amb una part molt important de les persones que creuen que això també s'ha de reforçar en l'entorn també fluvial del riu Llobregat. I per finalitzar, una de les qüestions dels quals crec que ho hem parlat molt abastament en les també darreres entrevistes és de quina manera convivim amb l'espai públic i, per tant, tot el que és residus, civisme, és una part molt important que també la ciutadania posa com a punt important. I ja per acabar, tot el que té a veure amb el suport social i la lluita contra la solitud, un dels projectes, diguéssim, capdals amb una immensa majoria és aquest projecte Radars per detectar la solitud no desitjada o aquelles persones que viuen soles puguin ser objecte, diguéssim, d'un seguiment, d'un acompanyament per part no només dels serveis públics, sinó dels serveis comunitaris, és a dir, dels comerciants, de les associacions de veïns, de les comunitats de veïns, per tant, posar en marxa, diguéssim, aquesta gran feina comunitària perquè la gent no se senti sola. I una de les qüestions que estàvem treballant i espero que en breu o durant aquest any pugui veure la llum és aquest aprofitament dels excedents del menjar escolar, no? I això és importantíssim perquè hi ha un excedent, diguéssim, que es tira, que es rebutja i, per tant, l'Ajuntament el que vol és posar-lo en circulació i ja estem parlant amb les diferents empreses que lideren els menjadors escolars perquè això sigui una realitat el més aviat possible. Per tant, el que ens ve dir aquesta enquesta és que estem treballant, diguéssim, d'una manera important en els temes que més preocupen a la ciutadania i que precisament el pla de barris també li dona aquesta oportunitat de dir-ho, però també de plasmar-ho en actuacions si tant de bo la Generalitat de Catalunya ens otorga a la subvenció a aquesta gran candidatura que presenta Sant Andreu de la Barca.
0: De moment, com comenta, és una candidatura pendent de la seva aprovació. Encara s'ha de presentar aquesta candidatura del Pla de Barris a la Generalitat, que és qui haurà de validar finalment el projecte i el seu finançament. Vostè, en el dia de la presentació, a l'entrevista que després vam fer a Ràdio Sant Andreu, es mostrava optimista o molt optimista davant d'aquesta presentació i de que finalment, segurament, que la Generalitat podria donar el sí a tot aquest projecte. Encara manté, evidentment, aquest optimisme, no?
1: A la vida s'ha de ser optimista. perquè si no ets optimista no aconsegueixes les teves fites, no aconsegueixes precisament el que busques, i el que busquem amb aquesta candidatura és que Sant Andreu, com deia, posi la cinquena i l'accelerador perquè aquesta transformació arribi. I clar que sóc optimista perquè entenc que és algo tan necessari per la ciutat que la Generalitat de Catalunya otorgui a Sant Andreu la Barca aquesta subvenció de 16 milions d'euros per poder transformar la ciutat, i amb aquest optimisme, il·lusió i ambició hem de portar aquesta transformació a Sant Andreu la Barca.
0: Sobre el pla de barris hem parlat i hem preguntat als diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
2: Sí, exactament. Aquesta candidatura que vam explicar també a tothom que es va, a entitats i forces polítiques que van voler apropar-se en el CRAU quan ho vam explicar, perquè no van ser totes, però sí que és cert que allà explicaven doncs, aquesta postulació, aquesta candidatura històrica per Sant Andreu de la Barca. Recordem que el Pla de Barris és un programa de la Generalitat de Catalunya, no? que el que cerca és reduir les desigualtats territorials i socials entre els diferents barris de les diferents localitats d'arreu de Catalunya, i seria la primera vegada per Sant Andreu de la Barca que estem en aquesta situació, en aquesta casella de sortida, per guanyar la candidatura i poder treure, no?, aquests recursos, aquests més de 16 milions, 16,6 milions d'euros, no?, en aquest cas, 10 finançats per la Generalitat de Catalunya i 6,6 finançats per l'Ajuntament, que seria un impuls, per un cantó, a fites i aspectes que nosaltres ja teníem incorporats als nostres programes, no?, als nostres objectius doncs de mandat, però que sense cap mena de dubte, si arribéssim a aquests recursos i guanyéssim aquesta candidatura al Pla de Barris, doncs significarien un impuls, un accelerador, a moltes d'aquelles accions i actuacions que nosaltres ja teníem recollides, no? Bàsicament es vertebra, per no allargar-nos massa, es vertebra aquest Pla de Barris amb tres eixos bàsics, no?, que són transformacions físiques, no?, que són les transformacions del totxo, diguéssim, les ecològiques i les accions sociocomunitàries, amb un total de 37, no?, actuacions que hem presentat, doncs, per aconseguir aquesta candidatura, i penso que serien capdals aquesta candidatura aconseguir-ho, perquè veritablement seria un factor de transformació hiperpotent e històric per Sant Andreu de la Barca, per aconseguir doncs reduir les desigualtats i també arribar a aquella, doncs, a aquella ciutat, no, veritablement del segle XXI com tots es mereixem, no?
0: Portaveu socialista Juan Pablo Beas en declaracions a Ràdio Sant Andreu ha destacat que el Pla de Barris és un pla molt important.
3: La llei de barris és molt important. Nosaltres l'any passat, quan es va presentar la primera edició, vam demanar al govern que es presentés, perquè no es poden perdre oportunitats, i més amb un projecte, amb un programa tan important com és la llei de barris, i que dona molts diners i que et serveix per transformar espais i barris de Sant Andreu de la Barca, no? I no ho van fer. No ho van fer, i nosaltres vam fer unes declaracions públiques dient que aquest govern perd moltes subvencions i perd moltes oportunitats. Ha hagut de tornar més d'un milió d'euros de subvencions per no gestionar bé. I aquesta la va perdre. I van fer declaracions, i el que et deia, la pressió dels mitjans, als 4 o 5 dies de les nostres decles van fer un contracte per encarregar una empresa que fes el projecte de la llei de barris. Aquest projecte de la llei de barris, tant de bo, surti endavant i la Generalitat doncs ens doni aquests diners per Sant Andreu de la Barca. També et dic, és com venen les coses. Estan venent com un projecte de ciutat pràcticament real. Si tu veus tota la maquinària comunicativa que té l'Ajuntament, i a la gent se li ha d'explicar les coses bé. L'Ajuntament està presentant un projecte, i aquest projecte ha de ser escollit per la Generalitat de Catalunya, i que sigui escollit o no farà que sigui viable. Dins d'aquesta campanya informativa que fa aquest govern, explica les coses no amb tota la realitat, explica amb mitges veritats, deixant anar coses, però, perquè hi ha gent, o crec que pot donar la imatge, que aquest és un projecte que serà realitat. No, aquí s'està treballant una sol·licitud, estàs fent una sol·licitud al govern perquè et doni diners. Tant de bo la llei de barris arribi a Sant Andreu de la Barca, nosaltres feliços.
0: Declaracions del portaveu socialista Juan Pablo Beas a Ràdio Sant Andreu i ara les declaracions sobre el pla de barris per part d'Antonio López, portaveu de Vox.
4: Podemos ponernos la medallita que fuimos el único grupo de la oposición que nos presentamos, lo cual se nos reconoció y se nos agradeció que estuviéramos. Y yo digo, pero ¿cómo no voy a estar siempre que...? A ver, yo ahora ya, como ya no tengo, como ya no trabajo, que se vayan preparando, porque tengo 24/7, ¿vale? Entonces, ¿cómo no voy a ir yo? ¿Qué? ¿Porque lo presenta el gobierno? Y imagínate que yo estuviera totalmente, bueno, a matar con el gobierno. No, no, yo quiero ir allí a ver lo que me cuenta. Y así lo hicimos. Y posteriormente lo hemos hablado, lo hemos dialogado. O sea que me parece un, más que proyecto, ahora mismo es que se gane la propuesta, que se nos considere el mejor o entre los mejores para recibir este dinero. O sea que es un poco, a lo, no sé si es un brindis al sol, ojalá no.
0: Per la seva banda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, destaca que la seva proposta és prioritzar les inversions en cultura.
5: Sí, bueno, yo como siempre te digo, nosotros de números tenemos desde Som, no manejamos muchos presupuestos. De hecho, el tema a trabajar desde Som es los presupuestos. Lo que tenemos claro es ¿qué priorizamos? Eso sí que lo tenemos muy claro. Nosotros, cada gobierno va a priorizar lo que quiera priorizar, no es criticable. Yo simplemente digo, pues, se priorizaron otras cosas, perfecto. Se priorizaron unos murales antes que unos parques, perfecto. Es su manera de actuar. El público, el ciudadano, lo tomará como quiera tomarlo, lo tomará como una buena medida o como una medida, un despropósito o una medida que no era la adecuada. Pero yo pienso que por lo menos nosotros pensamos que priorizar todo esto hacia cultura tendríamos que, el objetivo 2027 sería priorizar cultura.
0: Per la seva banda, la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, ha destacat que caldria prioritzar amb seguretat.
6: Mira, para nosotros lo más importante es la tranquilidad y la seguridad de nuestros vecinos. Entonces, yo creo que la inversión principal sería en seguridad, en limpieza, en la tranquilidad que te tiene que dar, pues, una buena iluminación para que podamos caminar por cualquier sitio de San Andreu sin esa cosita de que te viene alguien detrás.
0: La darrera en valoració sobre la candidatura del Pla de Barris de Sant Andreu de la Barca, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
7: Pues para En Comú Podem, para Podemos, el Pla de Barrios es mucho más que una subvención. Es una gran oportunidad para que todos esos proyectos que podríamos ir haciendo más poco a poco, porque los recursos de la ciudad son muy limitados y los tendríamos que hacer con más poco, eso, más despacio, es una oportunidad para hacer una transformación más profunda de la ciudad, hacerla con mucha más rapidez y con muchos más recursos. Y en ese sentido es una gran oportunidad y por eso nos hemos presentado, porque tenemos muchas iniciativas para modificar la ciudad, que las hemos ido explicando, y en ese sentido es la posibilidad de esos 16 millones de euros en hacer una intervención profunda, tanto a nivel urbano, a nivel social, porque hay como tres ejes importantes. Uno es el de la transformación urbana del espacio público, que es el eje que a veces es el que más se ve, pues los corredores verdes que tenemos proyectados que unan el río con la montaña, mejora de las calles, de la movilidad, de la accesibilidad, pasar de una ciudad dura, de una ciudad de cemento gris, a una ciudad más verde, más habitable. Pero después hay toda una vertiente de transformación social, de transformación comunitaria, ¿no? Proyectos de acompañamiento a las familias, programas de Yengran, todo lo que tiene que ver con el apoyo educativo y oportunidades para los jóvenes, reforzar todo el tejido comunitario, todo el tejido de las entidades, ¿no? Que es otra forma, ¿no? Porque la ciudad se transforma de muchas maneras, se transforma desde lo físico, pero también se transforma desde lo social, desde lo educativo, desde la crianza, desde la educación. Y el tercer eje, que es un eje más de activación socioeconómica, con programas de empleo, con dinamización del comercio local, con actividad más económica en los barrios. Y luego todo el tema de la sostenibilidad, de la transición ecológica. Bueno, es una oportunidad planificada, sobre todo, no improvisada, sino planificada. Hemos tenido que presentar un documento muy complejo y muy trabajado, estratégico, de cómo lo vamos a hacer, de qué implica cada proyecto. Eso es un trabajo, importante, para concursar en esta oportunidad de recursos, y en ese sentido lo vemos como eso, la pregunta que me hacías, y después, ¿no? Y el siguiente año, pues lo vemos como no nos quedamos aquí con todo lo que estamos haciendo, sino que ya vamos a planificar el San Andreu de la Barca del 2021. Del siguiente año, de los siguientes años.
0: Declaracions de l'alcalde Marc Giribet i també dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre la presentació de la candidatura del Pla de Barris, en què vol optar Sant Andreu de la Barca amb una inversió de 16,7 milions d'euros. De moment, com hem dit en repetides ocasions, és una candidatura. Després, un cop presentada, la Generalitat valorarà si finalment concedeix aquesta inversió de 16,7 milions d'euros que ajudaran per transformar els barris de la Solana al nucli antic i també al barri del centre. Un projecte integral que preveu 37 actuacions fins a l'any 2030.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Sant Andreu brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets d'aquest col·lectiu. Avui ens acompanya Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, moltes activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. L'acte central serà el dia 4 de juliol, però abans tenim moltes activitats prèvies, diverses. Principal objectiu de la celebració del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com cada any i sempre, el motiu principal de celebrar aquest tipus d'activitats és, doncs, visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+. En concret, aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, mostrar que som una ciutat compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat, doncs, orgullosa de la seva gent.
0: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
1: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica convoquem aquestes taules participatives per, doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o, com en aquest cas, el 28J. I en aquests espais, doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
0: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
1: Doncs penso que en mostrar, com deia, Sant Andreu com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no? Al final, per mi, aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat, doncs, al comerç local, que són punts també de vida, de teixit veïnal, no?, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
0: De fet, el comerç, com apunta, important la celebració d'enguany, sempre, però sobretot enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTB friendly. En què consisteix aquesta campanya?
1: Doncs consisteix en que els comerços que s'assumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió, si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
0: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas als instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
1: Doncs sí, al llarg del mes de juny, doncs, la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació que el que volem és que les joves, doncs, s'apropin, comparteixin amb nosaltres els seus neguits davant aquestes qüestions i continuar, doncs, sensibilitzant les nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
0: Un dels primers actes és el 4 de juny, dijous, a l'Espai Ciutadà contra la violència masclista i també LGTBI-fòbica, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta ocasió els convidats són els castellers de la DROC.
1: Doncs sí, com cada primer dijous de mes, doncs celebrem aquest Espai Ciutadà davant la porta de l'Ajuntament a les 6 de la tarda per recordar tristament les víctimes per violència masclista del mes anterior, i és un espai on a més, doncs, aprofitem per intentar reivindicar i visibilitzar totes les formes que pot prendre la violència masclista i que en concret en aquest mes, doncs, també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen del mateix punt, que és el patriarcat, i aquí han tingut els Castells de la Droga bé, doncs, ser els protagonistes d'aquest espai.
0: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits. Serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final del passaport aeronauta. Hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys.
1: Doncs sí, perquè al final, com intento inculcar, és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de l'ecoeducació, l'educació en valors, no? I en aquest sentit, doncs, les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà, i doncs participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Aeronauta, doncs sent-hi presents, doncs, per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
0: I important començar des de ben petits, no?
1: Sempre, sempre, sí. Perquè, com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat, i bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
0: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum, i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic, i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran tres curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges, doncs, que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs, perquè segur que els hi remouen moltes coses, aquestes tres peces.
0: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està ubicada la ràdio, perquè el divendres 19 de juny tindrem una carpa informativa al matí, i després tindrem el dijous 25 de juny una activitat que s'inclou aquest any, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses. Per tant, a més que la biblioteca també acollirà altres activitats.
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, és que també és quelcom del que ens hem de sentir molt, molt orgulloses, que aquestes polítiques impregnin diferents equipaments municipals, no?, i que diferents serveis també s'assumin a aquest programa d'activitats. En concret, la Biblioteca Aigüestoses, doncs, acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes, i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca, amb, doncs, tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural d'Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
0: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual, també.
1: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat, i en aquest cas, doncs, no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la de Maris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
0: Doncs interessant, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
1: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida, i nosaltres supercontentes de que tant l'espai jove amb les polítiques de joventut com el casal de la gent gran s'assumin a activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs, també una tarda de cinema en la projecció de Love is Strange al casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Barda Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drac, i bé, al final doncs, el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser d'interès per a la nostra comunitat.
0: Tindrem teatre a càrrec del Centro Cultural Andaluz. Serà el dissabte 27 de juny amb l'obra Con M de Mujer.
1: Doncs sí, el Centro Cultural Andaluz aquest any se suma al calendari d'activitats i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs, de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu, i al final és una manera també doncs, de visibilitzar doncs, aquest arrelament dels espais, no? de reunió, als espais de creació, als espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
0: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigües Toses amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, però que és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
1: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat, i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, són famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte, un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats, i també doncs encantades.
0: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+, a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest cas, de sensibilització LGTBI diversitat afectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
1: Doncs sí, superimportant, perquè
0: és on passem la majoria del temps diari, no?
1: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establiments LGTBI Friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització, hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de més de 50 treballadors estan obligats per normativa a tenir un pla LGTBI pels seus treballadors i treballadores, i per tant el que volem és potenciar el compliment d'aquests plans doncs, amb aquestes formacions que duem a terme en aquest cas.
0: Serà a Escoles Velles, dimarts 30 de juny, 11:15, 10:30 del matí. I acabem doncs, amb el dimecres 1 de juliol, projecció del documental Dolores Guapa. Serà a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a càrrec del Centro Cultural Andaluz. I després ja anem, podem dir que a l'acte central, que serà el dissabte 4 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
1: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny, també a la nostra biblioteca Aigües Toses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
0: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central a l'esplanada del Mercat Setmanal. En aquesta ocasió, la gran festa.
1: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'Orgull, organitzat juntament amb l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, i que, com sempre, és un dia ple de festivitat, però també de reivindicació. Doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droc un altre cop, o l'agrupació cultural Aigües Toses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de dracs que ja desvetllaran, en tot cas, l'agrupació de joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després, festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat, doncs, hi haurà un servei de punt lila, doncs, perquè també les visitants o de la festa, doncs, es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'agrupació de joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de famílies i joves trans de la ciutat.
0: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
1: Exacte.
0: Doncs Javi Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anem amb d'altres qüestions, en aquest cas esportives. El poliesportiu Josep Pla acull aquest cap de setmana la Final Four territorial de Barcelona de bàsquet que disputaran els Sots 20. En té més detalls Joel Carrasco.
2: El Josep Pla acull aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig les finals del Campionat Territorial Masculí de Barcelona Sub-20, un format conegut en el món dels esports com a Final Four, on quatre equips, en aquest cas el Club de Bàsquet Sant Andreu, el Club de Bàsquet Montmeló, el Frederic Mistral i Sant Joan de Mata, es jugaran ser el millor equip de Barcelona. A més, el guanyador d'aquestes eliminatòries jugarà el Campionat de Catalunya a escala estatal. El president del Club de Bàsquet Sant Andreu, Nacho Minero, ha fet una crida a convertir el pavelló municipal Josep Pla en una olla a pressió.
3: Doncs pel club és una fita molt important perquè, que sapiguem, nosaltres mai havíem viscut el que és una final d'aquest calibre, que és una final a quatre entre els quatre millors equips de la categoria, i estem molt il·lusionats, la veritat, de tindre. És un esdeveniment molt xulo en els que es veuran doncs, els millors equips de la competició.
2: Durant aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig el Josep Pla es converteix en la seu del campionat de les finals. Es juguen dissabte les semifinals i les finals, la fase final diumenge. És una Final Four, no? Que es coneixen al bàsquet.
3: Sí, és una Final Four. El primer partit és a les 10, a les 12 juguem nosaltres, o sigui que tant de bo estigui ple de Sant Andreuencs. I a la final del diumenge també és primer a les 10 i tant de bo estiguem nosaltres presents a les 12.
2: Clar, perquè qui guanya aquest campionat territorial de Barcelona suposo que guanya el jugar a nivell de Catalunya.
3: Sí, en aquest cas és el format de Barcelona, seríem els campions, qui guanyi seran els campions de territorials de Barcelona i després aniran als campionats territorials de Catalunya.
2: Clar, per posar en valor aquest campionat territorial que juga aquí a Sant Andreu de la Barca, quina feina s'ha fet perquè el Sant Andreu arribi a aquest campionat territorial? Perquè molta gent veu això, però no veu tota la feina que hi ha darrere.
3: Doncs per arribar a aquesta Final Four, doncs has d'estar allà dalt, has de ser el primer de grup i t'has d'enfrontar doncs, als primers i segons dels altres grups. O sigui que ho has de fer esportivament molt bé durant tota la temporada per arribar a aquesta fita.
2: Quin ha impactat aquest tipus d'esdeveniment tant pel municipi com pel bàsquet de la ciutat?
3: Home, pel municipi tant de bo tingui molt impacte, això ja t'ho podran dir unes altres persones, no? Però a nivell de club, doncs mira, tenim una visibilitat bastant més gran perquè estem fent una cosa, organitzar una cosa específica de la Federació Catalana de Bàsquetbol que mai havíem fet. Llavors tenim més visibilitat, sabem que hi ha molta gent que està seguint a aquests campionats i Sant Andreu està allà.
2: Com s'ha fet aquestes finals perquè arribin a Sant Andreu la Barca? M'explico, perquè Sant Andreu juga contra el Sant Joan, contra el Collserola, contra el Montmeló. Per què no s'ha portat les finals a un altre lloc i s'ha decidit que Sant Andreu de la Barca sigui la seu?
3: Vale, per poder optar, la Federació Catalana n'hi ha un moment que obre les inscripcions i els clubs que volen s'han d'obrir, s'han d'apuntar i va per ordre de llista. Si ets el primer a apuntar-te, doncs ho aconseguiràs. Per aconseguir-ho també i apuntar-te has de pagar un cànon, no és la Federació, aquestes coses mai les fan gratis, i has d'apostar i arriscar-te perquè la pots tenir de CCD i potser no arribar. Mm-hmm. Però bueno, ens vam arriscar i ho hem aconseguit.
2: Doncs el Sots 20, del club jugarà una de les semifinals i tant de bo arribi a la final. Com arriba l'equip en aquesta cita tan important, tenint en compte de que el club, els dos equips masculins més superiors, són el sènior i el sub-20, no? Arriben a un estat de forma important.
3: Sí, la veritat és que Anna porta una temporada molt, molt bé els dos equips, amb un bàsquet espectacular per a lo que som nosaltres, amb moltes ganes, estan entrenant les últimes setmanes a tope. Sabem que els entrenadors també estan fent scouting, tot i perquè aquestes categories ja es fa això i tenen molt ben controlats els altres equips i amb molta il·lusió, sobretot molta il·lusió.
2: Mm-hmm. Jugar al pavelló Josep Pla pot ser un avantatge emocional per als vostres jugadors? Creieu que ajudarà a que la ciutat apreti i els acompanyi?
3: Això segur. El Josep Pla és... ho considerem casa nostra, tot i que sabem que és una instal·lació municipal i que és de tothom, però ens sentim molt a gust allà al Pla i creiem que sí.
2: Creiem. Hi haurà bon ambient?
3: Bon ambient? Segur que hi haurà molt ambient. Al bàsquet sempre hi ha bon ambient.
2: Uh-huh. Quins equips destacaries del campionat, si els heu fet una miqueta de scouting, i què creus que pot marcar diferència en aquestes finals perquè el Sant Andreu s'imposi?
3: Sincerament? Doncs mira, només m'agradaria parlar dels nostres equips i segur que si estan al nivell que han demostrat durant tota la temporada podem estar a la final i competir-la.
2: Confies en el Sant Andreu?
3: Confio en que podem guanyar els dos. No em diguis abusarat, però crec que podem estar allà.
2: Com s'ha preparat el club a nivell organitzatiu per rebre equips, aficions, federació? Com esteu treballant des de la direcció per arribar aquest cap de setmana i tenir allà un bon campionat territorial?
3: Doncs és una feina constant amb la federació, que ens dona uns requisits i hem tingut una reunió amb una persona també de la FEDE i juntament amb l'Ajuntament que ens ha ajudat en tot això.
2: Quin missatge enviaries als aficionats perquè s'apropin aquest cap de setmana al Josep Pla?
3: Doncs us animo a que vingueu tots. Sé que la gent del club vindrà quasi tota. Gent que li agrada el bàsquet, que vingui, que s'ho passarà molt bé. Els nens del club que portin les seves bufandes, que tenen, que portin bocines, que portin de tot per fer soroll, i que s'ho passaran molt bé, segur, perquè n'hi haurà bon bàsquet i el Sant Andreu farà molt bon bàsquet, segur.
2: Doncs Sant Andreu de la Barca acull aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig la Final Four territorial de Barcelona de bàsquet que disputarà el sub-20 del club de bàsquet Sant Andreu de la Barca.
1: No només tindrem bàsquet aquest cap de setmana, moltes activitats a Sant Andreu de la Barca i en el Teatre Núria Espert, tant dissabte com diumenge, nova obra de Teatre Andreu, 40 anys d'història de teatre local de Sant Andreu de la Barca, que en aquesta ocasió estrena en aquest cap de setmana un musical. Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisión, és la nova obra de teatre de Teatre Andreu, celebrant aquest any també els 40 anys d'història. Veurem un musical en el Teatre Núria Espert, estem amb el Simón Bellido, que és el director d'aquesta obra. Simón, nova obra, i en aquest cas un musical.
4: Muy buenas, pues sí, es una, como nos gusta llamarla, una obra con canciones, porque, bueno, es... durante toda la obra van a salir unas canciones inéditas. Está basado en Eurovisión, con lo cual, si está basado en Eurovisión, canciones tiene que haber.
1: Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisió. Aquest any ha hagut polèmica amb el Festival d'Eurovisió, però vosaltres heu tirat endavant aquest projecte d'aquest musical que es basa, en certa manera, en Eurovisió. Què ens pots explicar d'aquesta història que podrem veure en el Teatre Núria Espert?
4: Pues bueno, lo primero es que como este año, como has dicho, no lo retransmitíamos Eurovisión por el boicot que hemos hecho, que estoy a favor de él, pues toda la gente que se ha quedado con ganas de ver el festival, pues mira, tiene la oportunidad de venir a ver algo relacionado con Eurovisión. Y la historia, así que pueda contar, que yo soy muy propenso a dar spoilers y voy a intentar que no...
1: Para eso estamos aquí.
4: Es... el sueño de un grupo por participar en el concurso, en el Festival de Eurovisión. Entonces, pues ahí hay de todo.
1: ¿El grupo son Los Casetes?
4: Sí, Los Casetes, porque así daba también pie a que... Es que son muy frikis, ¿vale? El grupo que de esto es muy friki y entonces, pues, no sé qué se me ocurrió para el de esto, pues Los Casetes.
1: Quant de temps porteu assajant aquesta obra des de que vas crear la o vas pensar la idea a després anant desenvolupant i finalment a l'estrena?
4: Vale, esa me gusta que me hagas esa pregunta.

0: farem aquí a dalt de l'escenari del Teatre Núria Espert?
1: Pues como todas las obras, la familia de Teatro Andreu siempre crece, ¿vale? Se han incorporado nuevos miembros. De Teatro Andreu seremos unos 20 y algo. Luego, además, contamos con la colaboración de la Escuela de Danza de Martorell, Spy Danza, que las coreografías son a cargo de Carmen Bea, la profesora de la escuela, y las chicas de baile, o sea que entre todo, pues llegaremos a unas 30 o 40 personas.
0: No está malamente, ¿eh?
1: No, para nada. Lo que pasa es que gestionar tanta gente es duro.
0: ¿Y hay nervios de cara a la estrena?
1: Muchos, pero como en todo, como siempre. Porque, bueno, quieres que salga lo mejor posible. Pero bueno, nos quedamos con que en el camino nos lo hemos pasado súper bien.
0: Bé, com un dels protagonistes tenim un dels veterans, no?
1: Sí.
0: Simón, tenim el Joan Navarro.
1: Sí, sí, es el descubrimiento estrella. Bueno, no descubrimiento porque ya lo habíamos visto actuar, pero el peso que tiene Joan en la obra es espectacular.
0: Tenim també aquí el Joan Navarro, membre líder de Los Casetes.
2: Sí. Nosaltres som els Casetes i volem cantar a Eurovisió.
0: Ho aconseguireu? O seria un spoiler?
2: Pues ara ben bé no t'ho sabria dir. La veritat és que el nostre somni és arribar, el nostre somni és representar el nostre país i, ostres, tant de bo que arribem.
0: Ara que has escoltat aquestes paraules del Simón Bellido, el director de l'obra, el creador també d'aquesta obra, que ha parlat tan bé de tu, què li respons?
2: Bueno, que no sé, és una mica massa, no? Potser, Simón. Soc d'un grup de gent que ens vam incorporar fa més o menys 8 o 9 anys a la companyia, amb el José Luis, amb el Carlos, molta altra gent. Ja portem unes quantes i més o menys ja comencem a saber de què va això del teatre. I, bueno, aquesta és una oportunitat, en el meu cas, per donar una mica un pas endavant. I provar això del protagonisme.
0: Protagonisme i, a més, un musical.
2: Bueno, sí, podem dir que sí. Un musical on nosaltres podrem explotar les nostres virtuts de cant, de ball, i on tothom sortirà d'aquí segurament molt i molt impactat.
0: Positivament parlant, no?
2: Evidentment.
0: Ha estat complicat assajar aquesta obra o practicar les coreografies, cantar?
2: Ha sigut molt complicat, molt, molt complicat. Molt complicat perquè, som un grup de gent, com dèiem, que portem un temps fent teatre, però tampoc som molt, molt, molt experimentats. Això li hem afegit el tema de cantar i ballar, que nosaltres no tenim cap tipus de formació. Hi ha molta gent jove que s'ha incorporat i que, bueno, qui més qui menys, jo crec que sortirà una cosa molt, molt digna.
0: L'objectiu segurament que deu ser aconseguir els 12 punts del públic, no?
2: Evidentment. Comptem amb els 12 punts del públic.
0: I Ja d'entrada.
2: O sigui, això jo ja conto segur.
0: També tenim a Montse Milian, que fa el paper de Patricia Lamode, modista.
3: Sí, modista, dissenyadora, però amb un gust un tant peculiar. Ja ho veureu.
0: Què vol dir això de peculiar? Aquí hem de saber més coses.
3: No, per saber-ho heu de venir a veure l'obra. El 30 i el 31 de maig.
0: 30 i 31 de maig, aquí en el Teatre Núria Espert, amb l'obra de Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisión. Parlàvem això de com han estat els assajos d'aquesta obra, si han estat complicats o no.
3: Sí, han estat complicats, però bueno, també ens ho hem passat molt bé. Hem tingut moments de diversió, de riure, d'enfadar-nos, d'agobiar-nos, però bueno, val la pena.
0: Això és el teatre, no?
3: El teatre és com una família, hi ha moments de tot.
0: Simón, en què t'has inspirat amb aquests personatges que has creat? Per exemple, amb Patricia Lamode, amb el personatge que fa el Joan Navarro.
1: Doncs Patricia Lamode ho tinc clar perquè vaig veure fa molt de temps una persona a TikTok que es diu Miss Papelicos, que es fa uns outfits massa estrafalaris, però que tot junt li queden bé. I com necessitàvem un personatge així, doncs vaig dir, doncs aquest Miss Papelicos

0: Marcus ha de ser la Montse.
1: I per tant, aquí ha sorgit Patricia Lamode, no?
0: Sí, Patricia Lamode és que no ens deixarà indiferent.
1: Doncs serà dissabte i diumenge, doble representació, venda d'entrades està anant força bé.
0: Sí, diumenge està bastant ple i dissabte encara queden entrades, però no sé, tenim forces esperances de que vagi tot bé.
1: Sobre Eurovisió, què recordeu vosaltres? Què és el que més us agrada d'Eurovisió?
0: Doncs jo tinc el record més fix que tinc d'Eurovisió va ser el 1995 quan va cantar Anabel Conde el Vuelve Conmigo i vam quedar als segons. Sempre tinc a la memòria aquesta cançó.
1: El teu cas, Montse?
2: Jo el record que tinc d'Eurovisió és que quan érem petits, els veïns d'on vivíem ens reunien tots en una casa i veiem tot el festival junts. I era superxulo, perquè ens ho passàvem superbé, i sobretot quan arribava l'hora de les puntuacions. Allò era lo más.
0: El Guayomini.
1: 12 points.
0: Guayomini, 12 points.
1: Joan, el teu record d'Eurovisió?
3: Pues el meu record igual, jo recordo de petit això, juntar-nos la família, el dia del Festival d'Eurovisió era un dia de, pues això, de trobada, de veure tota la família junts al festival i bueno, ens ho passàvem força bé, la veritat.
1: Esperem això, que les famílies vinguin a veure aquesta obra de 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisió. Abans de finalitzar l'entrevista, teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar aquelles persones que encara estiguin dubtant de si venir o no.
0: Doncs hem fet una història que no deixarà indiferent i que farà que risas sense control i que quan surtin d'aquí sortiran cantant les cançons que em posarem.
1: És una amenaça, això?
0: Sí, en tota regla.
2: Si us agrada les cançons, us agrada ballar i us agrada divertir-vos, veniu a veure el 30 al 31 de maig l'obra 1, 2, 3, canta otra vez.
3: Doncs això, si voleu passar una bona estona i que això us surti per menys que un menú del McDonald's, aquí estarem el 30 i 31 de maig al Teatre Núria Espert.
1: Amb publicitat inclosa, acomiadem aquesta entrevista, que us vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Teatre Andreu representarà aquest dissabte i diumenge en el Teatre Núria Espert la seva nova obra, en aquest cas el seu nou musical. I també aquest cap de setmana, concretament dissabte, comencen els actes de la Romeria 2026. N'hem parlat aquesta setmana amb el seu president, Ivan Márquez.

0: La mostra d'entitat s'ha posat a punt i final a la Fira de la Primavera, música i dansa. L'escenari central de l'Avinguda Constitució ha acollit la tradicional mostra d'entitats, un dels actes més representatius i també participatius de la Fira de la Primavera, que enguany ha tornat a reunir nombroses entitats culturals i socials del municipi amb una jornada plena de música, dansa i també, per què no, de convivència. L'activitat ha comptat amb la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa, la Penya Sevillista La Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz, així com l'Associació Escola de Dansa Sònia Navarro i Mambo Dansa, que han ofert diverses actuacions i exhibicions davant d'un públic nombrós que ha omplert l'espai central de la fira. Una de les actuacions inicials ha estat la de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb les alumnes Nerea Claveras i Laia Badia.
1: Doncs farem una petita mostra de coreografies que estem preparant pel festival de final de curs. Són 4 o 5 grups?
2: 5 grups.
1: I veure això, una petita mostra de balls de clàssic i contempo una mica.
3: Una petita part del que es veurà el dia 14 de juny.
2: De juny, sí.
4: Com ho porteu?
3: Bé, bueno, una mica amb nervis, però ho portem bé. Hem fet un petit assaig abans de venir, o sigui que a tope.
4: Sí. No és la primera vegada que vosaltres actueu en aquest escenari aquí,
3: no.
4: Eh?
3: No, ja portem unes quantes Fira de la Primavera.
4: Què suposa per vosaltres aquesta participació?
3: Home, al final és un escenari molt xulo, és també aquí el poble, que hi ha moltíssima gent i moltíssimes entitats juntes, llavors també és com un espai perquè ens pugui veure més gent i també veure altra gent ballar. Ai, sí, totalment d'acord. És que no sé què.
4: Suposo que també aquí teniu un públic diferent, no?, del que és habitual, sí. Quan feu aquesta festa, fi de curs de l'escola, o feu altres activitats?
3: Sí, bueno, al final el festival són només famílies de les alumnes i amics, etc. I aquí doncs hi ha gent de tot el poble i de moltíssimes entitats diferents.
2: Total.
3: Que passa la gent pel carrer i pues, crida una mica l'atenció.
2: Exacte.
0: I després de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, l'actuació de la Penya Sevillista La Giralda. Hem parlat amb Rosario Juárez.
5: Hoy comenzaremos con el grupo infantil de flamenco, que bailarán unas sevillanas. Después Ana, la otra profesora, y yo, junto con dos compañeras, dos alumnas de nivel avanzado, haremos una coreografía flamenca también. Y después participarán todos los grupos de danza urbana que tenemos en la escuela.
4: Per tant, molt variat l'espectacle que porteu avui, eh?
5: Sí, un poquito. Que la cosa sea diferente y no se vea siempre lo mismo.
4: Porteu molts anys participant en qualsevol esdeveniment de Sant Andreu de la Barca i, evidentment, en aquesta Fira de la Primavera, que suposa per vosaltres tornar a un escenari i que la gent us vegi.
5: Pues sí, llevamos participando desde que se empezó a hacer, puesto que llevamos ya 34 años con la escuela, entonces cada vez que nos dicen, pues colaboramos con los actos.
4: L'escola molt bé, no? Una escola on han sortit moltes artistes, que després han triomfat, eh?
5: Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta, porque hay varias ya trabajando profesionalmente en Madrid, alguna que acaba la carrera ahora aquí en Barcelona, en el conservatorio, y bueno, estoy muy contenta, contentísima, y algunas que nos han dedicado profesionalmente a nivel de conservatorio, pero que sí que lo están haciendo a nivel flamenco, por tablaos y por aquí, por la zona, por Barcelona, por fuera de España también, o sea que muy bien, muy contenta.
4: Y algunas que han conseguido premios importantes, ¿eh?
5: Pues la verdad es que sí, que incluso ahora estamos muy contentos también con Irene Tena, que está triunfando con las nominaciones a los premios que les están dando, y bueno, incluso Sofía Las Heras, que también ha conseguido algún premio que otro, Daniela, su prima también, Daniela Martín, y bueno, en fin, van haciendo cositas y muy orgullosas de ella.
4: Es un gran orgullo para la escuela, ¿no?
5: Pues sí, estamos súper contentos, muy felices de que puedan triunfar en lo que realmente les gusta y donde empezaron conmigo de pequeñitas, que es lo que más feliz me hace, que enfocar la danza para que el día de mañana pues fueran grandes artistas como lo están siendo.
0: Grans artistes que han sorgit de la Penya Sevillista La Giralda de Sant Andreu de la Barca. Els tercers en actuar han estat l'Associació de Veïns de la Plana. N'hem parlat amb la Fina García i també amb la Victòria Fernández, que han explicat que abans de sortir a l'escenari interpretarien sevillanas y también rumba.
6: Bailaremos sevillanas y una rumba y tiene mucho mérito porque somos principiantes.
4: ¿Cuánto tiempo lleváis?
6: No, ni llevamos ni un año.
4: ¿Ni un año?
6: Ella menos, yo un poco, bueno, un año cerca.
4: Menos de un año y actuación, aquí.
6: Y yo soy del parte del norte, nada de sevillana, pero me encanta el folclore andaluz.
4: ¿Y dónde te viene esta afición, siendo del norte?
6: Yo qué sé, la llevaré de los géneros antiguos, yo qué sé. Me viene, me encanta. Bueno, tengo un marido sevillano. ¿Algo se habrá pegado?
4: Yo creo que sí. ¿Y usted?
7: Yo soy de Granada.
4: Entonces ya aquí, ya viene con los genes.
2: Ya yo vengo con los genes, sí, sí, sí.
4: Y actuar aquí delante de tanto público en una fila primavera,
2: estamos,
4: no sé si...
2: Estamos súper nerviosa, muy nerviosa.
4: Bueno, pero supongo que habéis ensayado mucho, ¿no?
2: Sí, sí hemos ensayado, pero aún no lo suficiente para que nos salga bien todo.
4: Lo lleváis bien, ¿no?
6: Yo como tengo poco sentido al ridículo...
7: Perdón.
6: Que tengo poco sentido al ridículo y lo salga como salga, actúo y hasta voy a pasármelo bien. En primer lugar me lo voy a pasar bien, que es lo que me importa mucho, y luego los demás que se diviertan también.
4: Salir al escenario a disfrutar.
6: Y a disfrutar.
4: ¿Cuánto tiempo llevas bailando, Antonio?
8: Pues llevamos unos 4 añitos así.
4: 4 años, ¿cómo lo lleváis?
8: Pues muy bien, de siempre me ha gustado, yo soy andaluz, soy de Huerva, de la tierra del fandango. Hago sevillanas con la Rocío, que es una encantadora. También con el Centro Cultural, hago flamenco, sardana, y baile en línea, y bachata, hago de todo un poquito.
4: O sea que lo de salir al escenario, eso es fácil, ¿no?
8: Me encanta salir al escenario porque vienes con unos grupos que son algo exagerado. Muy bien, te lo pasas súper súper bien, y lo que tienes que venir pues es a divertirte, a pasártelo bien... Y hacer que toda la gente que esté ahí se lo pasen bien también, como tú.
0: El Centro Cultural Andaluza també ha participat d'aquesta mostra d'entitats. Ivan Márquez, el seu president, ha explicat que el que han fet a Sant Andreu de la Barca en aquesta mostra d'entitats és un avançament de l'espectacle que oferiran el proper 27 de juny al Teatre Núria Espert amb l'espectacle Con M de Mujer.
9: Pues mira, Jordi, hoy lo que traemos es un pequeño adelanto del espectáculo que vamos a presentar el 27 de junio en el teatro, que se llama Con M de Mujer. Y es un homenaje a las grandes voces femeninas de la cultura andaluza, que además destacaron por ser pioneras en la defensa de los derechos de la mujer y de colectivos como el LGTBIQ+. Y entonces es un homenaje que hacemos a personalidades tan, tan importantes de la cultura como son Rocío Jurado, María Jiménez, Lola Flores, María Peláez, Carmen Linares y Chabela Vargas. Hoy solo traemos una pequeña pincelada.
4: Bueno, una petita pinzellada, però a més estrena mundial avui aquí a la fila de primavera, ¿no?, de l'espectacle.
9: Sí, sí, todos los bailes que sacamos hoy pues son nuevos, son de esta temporada, y la verdad es que con muchas ganas de enseñar lo que hemos estado trabajando.
4: ¿Com van els nervis, la resta del grup?
9: Bien, algunas están muy nerviosas, porque algunas además es la primera vez que bailan en la fila de primavera, en un escenario tan grande, en este espacio que la esplanada del Mercat Semanal pues impone, porque es grande, y bueno, están nerviositas, pero yo estoy convencido que lo van a hacer genial.
4: Tu que tens ja experiència, què els hi dius? Perquè es treguin els nervis a sobre.
9: Pues mira, yo le digo que el trabajo está hecho y que lo único que hay que hacer cuando uno sube ahí arriba es pasárselo bien, porque si nos lo pasamos bien, el público se lo pasará bien también.
0: Una mostra d'entitats que serveix per fer presentacions d'espectacles que les diferents entitats o associacions realitzaran properament. També hem parlat amb Sònia Navarro, de l'Associació de l'Escola de Dansa. Sònia Navarro, que ha participat un any més en la mostra d'entitat amb una exhibició de diferents disciplines escèniques.
10: Avui farem dansa contemporània, dansa moderna, una mica de tot.
4: És aquí de totes les edats, tan petites i que volen sortir a l'escenari.
10: La més petita té 4 anys, i la més gran 17, 18.
4: Com ho porta, Sònia, davant de l'escola, un any més?
10: Com sempre, bé, m'agrada.
4: I el fet d'actuar aquí a la Fira de la Primavera?
10: Perdona?
4: El fet d'actuar a la Fira de la Primavera, que ja és habitual, que sempre vosaltres a la vostra escola actueu.
10: Sí, és un evento que sempre, la verdad, que queremos participar. No me ha faltado nunca, creo. Creo que es uno de los más importantes del pueblo y que teníamos que estar todas las entidades.
4: Dar visibilidad a lo que hacéis en la escuela, ¿no?
10: Sí, visibilidad a todo lo que hacemos de danza, ¿ves a beber? De danza, interpretación, hacemos canto también. Estamos ahora en vez de danza de escuela, estamos haciendo como artes escénicas, un poquito ampliando un poquito más, con acrobacias, danza aérea, que a ver si en una fiesta de primavera nos dejan enseñar lo que es la danza aérea, porque nunca nos dejan traer los aparatos, pero sería interesante también.
0: I l'última actuació de la mostra d'entitats, Mambo Dansa. En aquesta ocasió, Alba Montoliu, d'Entre Bambolines, ha destacat que la participació a la mostra d'entitats suposa ensenyar la feina a Sant Andreu de la Barca, ja que habitualment les actuacions les fan fora del municipi o en teatres on el públic acostuma a ser principalment familiar. Amb Alba Montoliu també ha repassat algun dels èxits recents d'Entre Bambolines.
11: Doncs suposa ensenyar la feina al poble, perquè normalment veiem fora del municipi o al teatre on queda tancat a les famílies, i és ensenyar-ho al municipi, que ens agrada molt.
4: Què oferireu avui?
11: Avui portem les coreografies de dance show, que és una especialitat en la que som especialistes, i fem dansa amb tècnica contemporània i tècnica de jazz. Portem l'equip de competició júnior adult, amb les campiones d'Espanya i de Catalunya en l'equip d'enxou adult. Terceres classificades també la Núria i la Chloe, un duo de Benxou Júnior, l'Abril, que va ser finalista al Campionat de Catalunya, i l'Estel, campiona de Catalunya i subcampiona d'Espanya també en Benxou Adult.
4: No us vagis malament, no?, perquè darrerament esteu guanyant molts premis, molts campionats.
11: La veritat és que estem molt contents dels resultats d'aquesta temporada, de totes en general, però aquesta temporada ha sigut una temporada realment premiada en totes les especialitats que hem participat i estem molt, molt contents.
4: Suposo que des de l'escola deu haver una part dels i les alumnes que van a competició i d'altres que simplement volen aprendre a ballar perquè volen aprendre i ja està.
11: Sí, el gruix de la nostra escola són les classes de base i són l'ànima de la nostra escola. De fet, l'equip de competició entrena juntament amb aquestes classes i els dissabtes i els divendres entrenen únicament l'equip de competició, però durant tota la setmana la formació és general per tots els alumnes de l'escola.
4: Amb un dia com el d'avui, que els hi dius abans de sortir a l'escenari?
11: Que ensenyin el que han treballat, que ho hem treballat moltíssim i que ho ensenyin. És el moment d'ensenyar la feina que han fet i que ho gaudeixin, perquè al final ens la juguem a una. I que un petit error no pot, no?, ennegrir tota la coreografia, i que ho gaudeixin i que brillin com elles saben, perquè són espectaculars.
0: Un any més, la mostra d'entitats ha servit per finalitzar la Fira de la Primavera. 3 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, que ha finalitzat a ritme de música i també de ball. Amb la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, la Penya Xevista, la Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz, l'Associació de l'Escola de Dansa Sònia Navarro i Mambo Dansa.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
12: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
0: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
13: Doncs...
0: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
13: Paula.
0: Paula, explica'ns.
13: Doncs volíem representar que... independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
14: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
0: Molt contentes pel premi, suposo, no?
14: Sí.
13: Sí, ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
0: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine, vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tots Santanderos de la Barca.
15: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
0: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
16: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona amb una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors he guanyat, doncs, qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
0: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
17: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit, i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
0: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
18: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir, doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació, doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també, doncs, haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut, doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys amb mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia, doncs, potser el tabac no, però els vapers, els vapers, què passa amb això? Doncs són... Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, la gent... No, això no perjudica. Sí, s'està incidint. I tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia: un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè Com diu la Jèssica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
0: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera. Sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026.

0: El cantant i compositor barceloní Cazador s'ha proclamat guanyador de la primera edició del concurs musical Rookies del Ritme, celebrat el dia 23 de maig a la plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca, en el marc de la Fira de la Primavera. El certamen, impulsat per David Saez, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha nascut amb l'objectiu de donar visibilitat als nous talents de la música urbana i també de crear un espai perquè aquests artistes emergents puguin presentar els seus projectes davant d'un públic i de professionals del sector. La final va reunir 12 artistes seleccionats entre més d'un centenar de propostes rebudes durant la fase online. Els participants van interpretar temes originals en directe davant d'un jurat format per professionals vinculats a la música, a la comunicació, a la dansa i a la creació de contingut. Després d'una nit marcada per la varietat d'estils i l'energia damunt de l'escenari, el jurat va escollir Cazador com a vencedor d'aquesta primera edició gràcies a ser un artista molt versàtil, a més de la seva posada en escena i la connexió amb el públic.
1: Després, donar-vos les gràcies a vosaltres, els que heu vingut aquí, convidar-vos a la festa major de Sant Andreu, que la liarem molt més part, d'aquí només he fet un tema i no crec que sigui ni dels meus millors, així que prometo a la festa de Sant Andreu donar-vos bona festa, donar-vos un bon espectacle i res, moltes gràcies.
0: Cazador, com dèiem, és un músic de Barcelona, és raper, cantant, compositor de música urbana nascut a Barcelona. Va iniciar la seva trajectòria musical l'any 2017, a només 26 anys, ja compta amb diversos temes com Quiero Guayarte, Corazón o Kyle.

0: I amb aquesta música en posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dilluns amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Bon cap de setmana.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, on InfoSap, on repassarem les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana, i també tindrem la crònica del ple municipal d'aquest dijous i que es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. Farem la crònica i també les valoracions dels diferents partits polítics. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. El ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va iniciar-se amb un record institucional a les dones assassinades per violència masclista durant les darreres setmanes. L'alcalde va llegir els noms de les víctimes i va reivindicar el compromís de les institucions i la societat en la lluita contra aquesta xacra social abans d'iniciar l'ordre del dia. La sessió es va celebrar amb l'absència de la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, que havia excusat la seva assistència, fet que va deixar el plenari amb 20 dels 21 regidors de la corporació. Els primers punts de la sessió van permetre aprovar una modificació de crèdit de 9.526 euros destinada a complementar actuacions al centre obert i diverses obres de clavegueram. La proposta va rebre el suport de la majoria del plenari, mentre que el PSC va optar per l'abstenció. Posteriorment, el consistori va acceptar la incorporació al patrimoni municipal d'un local situat al carrer Sant Llop, valorat amb 68.400 euros procedent de l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i també de la gestió patrimonial, l'IMSOL. L'espai forma part dels compromisos derivats del conveni urbanístic vinculat a una promoció de 36 habitatges protegits de lloguer assequible i va ser acceptat per unanimitat. Un dels punts més rellevants de la sessió va ser l'aprovació de les al·legacions municipals del Pla Director Urbanístic Metropolità, el PEDUM, un document que definirà el desenvolupament urbanístic de l'àrea metropolitana durant les pròximes dècades. Entre les reivindicacions de Sant Andreu de la Barca ja hi figuren l'ampliació de les àrees d'oportunitat econòmica, la preservació del sòl destinat a habitatge públic, la millora de les connexions verdes, el manteniment de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al barri del Palau i la proposta de soterrar la línia ferroviària al seu pas pel municipi. La proposta va aconseguir el suport unànime de tots els grups municipals després de que el govern i el PSC acordessin també introduir modificacions relacionades amb el futur de l'estació del Palau i la mobilitat ferroviària. El plenari també va aprovar per unanimitat l'addenda del conveni de col·laboració entre l'àrea metropolitana de Barcelona per al manteniment i la gestió del Parc de la Solana. L'acord garanteix la continuïtat de la col·laboració durant 4 anys més, incorpora també futures ampliacions i millores previstes en aquest espai verd estratègic per la ciutat. Durant l'informe d'alcaldia es van donar a conèixer diversos projectes que es desenvoluparan durant els pròxims mesos. Entre les actuacions anunciades destaquen la remodelació de les piscines municipals de Can Salvi, la construcció de noves pistes de petanca, la renovació de diversos parcs infantils i la transformació integral de la plaça Federico García Lorca, situada entre el Mercat Municipal i el Teatre Núria Espert. En aquest cas, des d'alcaldia també es va informar de la convocatòria de 54 horts urbans municipals, la reobertura de la Biblioteca Aigüestoses els dissabtes al matí després de 5 anys, una subvenció de 500.000 euros per millores als centres educatius públics i l'increment dels ajuts destinats al pagament del rebut de l'aigua per a persones majors de 64 anys. La

0: part de control va estar marcada per un intens intercanvi d'acusacions entre govern i oposició sobre la situació de l'empresa municipal SAP Urbà. El PSC va denunciar la manca de transparència, el retard en la presentació dels comptes i les advertències formulades per la intervenció municipal en diversos informes econòmics. Els socialistes també van criticar que durant l'any 2026 encara no s'hagi convocat el Consell d'Administració de l'empresa. Per la seva banda, la vicealcaldessa, Maria Antònia Borbón, va atribuir el retard a baixes laborals, canvis de gerència, problemes organitzatius i a la necessitat també de reconstruir procediments interns que, segons va afirmar, depenien excessivament d'una única estructura personal. El govern va assegurar que els comptes estaran auditats i tancats durant els pròxims mesos i que seran aprovats abans del termini legal establert. L'alcalde Marc Giribet va defensar la gestió de l'empresa pública, va negar qualsevol irregularitat i va acusar l'oposició d'utilitzar la situació amb finalitats partidistes. La sessió va aprovar quatre mocions presentades per als grups municipals. La primera, impulsada per FEM Sant Andreu, rebutja el pla pilot de la Generalitat que preveu la presència estable d'agents de Mossos d'Esquadra als centres educatius. La iniciativa va prosperar amb el suport de FEM, Som Sant Andreu i En Comú Podem, mentre que PSC i Vox hi van votar en contra. També van tirar endavant la proposta del PSC per incorporar mesures alternatives i prestacions substitutòries a les sancions previstes a l'ordenança municipal de civisme. La moció va comptar amb el suport de tots els grups excepte de Vox. A la mateixa línia de consens, el plenari va aprovar una iniciativa socialista per facilitar l'accés dels animals de companyia a les instal·lacions municipals. La proposta només va trobar l'oposició de Vox. Finalment es va aprovar la moció presentada per En Comú Podem en defensa a la reforma de la llei de dependència i d'un sistema públic de cures digne i universal. De nou, tots els grups hi van votar a favor, excepte Vox. Com a assumpte sobrevingut, el ple va aprovar l'expedient de contractació del Servei de Gestió de les Escoles Bressol Municipals i l'obertura del corresponent procés de licitació. La proposta va obtenir el suport de FEM, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir. I a continuació, les diferents valoracions dels portaveus dels partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. A la valoració posterior al ple, el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va destacar el contingut molt important de la sessió i va defensar que el govern municipal continua avançant en els projectes estratègics de ciutat.
1: Doncs un ple amb molts continguts molt importants per a la ciutat. Continuem avançant a Sant Andreu de la Barca, continuem amb fets. Continuem, per exemple, amb la licitació de l'escola Bressol, molt important. No només construirem l'escola Bressol del futur, sinó que també estem dotant de recursos a les professionals i professionals que treballaran i treballaran a l'escola Bressol. Per tant, en aquests darrers anys, més de 400.000 euros, no?, que hem abocat també perquè tinguin les millors condicions, les millors condicions i els màxims recursos per poder-hi treballar, no? També hem parlat temes importants, no?, com ha estat, per exemple, el PEDUM, no?, l'aprovació d'aquest pla de desenvolupament urbanístic municipal, no?, que malgrat pugui semblar que és a molt llarg termini, que estem parlant d'una cosa que serà o que veurem a molt llarg termini, sí que és prou important com per fixar ara mateix aquells detalls d'aquest desenvolupament urbanístic per Sant Andreu de la Barca en un futur, per aprofitar les oportunitats que ens poden donar tenir un endreçament i un aprofitament de l'espai urbanístic millor del que tenim ara, no? O sigui, aquestes bosses disseminades que tenim d'habitatges en els polígons industrials, assegurar també la zona verda, l'espai de possible construcció d'habitatge públic en un futur, etcètera, etcètera, són molts aspectes molt, molt importants i que ara passa per aquest ple i que en un futur, veritablement, veurem els resultats i les implicacions que tindrà això. També hem parlat també del conveni amb l'AMB, per el manteniment i la gestió del Parc de la Solana, molt important també, que garantirà doncs una millora, recordem, 1,5 milions també d'euros que hem abocat a la millora del Parc de la Solana, amb més arbres, més llum, diferents millores també als equipaments esportius oberts, etc, amb un espai que també mantindrem i dignificarem pel manteniment d'aquest espai del Parc de la Solana. Per tant, un ple farcit també de continguts, molt important per Sant Andreu de la Barca, i continuem amb aquesta línia de treball i de millora carretera contínua per Sant Andreu.
0: Declaracions del portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, valoració del ple del mes de maig. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya, el portaveu Juan Pablo Beas va fer una valoració amb llums i ombres de la sessió plenària. El dirigent socialista va destacar especialment el suport del seu grup a les al·legacions municipals del Pla Director Urbanístic Metropolità, el PEDUM, un document que considera determinant per al desenvolupament de la ciutat a les pròximes dècades.
2: Un ple molt, molt variat. Vull destacar diverses coses. Primer, hem donat suport al PDUM, que és el desenvolupament metropolità de la ciutat dels propers anys, per dos motius principals. Primer, perquè la porta d'accés és un projecte que havíem treballat amb l'àrea i que està incorporat, perquè les mesures són correctes, i perquè hem aconseguit que amb les al·legacions el govern tanqui la possibilitat de que el baixador del Palau sigui una intermodal, o sigui, que es faci gran en un futur i que no es traslladi. Ho hem demanat, ho hem exigit, i el govern doncs, ho ha canviat a última hora, cosa que ens agrada. També hem presentat dues mocions, una moció sobre l'accés dels animals de companyia als edificis municipals i una segona amb un annex de mesures substitutòries a l'ordenança de civisme i convivència. Evidentment, el civisme s'ha de sancionar, però també hem de tenir, doncs, per situacions de vulnerabilitat o de menors, accions per la comunitat que siguin positives. En la vessant negativa hem vist un govern que continua tirant pelotes fora amb el tema de SAP Urbà. Dos mesos més enllà del termini continuen sense aportar les dades perquè l'Ajuntament faci la liquidació de l'any passat. L'informe de l'interventor és claríssim. Estos datos no són reals. Això no havia passat mai. La resposta del govern és tirar pilotes fora, començar a mirar cap enrere com si ells no portessin 3 anys amb SAP Urbà. Per tant, la situació que hi ha ara és absoluta i únicament d'ells. I el responsable és el president, que és el senyor Giribet. I per altra banda, en l'àmbit de l'educació hem tornat a veure doncs una utilització política de l'educació per buscar enfrontaments, per buscar titulars i una certa manca de respecte amb el llegat de l'educació que s'ha fet a la nostra ciutat, que s'ha fet molt bona feina, i també hem vist una certa utilització de la situació com a regidora d'Anna Serra per tenir reunions i després fer mocions de partit. Creiem que no és una forma ètica de treballar.
0: De les valoracions del portaveu socialista, les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez, que va centrar bona part de la seva valoració en la situació de l'empresa municipal SAP Urbà.
3: Bueno, ha sido un pleno bastante movido con parte del gobierno dando explicaciones que nos han parecido bastante buenas en lo respecto al SAP Urbà. Nosotros creemos que las quejas que vienen de parte del Partido Socialista es por la pérdida de influencia en este organismo, como está perdiendo influencia en todo el municipio, y que lo hace por una cuestión de eso, que ya no tiene influencia y lo que no pueden manejar, pues lo intentan destruir. Y después, en cuanto a las mociones que han presentado, claro, a mí me ha pillado por sorpresa, porque yo pensaba que iban a poner, de acuerdo con las declaraciones del presidente Sánchez, mociones más en cuanto a la guerra, en cuanto a estas cosas, no en estos temas que no sé, no lo hemos visto claro, igual que lo de los animales. Trae los animales en el ayuntamiento, pues qué quiere que le diga, es un espacio común, hay gente que es alérgica, hay gente que no le sienta bien, que nos vamos a juntar con 10 perros. Aquí no se viene todos los días al ayuntamiento. No te digo yo que vayas a echar la lotería y te lleves el perro de paso, pero esto es una cosa muy puntual y creo que va en contra del bienestar animal. Y después, pues poco más, las mociones socialistas pues son grandilocuentes y poco más, ¿no?
0: De les valoracions de Vox a les valoracions de Som Sant Andreu, el seu portaveu, Felipe del Val, va fer valoració del ple municipal i, sobretot, també va parlar de la moció que havia de presentar en el ple municipal per reforçar la protecció davant de totes les formes de violència i maltractament a Sant Andreu de la Barca, que finalment va ser retirada d'aquest ple municipal.
4: Bueno, pues realmente ha sido muy, para mí, y desde Son hablo y desde Felipe, pues un poco violento la participación de Vox. Realmente a mí el debate se debe aplicar, se debe instalar en un pleno tan, tan un sitio tan respetable como el pleno. Yo creo que este vocabulario, estas palabras, esta forma, esta expresión corporal, realmente no estamos de acuerdo. Ese ataque a una regidora, pues realmente sí nos afecta en el transcurso, porque llega y te modifica el ánimo en pleno. Nosotros siempre vamos desde la positividad y vamos a hablar de lograr que se trabaje, no se retire, sino que se posponga nuestra moción sobre reforzar todas las medidas que haya contra la violencia y el maltrato, especificar bien lo que es violencia de género, violencia vicaria, violencia doméstica, violencia familiar, violencia digital. Y yo creo que todos los grupos políticos están de acuerdo que hay que reforzarlo de alguna manera, porque sigue habiendo pues esta lacra de mujeres maltratadas, asesinadas, de niños y de personas mayores que también son víctimas, son los sectores invisibilizados. Y, por supuesto, hombres también que han sufrido maltrato psicológico. Todos pertenecemos a una sociedad y yo creo que esto es la verdadera igualdad. Sí es verdad que la violencia no distingue en el sentido de que afecta a todos, pero está claro que a las mujeres es el grupo social donde más está afectada por esta situación de violencia y maltrato. También apoyamos la parte resolutoria, cosas que realmente había que cumplir. Somos responsables como grupo político, como grupo electoral municipal. Y también las mociones de la ley, apoyar la reforma de la ley de dependencia, yo creo que es fundamental. Hay una fragilidad total en esta ley, hay un quiebre, tienen que modernizarse, tiene que adaptarse a las nuevas realidades, a la sociedad que va envejeciendo y que va apareciendo más discapacidades. También las mociones del PSC, Juan Pablo explicó muy bien lo de esa moción para modificar la ley de civismo, que no haya esa función sancionadora, sino también una función educativa, una función reparadora, y yo creo que esto es muy importante. Y lógicamente también recordarles a todos que en esta época de verano es importante el consumo de agua, porque estamos viendo muchos procesos de deshidratación, muertes o golpes de calor. Esta semana creo que alcanza la cifra de 38 personas en el país, y por supuesto a cuidarse este verano que parece ser un verano caluroso.
0: Amb consell inclòs, les valoracions del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val. I finalment, davant de l'absència en el plenari municipal de Sonia Aranda, la portaveu del Partit Popular, l'última declaració, valoració, la del portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, que va destacar especialment dos dels aspectes que el seu grup considera més rellevants de la sessió plenària. D'una banda, va posar en valor l'aprovació de les al·legacions al Pla Director Urbanístic Metropolità, el PEDUM, un document que, segons va assenyalar, marcarà el desenvolupament urbanístic i la planificació dels serveis de la ciutat durant les pròximes dècades. També va parlar, finalment, de la moció que van presentar i que finalment va ser aprovada sobre el suport de la tramitació a la reforma de la llei de dependència i en defensa d'un sistema públic de cures digne i universal.
5: Pues bueno, de este pleno yo destacaría dos puntos importantes. Una, que hemos aprobado la licitación de las escuelas Bressol de la ciudad, una licitación que vuelve a mejorar las condiciones de la educación 0 a 3 de San Andreu de la Barca y que va a repercutir sobre la calidad y el cuidado de los niños y niñas de la ciudad. En concreto, en 3 años llevamos ya inyectados 460.000 euros en las Bressol de la ciudad, y eso sin duda yo creo que a medio y a largo plazo lo vamos a notar. Y la segunda cosa importante es que en Comú Podem hemos presentado una moción que es una moción de apoyo a la tramitación de la reforma de la ley de la dependencia. Es una moción que nos ha pasado la plataforma para la autonomía y la vida digna, y de lo que se trata es que lo que está pasando con la ley de la dependencia es muy grave. Nos estamos encontrando con que las personas dependientes mayores están con un año de lista de espera para acceder a la valoración de la dependencia y, por lo tanto, poder acceder a los recursos básicos como el cuidado en casa, las residencias, y que además ese cuidado está recayendo sobre las familias, que hablamos de cifras tan graves como de 33.000 personas muertas esperando pues que se resuelva el expediente. Entonces, bueno, hemos traído una moción que curiosamente han apoyado todos los grupos municipales, excepto uno, adivináis quién, pues os lo podéis adivinar fàcilment.
0: Valoracions dels diferents portaveus polítics en presència en el plenari municipal. Recordem que en aquest ple no hi va ser la portaveu del Partit Popular. I la crònica del ple municipal del mes de maig, també disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
6: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Anem amb d'altres qüestions. Després d'haver fet el resum i la crònica del ple municipal d'aquest dijous, a continuació parlem de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, que reivindica la formació professional com una via amb alta inserció laboral. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
7: L'Institut El Palau ha obert el període de preinscripcions pels cicles de formació professional de grau mitjà i grau superior del curs 2026-2027. Hem parlat amb el cap d'estudis de formació professional al centre, Oriol Balcells, que reivindica aquests graus com una opció formativa amb una elevada inserció laboral i cada vegada més demandada entre els joves.
8: Destacaríem sobretot la gran oferta que tenim tant de grau mitjà com de grau superior. De grau mitjà tenim dos cicles que van iniciar el curs passat, el d'àmbit sanitari i el de farmàcia, que aquest serà el segon any que s'està fent, i a part dels altres de grau mitjà que ja estan plenament consolidats. I de grau superior tenim l'oferta de tres cicles formatius que segueixen les especialitats de grau mitjà cap al superior.
7: El Palau és l'únic centre educatiu que ofereix aquest tipus de graus en el municipi. Com afronteu aquesta demanda continua d'alumnes que volen venir en el vostre centre?
8: Bueno, s'afronta tenint una alta preinscripció, i això és important. Sí que és cert que la preinscripció que tenim no tota és d'aquí Sant Andreu, sinó que ve molta gent de fora, perquè el Palau fa molts anys que està fent cicles formatius i ja és un centre reconegut al Baix Llobregat Nord. Per tant, tenim molta gent que ve de fora, però sí que és cert que, per sort, també tenim molts alumnes que ens venen dels altres centres de Sant Andreu, i això s'agraeix.
7: Parlant dels graus que teniu, quina oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior ofereix actualment l'Institut del Palau?
8: De grau mitjà ofereixen 6 cicles formatius. Hi ha el de gestió administrativa, tenim el de gestió administrativa, perfil professional, àmbit sanitari, que aquest és nou de l'any passat, tenim el d'instal·lacions elèctriques i automàtiques, el de soldadura i caldereria, mecanització i farmàcia i parafarmàcia, que aquest també és nou de l'any passat. I de grau superior tenim el d'administració i finances, el d'automatització i robòtica industrial i el de motlles i matrius.
7: Les preinscripcions van iniciar el 26 de maig, que és recentment. Quina demanda heu tingut en aquest període curt?
8: De moment estem força contents, perquè de grau mitjà, dels 6 cicles formatius, 4 ja han superat els 30 alumnes. Per tant, això vol dir que hi ha més demanda que no pas places, això amb 4. I en el grau superior encara no hem arribat aquí, però més o menys ja arribarem. Tenim temps fins dilluns. No, encara queden uns dies, però esperem que sí que ho omplim tot.
7: Què passa si hi ha més alumnes que places? Com es gestiona? Com funciona per la gent que faci la prescripció, m'invento, en el de gestió administrativa, dius, i hi ha 30 places i hi ha 60 alumnes?
8: Existeix la nota de tall. Llavors, si hi ha més alumnes inscrits que oferta de places, s'ordena tot per la nota de tall amb què provenen. Els alumnes poden venir o bé de l'ESO o bé del grau bàsic, que això seria un percentatge, o venen d'un PFI o venen d'un certificat de professionalitat. Llavors, depenent de la via en què han accedit al grau mitjà, s'ordena per nota. I llavors entren els que tinguin millor nota. Llavors, l'últim de la llista és el que es diu la nota de tall. Les notes superiors a aquelles són els que entren a dins el cicle formatiu. Els que estiguin per sota, malauradament, no.
7: Parlant de perfils, quin perfil d'alumnat acostuma a triar la FP aquí en el Palau i quines sortides professionals hi pot trobar?
8: El tipus d'alumnat és, bueno, alumnat que vol aprendre un ofici, això sí, perquè la formació professional acaba sent això, aprendre un ofici. Sortides professionals, clar, la cosa positiva que tenim aquí és l'ambient industrial, tot aquest entorn industrial que tenim aquí al nostre entorn, tant d'aquí Sant Andreu com de municipis propers. Perquè de grau mitjà, un terç dels alumnes ens venen de Sant Andreu, tota la resta ens ve de fora Sant Andreu. Llavors, clar, és important tota la gent que ve i també entendre tot el moviment que hi ha d'alumnes que venen i bueno, quan arriben i quan marxen. Això què vol dir? Que tot aquest entorn industrial, tant de Sant Andreu com dels municipis d'origen dels alumnes, és important per les sortides que puguin tenir.
7: Sovint parlem molt de la importància de la universitat, però cada vegada estan guanyant més pes els graus mitjans i graus superiors. Balcells ens ho explica.
8: Durant molts anys potser s'ha vist amb mala imatge anar a l'empresa a treballar, anar a un polígon industrial a treballar, segurament s'ha vist amb mala imatge, però és la base de qualsevol cadena de producció, qualsevol procés de fabricació. I ara la indústria també s'ha actualitzat i s'ha modernitzat molt. Per tant, no és una cosa lletja haver d'anar en un polígon a treballar. No ho és, no ho és. Per tant, suposo que sí, que durant uns anys s'ha dit o s'ha intentat dir que la universitat, i que sí, que et guanyes la vida amb la universitat, no diem pas que no. El que passa que amb la formació professional també te la guanyes. I hi ha gent, tenim alumnes que han fet el grau mitjà, han passat el grau superior i que han anat a la universitat. Llavors, una cosa no treu l'altra. Un alumne pot agafar la via de la formació professional i acabar la universitat. No passa res. No passa res. Un alumne pot agafar la via del batxillerat i anar a la universitat. Vull dir, fer formació professional no vol dir no fer universitat. No, no, no. És un camí, potser una mica més llarg, però que pots arribar a la universitat una cosa no treu l'altra.
7: Mm-hmm. Sovint, de fet, es parla de que hi ha una sobretitulació del jovent que té molts graus universitaris, però falten tècnics. Vosaltres, que esteu al centre, al Palau, en un entorn que comentaves envoltat d'indústria, heu notat aquesta demanda de professionals tècnics que us demanden?
8: Sí, totalment. De fet, el centre té una borsa de treball de les empreses que tenim contacte. És a dir, a la formació professional és obligatori fer una estada a l'empresa, fer pràctiques a l'empresa, llavors tenim molt contacte amb diferents empreses. Quan aquestes empreses necessiten de gent per treballar, ens envien les ofertes. Per tant, sí, tenim diferents ofertes de feina de tècnics perquè fan falta. Sí. A més, també perquè l'edat dels treballadors, molts ja es van jubilant i han d'entrar sang nova dins de les empreses. Per tant, ara és un bon moment, perquè realment la curva, no?, o l'edat, diguéssim, dels treballadors ho tenim així.
7: Tornant al centre, al Palau, quines avantatges d'estudiar aquí, FP?
8: Avantatges n'hi ha força, sobretot si els alumnes són d'aquí Sant Andreu, sobretot és la proximitat, no? Però també tot el llegat que tenim d'anys i anys de fer la FP aquí a l'institut, això sí, perquè ja tenim força experiència. Participem en diferents projectes. De fet, l'últim projecte que hem participat és un projecte del Ministeri que vam aconseguir un robot de soldadura, que ho vam fer amb tres altres centres, un centre de Zamora, un centre de Saragossa, un centre de Tarragona i nosaltres, i vam aconseguir un robot de soldadura. Vull dir que és un centre que participa en moltes coses. Llavors, tot l'ensenyament que s'intenta fer a dins del centre és orientat de cara al que hi ha a la indústria. Amb els anys que tenim d'experiència, això ja ho hem anat aconseguint, i també tot el tema de l'entorn industrial, que fa que la sortida professional pugui ser més fàcil o més fàcil. Sí.
7: Les pràctiques llavors juguen un paper important, no?, en aquests graus mitjos i superiors.
8: Sí. Les pràctiques és un paper essencial. I de fet hi ha les dues modalitats de pràctiques. Tenim el que es diu la dual general i la dual intensiva. La dual general serien 515 hores, menys hores a l'empresa, però la dual intensiva ja és el tema de fer les 1.000 hores a l'empresa, i llavors l'alumne ja rep una petita retribució econòmica. Per tant, quan estem parlant de grau mitjà, estem parlant d'alumnes que tenen 17 anys, 18 anys, i ja reben una petita retribució econòmica per anar a l'empresa a treballar. I són alumnes que feia un any i mig o dos que estaven a la ESO. Per tant, hi han sortides professionals, sí.
7: I és una realitat que hi ha molts alumnes que després de les pràctiques sí queden treballant?
8: Sí, n'hi ha que sí. Sí. N'hi ha que sí. No vull dir tothom, perquè diria una mentida, tots no, perquè n'hi ha molts que volen seguir estudiant. I per nosaltres, com a centre educatiu, clar, no li direm que no. això sí. Però sí que hi ha molta oferta. I realment l'alumne que s'ho treballa i que vol treballar troba feina. Això sí.
7: Per les famílies o alumnes que encara tenen dubtes o estan pensant, què els diria per animar-se a informar-se sobre l'FP d'aquí del Palau?
8: Doncs que qualsevol dubte que tinguin que es posin en contacte amb nosaltres i que facin la preinscripció quan més aviat millor. La preinscripció tampoc obliga res. t'assegura, tu tens la plaça i si no et matricules no passa res, però el que passa és que com a mínim que tinguin alguna cosa. I si qualsevol dubte que tinguin, que es posin en contacte. Sí.
7: Mm-hmm. Un cop acabat aquests graus mitjans i superiors, quines opcions tenen els estudiants? Incorporar-se al món laboral, continuar estudiant o accedir a la universitat? Quins són els camins?
8: Si és el camí de seguir estudiant, un cop s'ha acabat un grau superior, poden anar a la universitat, o hi ha el que es diuen els cursos d'especialització, que són uns cursos d'un any que t'especialitzen d'una matèria del grau superior. Això aquí no ho fem, però hi ha aquesta sortida. I si no, hi ha el món laboral. O fer un altre grau superior d'una altra especialitat. Això sí.
7: Recentment també heu fet les portes obertes. M'agradaria preguntar quina resposta heu tingut de la gent.
8: Vam tenir molt bona resposta. Ho vam fer al gimnàs i he de dir que ens va quedar petit el gimnàs. Vam preparar unes 120 cadires, pensant doncs, que ja n'hi hauríem prou, i va començar tota una arribada de gent, va començar a entrar, i vam haver de preparar el doble, vull dir que gairebé 250 persones van venir. Molt contents, molt satisfets de que un dimecres a la tarda hi hagués tantíssima gent per voler informar-se i conèixer dels cicles formatius que fèiem aquí. Les portes obertes van ser de grau mitjà i de grau superior, i a principis de maig vam fer les de PFI i grau bàsic, i que també va venir força gent.
7: L'Institut del Palau recorda la importància de fer la preinscripció per assegurar-se plaça de cara a l'any vinent.
8: La preinscripció, bé, acaba el dilluns dia 1 de juny. Tenen temps fins a les 12 de la nit. És telemàtica, la preinscripció. A la pàgina web de l'Institut trobaran l'enllaç per entrar-hi. I després, res, que ho facin, qualsevol dubte que tinguin, aquí els podem ajudar, però que tinguin en compte que és fins al proper dilluns.
7: Actualment l'Institut del Palau és l'únic centre del municipi que ofereix estudis de grau mitjà i grau superior, consolidant-se com un referent en l'àmbit de la formació professional. Des del centre remarquen també la importància de les pràctiques en empresa i les possibilitats de continuïtat acadèmica que ofereixen els cicles, tant per incorporar-se al món laboral com per seguir estudiant.
0: I de l'Institut del Palau parlem de la Fira de la Primavera. Sant Andreu de la Barca va celebrar el passat cap de setmana una nova edició de la Fira de la Primavera. Ara, a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a través de la plataforma Participa 311, fins al dia 8 de juny està oberta l'enquesta de valoració de la 14a Fira de la Primavera. A Ràdio Sant Andreu vam realitzar una àmplia cobertura dels diferents actes de la Fira de la Primavera, cobertura que està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, a més de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també les informacions a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Pràcticament al punt de finalitzar la Fira de la Primavera vam parlar amb el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.

0: La Fira de la Primavera ha consolidat l'èxit de participació i ha reforçat el comerç local de Sant Andreu de la Barca. Segons paraules del regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que ha fet una valoració de molt positiva, especialment pel que fa a la participació del comerç local, l'afluència de visitants i també l'èxit de les activitats programades a l'esplanada.
1: La primera valoració, així en calent, perquè encara estem escoltant, no?, com està acabant aquesta Fira de la Primavera a l'esplanada, és molt positiva, primer pel comerç, perquè ha estat més present que mai el comerç de Sant Andreu de la Barca, que recordem que al final és una fira comercial, i hem tingut més que mai doncs, els expositors del comerç de Sant Andreu al carrer fent aquest sobreesforç, però entenent que al final és una oportunitat també per donar-se a conèixer i per mostrar els seus serveis i els seus productes i fer-nos entendre que aquí tenim de tot a Sant Andreu de la Barca i que al final podem aprofitar aquesta oportunitat de tenir aquest comerç tan increïble a Sant Andreu per fer les compres, fins i tot no marxar, perquè tenim de tot a Sant Andreu, i aquesta sobirania, diguéssim, comercial que tenim a Sant Andreu gràcies a l'oferta extraordinària que tenim, doncs aprofitar-la i fer gala, no?, de poble, i també, per què no?, des d'un punt de vista individual, no?, també ser una mica objectius, no?, el fet de poder comprar a casa nostra també és un luxe, perquè ens evita, no?, ens estalvia anar fora amb tots els costos associats que això té. Llavors, fer comerç a Sant Andreu és fer vida, és fer ciutat, i aquesta Fira de la Primavera el que pretén és un aparador perquè totes i tots siguem conscients d'aquest ecosistema meravellós que tenim de comerç. Això per un cantó. Per l'altre cantó, doncs tota la part que també acompanya, no?, que integra aquesta Fira de la Primavera amb aquesta edició, doncs també crec que ha funcionat prou bé. Ja tindrem temps per fer les valoracions i els tancaments més objectius, també amb l'enquesta pertinent, però he estat testimoni de primera mà també, no?, com estaven les tardes, com estaven les nits, plenes a l'esplanada, la magnífica resposta de Sant Andreu i la gent de fora de Sant Andreu, que també ha vingut a gaudir de la proposta cultural, musical, de restauració que hem tingut, i francament molt content.
0: Part gastronòmica, aquí a l'esplanada ha funcionat molt bé aquests 3 dies de Fira de Primavera, des del primer dia fins avui diumenge.
1: Sí, era una part molt important, perquè al final és aquest complement, aquest pol d'atracció també per poder fer les teves compres i després passar una bona estona en família o amb amics o amb la teva parella o amb qui sigui, no? I aquesta proposta també cultural, musical, no?, que hem ofert per, intentant també per totes les edats, també amb propostes locals, com vam tenir el divendres, no?, d'artistes locals, intentant això, trobar aquest ventall, no?, de població de target que se senti interpel·lat amb aquesta oferta també de musical i de cultura a l'esplanada. Penso que ha estat molt ben rebuda. Haurem de fer números, però pel que em comenten els restauradors, ha estat rècord. Jo he vist les cues no molt grans, perquè al final eren 4 restauradors els que estaven operant aquest any, gràcies a les enquestes de l'any passat que ens deien que havíem de reforçar aquest àmbit de la restauració, i les cues no eren gaire llargues, però eren constants. O sigui, sí que veia que hi havia moltíssima gent, estaven totes les taules plenes, i el concert estava tota l'esplanada plena. Vull dir, fa un goig i un orgull veure això, veritablement, que et sents orgullós de pertànyer a Sant Andreu de la Barca i de poder ser també facilitador doncs, d'aquesta fira.
0: Important també les entitats, no?, que també solen participar les entitats en moltes activitats.
1: Sí, les entitats que formen part també d'aquesta equació a la Fira de la Primavera han estat presents, també han pogut explicar els seus projectes, apropar-se a la ciutadania, també fer les seves actuacions, no?, com ara mateix les estan fent, també per un dels tresors que tenim també a Sant Andreu de la Barca, no?, que és aquest teixit, aquesta vida de les entitats, que és una de les coses que ens donen personalitat a Sant Andreu de la Barca, i que veritablement és un dels grans tresors, com d'altres, els esports, el fet de la cultura, de que la gent surti al carrer, no? Tenim moltes connotacions que ens fan ser una població única, no? I que esdeveniments com aquests al final surtin bé, no perquè el govern ha estat prou hàbil potser per oferir-lo, sinó perquè hi ha una resposta de la ciutadania. Això no ho fem només des d'una part, ho fem des de totes les parts, és un treball d'equip. i molt content, la veritat.
0: Ara valoració, no? Es presentarà l'enquesta de valoració i la ciutadania valorarà aquesta fira de la primavera.
1: Sí, com sempre, des de govern, des de que vam començar, amb aquesta dèria, diguéssim, sana de la participació ciutadana i d'intentar copsar sempre que fem una cosa, fem una fira important o fem un esdeveniment important, trobar aquell feedback, aquell retorn de la ciutadania, doncs veurem també com surten aquestes enquestes i ens ajudaran per reajustar i fer cada vegada les propostes millors, no millors en el sentit conceptual, sinó en el sentit realista del que vol al final la gent, que és el que importa.
0: Valoracions al regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, d'aquesta nova edició de la Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca, l'any 2027. Nova edició, a motiu d'any d'eleccions, la Fira de la Primavera s'avançarà a mitjans del mes de maig.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisió, és la nova obra de teatre de Teatre Andreu, celebrant aquest any també els 40 anys d'història. Veurem un musical en el Teatre Núria Espert, estem amb el Simón Bellido, que és el director d'aquesta obra. Simón, nova obra, i en aquest cas un musical.
3: Muy buenas, pues sí, es una, como nos gusta llamarla, una obra con canciones, porque, bueno, es... durante toda la obra van a salir unas canciones inéditas, está basado en Eurovisión, con lo cual, si está basado en Eurovisión, canciones tiene que haber.
0: Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisió. Aquest any ha hagut polèmica amb el Festival d'Eurovisió, però vosaltres heu tirat endavant aquest projecte d'aquest musical que es basa, en certa manera, en Eurovisió. Què ens pots explicar d'aquesta història que podrem veure en el Teatre Núria Espert?
3: Pues bueno, lo primero es que como este año, como has dicho, no teníamos, no lo retransmitíamos Eurovisión por el boicot que hemos hecho, que estoy a favor de él, pues toda la gente que se ha quedado con ganas de ver el festival, pues mira, tiene la oportunidad de venir a ver algo relacionado con Eurovisión. Y la historia, así que pueda contar, que yo soy muy propenso a dar spoilers y voy a intentar que no.
0: Por eso estamos aquí.
3: Es... el sueño de un grupo por participar en el concurso, en el Festival de Eurovisión. Entonces, pues ahí hay de todo.
0: ¿El grupo son Los Casetes?
3: Sí, Los Casetes, porque así daba también pie a que... Es que son muy frikis, ¿vale? El grupo que de esto es muy friki y entonces, pues, no sé qué se me ocurrió para el de esto, pues Los Casetes.
0: Quant de temps porteu assajant aquesta obra des de que vas crear la o vas pensar la idea a després anant desenvolupant i finalment a l'estrena?
3: Vale, esa me gusta que me hagas esa pregunta. Pues oficialmente llevamos, vamos a decir desde septiembre, ¿vale? Pero realmente llevamos desde febrero del año pasado, lo que pasa que al principio pues nos lo tomábamos más en plan taller, hacíamos ejercicios de improvisación antes de empezar los ensayos, y una vez ya teníamos terminada la obra, pues entonces ya nos pusimos en serio. Ya cuando teníamos fecha de estreno, ya a full ensayos y mucho trabajo.
0: Tu has creat l'obra, has creat el guió també, dirigeixes també l'obra. I quanta gent tindrem aquí a dalt de l'escenari del Teatre Núria Espert?
3: Pues como todas las obras, la familia de Teatre Andreu siempre crece, ¿vale? Se han incorporado nuevos miembros. De Teatre Andreu seremos unos 20 y algo. Luego, además, contamos con la colaboración de la Escuela de Danza de Martorell, Spy Danza, que las coreografías son a cargo de Carmen Bea, la profesora de la escuela, y las chicas de baile, o sea que, entre todo, pues llegaremos a unas 30 o 40 personas.
0: No está malamente, ¿eh?
3: No, para nada. Lo que pasa es que gestionar tanta gente es duro.
0: ¿Y hay nervios de cara a la estrena?
3: Muchas, pero como en todo, como siempre, porque, bueno, quieres que salga lo mejor posible, pero bueno, nos quedamos con que en el camino nos lo hemos pasado súper bien.
0: Bé, com un dels protagonistes tenim un dels veterans, no?
3: Sí.
0: Simón, tenim el Joan Navarro.
3: Sí, sí, es el descubrimiento estrella. Bueno, no descubrimiento, porque ya lo habíamos visto actuar, pero el peso que tiene Joan en la obra es espectacular.
0: Tenim també aquí el Joan Navarro, membre líder de Los Casetes.
4: Sí, Nosaltres som els Cassetes i volem cantar a Eurovisió.
5: Ho aconseguireu? O seria un spoiler?
4: Pues ara ben bé no t'ho sabria dir. La veritat és que el nostre somni és arribar, el nostre somni és representar el nostre país i, ostres, tant de bo que arribem.
5: Ara que has escoltat aquestes paraules del Simón Bellido, el director de l'obra, el creador també d'aquesta obra, que ha parlat tan bé de tu, què li respons?
4: Bueno, que, no sé, és una mica massa, no? Potser, Simón. Soc d'un grup de gent que ens vam incorporar fa més o menys 8 o 9 anys a la companyia, amb el José Luis, amb el Carlos, molta altra gent. Ja portem unes quantes i més o menys ja comencem a saber de què va això del teatre. I, bueno, aquesta és una oportunitat, en el meu cas, per donar una mica un pas endavant i provar això del protagonisme.
5: Protagonisme i, a més, un musical.
4: Bueno, sí, podem dir que sí, un musical on nosaltres podrem explotar les nostres virtuts de cant, de ball, i on tothom sortirà d'aquí segurament molt i molt impactat.
5: Positivament parlant, no?
4: Evidentment.
5: Ha estat complicat assajar aquesta obra o practicar les coreografies, cantar?
4: Ha sigut molt complicat, molt, molt complicat. Molt complicat perquè... som un grup de gent, com dèiem, que portem un temps fent teatre, però tampoc som molt, molt, molt experimentats. Això li hem afegit el tema de cantar i ballar, que nosaltres no tenim cap tipus de formació. I hi ha molta gent jove que s'ha incorporat i que, bueno, qui més, qui menys, jo crec que sortirà una cosa molt, molt digna.
5: L'objectiu segurament que deu ser aconseguir els 12 punts del públic, no?
4: Evidentment. Comptem amb els 12 punts del públic.
5: I Ja d'entrada.
4: O sigui, això... Jo ja conto segur.
5: També tenim a Montse Milian, que fa el paper de Patricia Lamode. Modista?
6: Sí, modista, dissenyadora, però amb un gust un tant peculiar. Ja ho veureu.
5: Què vol dir això de peculiar? Aquí hem de saber més coses.
6: No, per saber-ho heu de venir a veure l'obra. El 30 i el 31 de maig.
5: 30 i 31 de maig, aquí en el Teatre Núria Espert, amb l'obra de Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisió. Parlàvem això de com han estat els assajos d'aquesta obra, si han estat complicats o no.
6: Sí, han estat complicats, però bueno, també ens ho hem passat molt bé. Hem tingut moments de diversió, de riure, d'enfadar-nos, d'agobiar-nos, però bueno, val la pena.
5: Això és el teatre, no?
6: El teatre és com una família. Hi ha moments de tot.
5: Simón, en què t'has inspirat amb aquests personatges que has creat? Per exemple, amb Patricia Lamode, amb el personatge que fa el Joan Navarro.
3: Doncs, Patricia Lamode ho tinc clar perquè vaig veure fa molt de temps una persona a TikTok que es diu Miss Papelicos, que es fa uns outfits massa estrafalaris, però que tot junt li queden bé. I com necessitàvem un personatge així, doncs vaig dir, doncs aquest Miss Papelicos ha de ser la Montse.
5: I per tant, aquí ha sorgit de Patricia Lamode, no?
3: Sí, Patricia Lamode és que no ens deixarà indiferent.
5: Doncs serà dissabte i diumenge, doble representació, venda d'entrades s'està anant força bé.
3: Sí, diumenge està bastant ple i dissabte encara queden entrades, però... No sé, tenim forces esperances de que vagi tot bé.
5: Sobre Eurovisió, què recordeu vosaltres? Què és el que més us agrada d'Eurovisió?
3: Doncs jo tinc el record més fixe que tinc d'Eurovisió va ser el 1995, quan va cantar Anabel Conde El Vuelve Conmigo. I vam quedar als segons. Sempre tinc a la memòria aquesta cançó.
5: El teu cas, Montse?
6: Jo el record que tinc d'Eurovisió és que quan érem petits, els veïns d'on vivíem ens reunien tots en una casa i vèiem tot el festival junts. I era superxulo, perquè ens ho passàvem superbé, i sobretot quan arribava l'hora de les puntuacions. Allò era lo más.
3: El Guayomini.
5: 12 points.
3: Guayomini, 12 points.
5: Joan, el teu record d'Eurovisió?
4: Pues el meu record igual, jo recordo de petit això, juntar-nos la família, el dia del Festival d'Eurovisió era un dia de, pues això, de trobada, de veure tota la família junts al festival i bueno, ens ho passàvem força bé, la veritat.
5: Esperem això, que les famílies vinguin a veure aquesta obra de 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisió. Abans de finalitzar l'entrevista, teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar aquelles persones que encara estiguin dubtant de si venir o no.
3: Doncs hem fet una història que no deixarà indiferent i que farà que risas sense control i que quan surtin d'aquí sortiran cantant les cançons que en posarem.
5: És una amenaça, això?
3: Sí, en tota regla.
6: Si us agrada les cançons, us agrada ballar i us agrada divertir-vos, veniu a veure el 30 al 31 de maig l'obra 1, 2, 3, canta otra vez.
4: Doncs això, si voleu passar una bona estona i que això us surti per menys que un menú del McDonald's, aquí estarem el 30 i 31 de maig al Teatre Núria Espert.
5: Amb publicitat inclosa, acomiadem aquesta entrevista, que us vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
5: I aquest diumenge és el Dia Mundial sense Tabac a Sant Andreu de la Barca. Els actes es van avançar una setmana. A motiu de la Fira de la Primavera es va fer el sorteig dels 800 euros entre totes les persones que han passat per la consulta de deshabilitació tabàquica de Sant Andreu de la Barca i han aconseguit finalment deixar de fumar. Una consulta que, per cert, porta ja 20 anys a la ciutat. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabilitació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
7: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
5: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
8: Doncs...
5: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
8: Paula.
5: Paula, explica'ns.
8: Doncs volíem representar que independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
9: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
5: Molt contentes pel premi, suposo, no?
9: Sí.
8: Sí. Ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
5: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine, vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
10: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
5: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
11: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors he guanyat doncs qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat que tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
5: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de desinhibició tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
12: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no?, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no?, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
0: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
13: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los.

0: Recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè... Com diu la Jessica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
1: Tota la informació sobre la Fira de la Primavera està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Posem per i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.

Fins aquí l'histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Santander de la Barca ha presentat el seu projecte, el Pla de Barris, una iniciativa estratègica que preveu una inversió superior als 16,7 milions d'euros per transformar els barris de la Solana, el nucli antic i el centre. Es tracta de la primera vegada que el municipi es presenta aquest programa impulsat per la Generalitat de Catalunya, orientat a reduir desigualtats territorials i millorar també la qualitat de vida en zones urbanes vulnerables. El projecte ambiciós contempla 37 actuacions a desenvolupar entre els anys 2026 i 2030. El pla es basa en una diagnosi prèvia que identifica problemàtiques com l'envelliment del parc d'habitatges, la manca d'espais verds i la necessitat de millorar l'espai públic. De moment, és una candidatura que s'ha de presentar a la Generalitat de Catalunya, que és qui finalment aprovarà o no la inversió de 16,7 milions d'euros. El Pla de Barris s'estructura en tres grans àmbits d'actuació. El primer, centrat en les transformacions físiques, concentra gairebé la meitat del pressupost, 8,35 milions d'euros. Inclou millores en carrers, rehabilitació d'edificis i renovació d'infraestructures. El segon eix, dedicat a la transició ecològica, preveu una inversió de 4,18 milions d'euros per incrementar el verd urbà, fomentar l'eficiència energètica i adaptar els barris al canvi climàtic. Finalment, en l'àmbit sociocomunitari, amb una dotació similar, impulsarà accions per reforçar els serveis socials, educatius i la cohesió veïnal. Entre les actuacions més destacades hi ha la remodelació del Parc de la Solana, la creació d'un eix verd a la ciutat, la millora de l'enllumenat públic, la rehabilitació d'edificis i la reurbanització d'espais com la plaça del Teatre. El projecte també preveu la reurbanització de 20.000 metres quadrats d'espai públic, la creació de nous espais verds i refugis climàtics, així com mesures per reforçar el comerç local. Sobre el Pla de Barris i la seva candidatura, n'hem parlat amb els portaveus dels diferents partits polítics en presència al plenari municipal de Sant Andreu de la Barca, a més de l'alcalde Marc Girbet.
1: Serà molt important per la ciutat. Si em tornes a demanar ara una paraula, et diria ambició. Aquesta candidatura el que vol és ambicionar Sant Andreu de la Barca perquè cada cop la ciutat generi més orgull, generi més sentiment de pertinença i transformi més ràpidament els seus espais, que en alguns casos poden estar degradats. Amb aquesta candidatura, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, si agaféssim un símil futbolístic, està jugant a la Lliga dels Grans, és a dir, de grans ciutats, de ciutats com Santa Coloma de Gramenet, com Cornellà, com Sant Boi, com Hospitalet. És a dir, són grans ciutats les que apliquen en aquestes transformacions tan grans. Estem parlant de 16 milions d'euros que s'han d'executar entre l'any 2026 i 2030, per tant, en un horitzó, diguéssim, de curt mig plaç, però és que, a més, a l'àmbit, diguéssim, d'actuació, estem parlant de reurbanitzar 20.000 metres quadrats de Sant Andreu de la Barca. Per tant, és un repte majúscul que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca se sent amb la capacitat de jugar en aquesta Lliga dels Grans i de transformar o de posar l'accelerador perquè aquesta transformació arribi amb més força que mai a Sant Andreu de la Barca. I sobretot, no només estem o ens dedicarem a moure totxo, a moure terres, a transformar físicament, sinó que a més hi haurà una transformació ecològica sostenible en molts àmbits dins d'aquestes 37 actuacions que es deriven en moltes altres subaccions, i a més tindrem també una acció sociocomunitària, és a dir, treballar per lo social, treballar per les persones, amb gairebé 5 milions d'euros que aniran dedicats tant a la transformació com amb la transformació ecològica, com amb la transformació sociocomunitària, i amb més de 8 milions que aniran destinats a la transformació física, no?, de la ciutat. I això el que ens genera i el que li vull traslladar a la ciutadania és aquesta ambició que té l'Ajuntament, que té el govern, i en definitiva que darrerament, en els últims anys, està tenint Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca s'estan obrint nous comerços, s'estan transformant i estem obtenint noves ofertes. Per tant, aquest dinamisme econòmic, dinamisme social, també s'estan creant noves associacions de veïns, noves entitats, es fan moltes activitats al carrer, moltes més de les que es feien abans. Per tant, ambicionar tot aquest moviment que la ciutat, que el teixit, diguéssim, associatiu, social, econòmic de Sant Andreu de la Barca s'està produint, el que fa aquesta candidatura és posar la cirereta a aquesta gran transformació que Sant Andreu vol liderar dins del seu territori, dins de les seves expectatives de futur i, evidentment, amb un lideratge clar de l'equip de govern i de l'Ajuntament, perquè creiem que hem de ser els precursors, els motors de que aquest canvi arribi.
0: Es va fer la presentació en el Centre de Recursos Associatius fa unes setmanes. També des de l'Ajuntament també s'ha obert un període on els ciutadans han pogut dir la seva, per tant, un procés participatiu vinculat a aquest pla de barris. Tenim ja els resultats. Quines han estat aquests resultats o aquestes opinions de la ciutadania envers a les prioritats d'aquest pla de barris?
1: Un dels ADNs del nostre govern i, en definitiva, del que com a ajuntament o administració volem traslladar és la participació ciutadana. És a dir, que els ciutadans, més enllà del que puguem planificar des de l'Ajuntament, també puguin dir la seva, no? I també ens puguin aportar la seva visió. Aquesta visió són indicadors importantíssims per nosaltres després poder conformar el conjunt d'actuacions que no només el pla de barri, sinó totes les decisions municipals implica, no? Els resultats d'aquesta enquesta ens han pogut dir que com a, diguéssim, prioritats en actuació en la via pública venen a ser tot el que és la renovació de la xarxa d'aigua i, evidentment, controlar les fugues que puguem tenir en aquesta xarxa, amb gairebé un 60% de les prioritats o de les persones que volen. L'altra és una millora de l'enllumenat públic, amb un 47%, i també la reurbanització i pacificació de carrers, molt important, eh? Quan renovem un carrer, la gent el que ens està dient és que tinguem en compte, sobretot, el que és la mobilitat peatonal, vianal, perquè les persones han de ser els protagonistes dels espais. I en quant a accions que tenen a veure amb el verd, amb les accions, amb les actuacions ambientals, doncs ens diuen que volen la naturalització, la consolidació d'infraestructures verdes urbanes, és a dir, de poder guanyar aquest verd al gris, no? que explico sempre, amb un 46%, gairebé una gran majoria. També busquen o busquem, i per tant anem molt en línia la ciutadania i l'Ajuntament, aquests corredors verds, aquests itineraris saludables que barregin verd i també acció, diguéssim, esportiva, esport saludable, per tant també amb una part molt important de les persones que creuen que això també s'ha de reforçar en l'entorn també fluvial del riu Llobregat. I per finalitzar, una de les qüestions dels quals crec que ho hem parlat molt abastament en les també darreres entrevistes és de quina manera convivim amb l'espai públic i per tant tot el que és residus, civisme, és una part molt important que també la ciutadania posa com a punt important. I ja per acabar, tot el que té a veure amb el suport social i la lluita contra la solitud, un dels projectes, diguéssim, capdals amb una immensa majoria és aquest projecte Radars per detectar la solitud no desitjada o aquelles persones que viuen soles puguin ser objecte, diguéssim, d'un seguiment, d'un acompanyament per part no només dels serveis públics, sinó dels serveis comunitaris, és a dir, dels comerciants, de les associacions de veïns, de les comunitats de veïns, per tant, posar en marxa, diguéssim, aquesta gran feina comunitària perquè la gent no se senti sola. I una de les qüestions que estàvem treballant i espero que en breu o durant aquest any pugui veure la llum és aquest aprofitament dels excedents del menjar escolar, no? I això és importantíssim perquè hi ha un excedent, diguéssim, que es tira, que es rebutja i per tant l'Ajuntament el que vol és posar-lo en circulació i ja estem parlant amb les diferents empreses que lideren els menjadors escolars perquè això sigui una realitat el més aviat possible. Per tant, el que ens ve a dir aquesta enquesta és que ja estem treballant, diguéssim, d'una manera important en els temes que més preocupen a la ciutadania i que precisament el Pla de Barris també li dona aquesta oportunitat de dir-ho, però també de plasmar-ho en actuacions si tant de bo la Generalitat de Catalunya ens otorga a la subvenció a aquesta gran candidatura que presenta Sant Andreu de la Barca.
0: De moment, com comenta, és una candidatura pendent de la seva aprovació. Encara s'ha de presentar aquesta candidatura del Pla de Barris a la Generalitat, que és qui haurà de validar finalment el projecte i el seu finançament. Vostè, en el dia de la presentació, a l'entrevista que després vam fer a Ràdio Sant Andreu, es mostrava optimista o molt optimista davant d'aquesta presentació i de que finalment, segurament, que la Generalitat podria donar el sí a tot aquest projecte. Encara manté, evidentment, aquest optimisme, no?
1: A la vida s'ha de ser optimista. perquè si no ets optimista no aconsegueixes les teves fites, no aconsegueixes precisament el que busques, i el que busquem amb aquesta candidatura és que Sant Andreu, com deia, posi la cinquena i l'accelerador perquè aquesta transformació arribi. I clar que sóc optimista perquè entenc que és algo tan necessari per la ciutat, que la Generalitat de Catalunya otorgui a Sant Andreu la Barca aquesta subvenció de 16 milions d'euros per poder transformar la ciutat, i amb aquest optimisme, il·lusió i ambició hem de portar aquesta transformació a Sant Andreu a la Barca.
0: Sobre el pla de barris hem parlat i hem preguntat als diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
2: Sí, exactament. Aquesta candidatura que vam explicar també a tothom que es va, a entitats i forces polítiques que van voler apropar-se en el CRA quan ho vam explicar, perquè no van ser totes, però sí que és cert que allà explicaven doncs, aquesta postulació, aquesta candidatura històrica per Sant Andreu de la Barca. Recordem que el Pla de Barris és un programa de la Generalitat de Catalunya, no? que el que cerca és reduir les desigualtats territorials i socials entre els diferents barris de les diferents localitats d'arreu de Catalunya, i seria la primera vegada per Sant Andreu de la Barca que estem en aquesta situació, en aquesta casella de sortida, per guanyar la candidatura i poder treure, no?, aquests recursos, aquests més de 16 milions, 16,6 milions d'euros, no?, en aquest cas, 10 finançats per la Generalitat de Catalunya i 6,6 finançats per l'Ajuntament, que seria un impuls, per un cantó, a fites i aspectes que nosaltres ja teníem incorporats als nostres programes, no?, als nostres objectius doncs de mandat, però que sense cap mena de dubte, si arribéssim aquests recursos i guanyéssim aquesta candidatura al Pla de Barris, doncs significarien un impuls, un accelerador, a moltes d'aquelles accions i actuacions que nosaltres ja teníem recollides, no? Bàsicament es vertebra, per no allargar-nos massa, es vertebra aquest pla de barris amb tres eixos bàsics, no?, que són transformacions físiques, no?, que són les transformacions del totxo, diguéssim, les ecològiques i les accions sociocomunitàries, amb un total de 37, no?, actuacions que hem presentat doncs, per aconseguir aquesta candidatura, i penso que serien capdals aquesta candidatura aconseguir-ho, perquè veritablement seria un factor de transformació hiperpotent e històric per Sant Andreu de la Barca, per aconseguir doncs, reduir les desigualtats i també arribar a aquella, doncs, a aquella ciutat, no?, veritablement del segle XXI, com tots es mereixem. No?
0: El portaveu socialista Juan Pablo Veas, en declaracions a ràdio Sant Andreu, ha destacat que el pla de barris és un pla molt important.
3: La llei de barris és molt important. Nosaltres, l'any passat, quan es va presentar la primera edició, vam demanar al govern que es presentés, perquè no es poden perdre oportunitats, i més amb un projecte, amb un programa tan important com és la llei de barris, i que dona molts diners, i que et serveix per transformar espais i barris de Sant Andreu de la Barca, no? I no ho vam fer. No ho vam fer, i nosaltres vam fer unes declaracions públiques dient que aquest govern perd moltes subvencions i perd moltes oportunitats. Ha hagut de tornar més d'un milió d'euros de subvencions per no gestionar bé. I aquesta la va perdre. I van fer declaracions, i el que et deia, la pressió dels mitjans, als 4 o 5 dies de les nostres decles van fer un contracte per encarregar una empresa que fes el projecte de la llei de barris. Aquest projecte de la llei de barris, tant de bo, surti endavant i la Generalitat doncs ens doni aquests diners per Sant Andreu de la Barca. També et dic, és com venen les coses. Estan venent com un projecte de ciutat pràcticament real. Si tu veus tota la maquinària comunicativa que té l'Ajuntament, i a la gent se li ha d'explicar les coses bé. L'Ajuntament està presentant un projecte, i aquest projecte ha de ser escollit per la Generalitat de Catalunya, i que sigui escollit o no farà que sigui viable. Dins d'aquesta campanya informativa que fa aquest govern, explica les coses no amb tota la realitat, explica amb mitges veritats, deixant anar coses, perquè hi ha gent, o crec que pot donar la imatge, que aquest és un projecte que serà realitat. No, aquí s'està treballant una sol·licitud, estàs fent una sol·licitud al govern perquè et doni diners. Tant de bo la llei de barris arribi a Sant Andreu de la Barca, nosaltres feliços.
0: Declaracions del portaveu socialista Juan Pablo Beas a Ràdio Sant Andreu, i ara les declaracions sobre el pla de barris per part d'Antonio López, portaveu de Vox.
4: Podemos ponernos la medallita que fuimos el único grupo de la oposición que nos presentamos, lo cual se nos reconoció y se nos agradeció que estuviéramos. Y yo digo, pero ¿cómo no voy a estar siempre que...? A ver, yo ahora ya, como ya no tengo, como ya no trabajo, que se vayan preparando, porque tengo 24/7, ¿vale? Entonces, ¿cómo no voy a ir yo? ¿Qué? ¿Porque lo presenta el gobierno? Y imagínate que yo estuviera totalmente, bueno, a matar con el gobierno. No, no, yo quiero ir allí a ver lo que me cuenta. Y así lo hicimos. Y posteriormente lo hemos hablado, lo hemos dialogado. O sea que me parece un más que proyecto, ahora mismo es que se gane la propuesta, que se nos considere el mejor o entre los mejores para recibir este dinero. O sea que es un poco, a lo mejor, no sé si es un brindis al sol, ojalá no.
0: Per la seva banda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, destaca que la seva proposta és prioritzar les inversions en cultura.
5: Sí, bueno, yo como siempre te digo, nosotros de números tenemos desde Som, no manejamos muchos presupuestos. De hecho, el tema a trabajar desde Som es los presupuestos. Lo que tenemos claro es ¿qué priorizamos? Eso sí que lo tenemos muy claro. Nosotros, cada gobierno va a priorizar lo que quiera priorizar, no es criticable. Yo simplemente digo, pues, se priorizaron otras cosas, perfecto. Se priorizaron unos murales antes que unos parques, perfecto. Es su manera de actuar. El público, el ciudadano, lo tomará como quiera tomarlo, lo tomará como una buena medida o como una medida, un despropósito o una medida que no era la adecuada. Pero yo pienso que por lo menos nosotros pensamos que priorizar todo esto hacia cultura tendríamos que, el objetivo 2027 sería priorizar cultura.
0: Per la seva banda, la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, ha destacat que caldria prioritzar amb seguretat.
6: Mira, para nosotros lo más importante es la tranquilidad y la seguridad de nuestros vecinos. Entonces, yo creo que la inversión principal sería en seguridad, en limpieza, en la tranquilidad que te tiene que dar pues una buena iluminación para que podamos caminar por cualquier sitio de San Andreu sin esa cosita de que te viene alguien detrás. O...
0: La darrera en valoració sobre la candidatura del Pla de Barris de Sant Andreu de la Barca, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
7: Pues para En Comú Podem, para Podemos, el plan de barrios es mucho más que una subvención. Es una gran oportunidad para que todos esos proyectos que podríamos ir haciendo más poco a poco, porque los recursos de la ciudad son muy limitados y los tendríamos que hacer con más despacio, es una oportunidad para hacer una transformación más profunda de la ciudad, hacerla con mucha más rapidez y con muchos más recursos. Y en ese sentido es una gran oportunidad y por eso nos hemos presentado, porque tenemos muchas iniciativas para modificar la ciudad, que las hemos ido explicando, y en ese sentido es la posibilidad de esos 16 millones de euros en hacer una intervención profunda, tanto a nivel urbanístico, a nivel social, porque hay como tres ejes importantes. Uno es el de la transformación urbana del espacio público, que es el eje que a veces es el que más se ve, pues los corredores verdes que tenemos proyectados que unan el río con la montaña, mejor de las calles, de la movilidad, de la accesibilidad, de pasar de una ciudad dura, de una ciudad de cemento gris a una ciudad más verde, más habitable. Pero después hay toda una vertiente de transformación social, de transformación comunitaria, ¿no? Proyectos de acompañamiento a las familias, programas de Yengran, todo lo que tiene que ver con el apoyo educativo y oportunidades para los jóvenes, reforzar todo el tejido comunitario, todo el tejido de las entidades, ¿no? Que es otra forma, ¿no? Porque la ciudad se transforma de muchas maneras. Se transforma desde lo físico, pero también se transforma desde lo social, desde lo educativo, desde la crianza, desde la educación. Y el tercer eje, que es un eje más de activación socioeconómica, con programas de empleo, con dinamización del comercio local, con actividad más económica en los barrios. Y luego todo el tema de la sostenibilidad, de la transición ecológica. Bueno, es una oportunidad planificada, sobre todo, no improvisada, sino planificada. Hemos tenido que presentar un documento muy complejo y muy trabajado, estratégico, de cómo lo vamos a hacer, de qué implica cada proyecto. Eso es un trabajo, importante, para concursar en esta oportunidad de recursos, y en ese sentido lo vemos como eso, la pregunta que me hacías, y después, ¿no? Y el siguiente año, pues lo vemos como no nos quedamos aquí con todo lo que estamos haciendo, sino que ya vamos a planificar el San Andrés de la Barca del 2021. Del siguiente año, de los siguientes años.
0: Declaracions de l'alcalde Marc Giribet i també dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre la presentació de la candidatura del Pla de Barris, en què vol optar Sant Andreu de la Barca amb una inversió de 16,7 milions d'euros. De moment, com hem dit en repetides ocasions, és una candidatura. Després, un cop presentada, la Generalitat valorarà si finalment concedeix aquesta inversió de 16,7 milions d'euros que ajudaran per transformar els barris de la Solana al nucli antic i també al barri del centre. Un projecte integral que preveu 37 actuacions fins a l'any 2030.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Sant Andreu brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets d'aquest col·lectiu. Avui ens acompanya Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, moltes activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. L'acte central serà el dia 4 de juliol, però abans tenim moltes activitats prèvies, diverses. Principal objectiu de la celebració del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com cada any i sempre, el motiu principal de celebrar aquest tipus d'activitats és, doncs, visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+. En concret, aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, mostrar que som una ciutat compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat, doncs, orgullosa de la seva gent.
0: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
1: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica convoquem aquestes taules participatives per, doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o, com en aquest cas, el 28J. I en aquests espais, doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
0: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
1: Doncs penso que en mostrar, com deia, Sant Andreu com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no? Al final, per mi, aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat, doncs, al comerç local, que són punts també de vida, de teixit veïnal, no?, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
0: De fet, el comerç, com apunta, important en la celebració d'enguany, sempre, sobretot d'enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTB friendly. En què consisteix aquesta campanya?
1: Doncs consisteix en que els comerços que s'assumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió, si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
0: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas als instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
1: Doncs sí, al llarg del mes de juny, doncs, la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació que el que volem és que les joves, doncs, s'apropin, comparteixin amb nosaltres els seus neguits davant aquestes qüestions i continuar, doncs, sensibilitzant les nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
0: Un dels primers actes és el 4 de juny, dijous, a l'Espai Ciutadà contra la violència masclista i també LGTBI-fòbica, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta ocasió els convidats són els castellers de la DROC.
1: Doncs sí, com cada primer dijous de mes, doncs celebrem aquest espai ciutadà davant la porta de l'Ajuntament a les 6 de la tarda per recordar tristament les víctimes per violència masclista del mes anterior, i és un espai on a més, doncs, aprofitem per intentar reivindicar i visibilitzar totes les formes que pot prendre la violència masclista i que en concret en aquest mes, doncs, també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen del mateix punt, que és el patriarcat, i aquí han tingut els castells de la droga bé, doncs, ser els protagonistes d'aquest espai.
0: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits. Serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final del passaport aeronauta, hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys.
1: Doncs sí, perquè al final com intento inculcar és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de l'ecoeducació, l'educació en valors, no? I en aquest sentit, doncs, les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà, i doncs participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Aeronauta, doncs sent-hi presents, doncs, per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
0: I important començar des de ben petits, no?
1: Sempre, sempre, sí. Perquè, com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat, i, bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
0: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum, i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic, i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran tres curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges, doncs, que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs, perquè segur que els hi remouen moltes coses, aquestes tres peces.
0: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està ubicada la ràdio, perquè el divendres 19 de juny tindrem una carpa informativa al matí, i després tindrem el dijous 25 de juny una activitat que s'inclou aquest any, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses. Per tant, a més que la biblioteca també acollirà altres activitats.
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, és que també és quelcom del que ens hem de sentir molt, molt orgulloses, que aquestes polítiques impregnin diferents equipaments municipals, no?, i que diferents serveis també s'assumin a aquest programa d'activitats. En concret, la Biblioteca Aigüestoses, doncs, acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes, i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca, amb, doncs, tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
0: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual, també.
1: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat, i en aquest cas, doncs, no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la de Maris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
0: Doncs interessant, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany, i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
1: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida, i i nosaltres supercontentes de que tant l'Espai Jove amb les polítiques de joventut com el Casal de la Gent Gran s'assumin a activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs, també una tarda de cinema en la projecció de l'Office Strange al Casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Barda Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drac, i bé, al final doncs, el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser d'interès per a la nostra comunitat.
0: Tindrem teatre a càrrec del Centro Cultural Andaluz, serà el dissabte 27 de juny amb l'obra Con M de Mujer.
1: Doncs sí, el Centro Cultural Andaluz aquest any se suma al calendari d'activitats i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs, de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu, i al final és una manera també doncs, de visibilitzar doncs, aquest arrelament dels espais, no? de reunió, els espais de creació, els espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
0: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigües Toses amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, però que és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
1: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat, i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, són famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte, un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats, i també doncs encantades.
0: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+, a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest cas, de sensibilització LGTBI i diversitat afectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
1: Doncs sí, superimportant, perquè
0: és on passem la majoria del temps diari, no?
1: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establiments LGTBI Friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització, hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de més de 50 treballadors estan obligats per normativa a tenir un pla LGTBI pels seus treballadors i treballadores, i per tant el que volem és potenciar el compliment d'aquests plans doncs, amb aquestes formacions que duem a terme en aquest cas.
0: Serà a Escoles Velles, dimarts 30 de juny, 11:15, 10:30 del matí. I acabem doncs, amb el dimecres 1 de juliol, projecció del documental Dolores Guapa, serà a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a càrrec del Centro Cultural Andaluz, i després ja anem, podem dir que l'acte central, que serà el dissabte 4 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
1: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny, també a la nostra biblioteca Aigües Toses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
0: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central a l'esplanada del Mercat Setmanal. En aquesta ocasió, la gran festa.
1: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'Orgull, organitzat juntament amb l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i que, com sempre, és un dia ple de festivitat, però també de reivindicació. Doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droga un altre cop, o l'agrupació cultural Aigües Toses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de dracs que ja desvetllaran, en tot cas, l'agrupació de joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després, festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat, doncs, hi haurà un servei de punt lila, doncs, perquè també les visitants o de la festa, doncs, es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'agrupació de joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de famílies i joves trans de la ciutat.
0: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
1: Exacte.
0: Doncs Javi Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anem amb d'altres qüestions, en aquest cas esportives. El poliesportiu Josep Pla acull aquest cap de setmana la Final Four territorial de Barcelona de bàsquet que disputaran els Sots 20. En té més detalls Joel Carrasco.
2: El Josep Pla acull aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig les finals del Campionat Territorial Masculí de Barcelona Sub-20, un format conegut en el món dels esports com a Final Four, on quatre equips, en aquest cas el Club de Bàsquet Sant Andreu, el Club de Bàsquet Montmeló, el Frederic Mistral i Sant Joan de Mata, es jugaran ser el millor equip de Barcelona. A més, el guanyador d'aquestes eliminatòries jugarà el Campionat de Catalunya a escala estatal. El president del Club de Bàsquet Sant Andreu, Nacho Minero, ha fet una crida a convertir el pavelló municipal Josep Pla en una olla a pressió.
3: Doncs pel club és una fita molt important perquè, que sapiguem, nosaltres mai havíem viscut el que és una final d'aquest calibre, que és una final a quatre entre els quatre millors equips de la categoria, i estem molt il·lusionats, la veritat, de tindre-la. És un esdeveniment molt xulo en els que es veuran doncs, els millors equips de la competició.
2: Durant aquest cap de setmana, del 30 i 31 de maig, el Josep Pla es converteix en la seu del campionat de les finals. Es juguen dissabte les semifinals i les finals, la fase final, diumenge. És una Final Four, no?, que es coneixen al bàsquet.
3: Sí, és una Final Four, el primer partit és a les 10, a les 12 juguem nosaltres, o sigui que tant de bo estigui ple de Sant Andreuencs, i a la final del diumenge també és primer a les 10, i tant de bo estiguem nosaltres present a les 12.
2: Clar, perquè qui guanya aquest campionat territorial de Barcelona, suposo que guanya el jugar a nivell de Catalunya.
3: Sí, en aquest cas és el format de Barcelona, seríem els campions, qui guanyi, seran els campions territorials de Barcelona i després aniran als campionats territorials de Catalunya.
2: Clar, per posar en valor aquest campionat territorial que juga aquí a Sant Andreu de la Barca, quina feina s'ha fet perquè el Sant Andreu arribi a aquest campionat territorial? Perquè molta gent veu això, però no veu tota la feina que hi ha darrere.
3: Doncs per arribar a aquesta Final Four, doncs has d'estar allà dalt, has de ser el primer de grup i t'has d'enfrontar doncs, als primers i segons dels altres grups. O sigui que ho has de fer esportivament molt bé durant tota la temporada per arribar a aquesta fita.
2: Quin impacte té aquest tipus d'esdeveniment tant pel municipi com pel bàsquet de la ciutat?
3: Home, pel municipi tant de bo tingui molt impacte, això ja t'ho podran dir unes altres persones, no? Però a nivell de club, doncs mira, tenim una visibilitat bastant més gran perquè estem fent una cosa, organitzar una cosa específica de la Federació Catalana de Bàsquetbol que mai havíem fet. Llavors, tenim més visibilitat, sabem que hi ha molta gent que està seguint a aquests campionats i Sant Andreu està allà.
2: Com s'ha fet aquestes finals perquè arribin a Sant Andreu la Barca? M'explico, perquè Sant Andreu juga contra el Sant Joan, contra el Collserola, contra el Montmeló. Per què no s'ha portat les finals a un altre lloc i s'ha decidit que Sant Andreu de la Barca sigui la seu?
3: Vale, per poder optar, la Federació Catalana n'hi ha un moment que obre les inscripcions i els clubs que volen s'han d'obrir, s'han d'apuntar i va per ordre de llista. Si ets el primer a apuntar-te, doncs ho aconseguiràs. Per aconseguir-ho també i apuntar-te has de pagar un cànon, no és la Federació, aquestes coses mai les fan gratis, i has d'apostar i arriscar-te perquè la pots tenir de CCD i potser no arribar. Mm-hmm. Però bueno, ens vam arriscar i ho hem aconseguit.
2: Doncs el Sots 20, del club jugarà una de les semifinals i tant de bo arribi a la final. Com arriba l'equip en aquesta cita tan important, tenint en compte de que el club, els dos equips masculins més superiors, són el sènior i el sub-20, no? Arriben a un estat de forma important.
3: Sí, la veritat és que Anna porta una temporada molt, molt bé els dos equips, amb un bàsquet espectacular per a lo que som nosaltres, amb moltes ganes, estan entrenant les últimes setmanes a tope. Sabem que els entrenadors també estan fent scouting, tot i perquè aquestes categories ja es fa això i tenen molt ben controlats els altres equips i amb molta il·lusió, sobretot molta il·lusió.
2: Mm-hmm. Jugar al pavelló Josep Pla pot ser un avantatge emocional per als vostres jugadors? Creieu que ajudarà a que la ciutat apreti i els acompanyi?
3: Això segur. El Josep Pla és... ho considerem casa nostra, tot que sabem que és una instal·lació municipal i que és de tothom, però ens sentim molt a gust allà al Pla i creiem que sí.
2: Creiem hi haurà bon ambient?
3: Bon ambient? Segur que hi haurà molt ambient. Al bàsquet sempre hi ha bon ambient.
2: Uh-huh. Quins equips destacaries del campionat, si els heu fet una miqueta de scouting, i què creus que pot marcar diferència en aquestes finals perquè el Sant Andreu s'imposi?
3: Sincerament... doncs mira, només m'agradaria parlar dels nostres equips i segur que si estan al nivell que han demostrat durant tota la temporada podem estar a la final i competir-la.
2: Confies en el Sant Andreu?
3: Confio en que podem guanyar els dos. No em diguis abusarat, però crec que podem estar allà.
2: Com s'ha preparat el club a nivell organitzatiu per rebre equips, aficions, federació? Com esteu treballant des de la direcció per arribar a aquest cap de setmana i tenir allà un bon campionat territorial?
3: Doncs és una feina de constant amb la federació, que ens donen requisits i hem tingut una reunió amb una persona també de la FEDE i juntament amb l'Ajuntament que ens ha ajudat en tot això.
2: Quin missatge enviaries als aficionats perquè s'apropin aquest cap de setmana al Josep Pla?
3: Doncs us animo a que vingueu tots. Sé que la gent del club vindrà quasi tota. Gent que li agrada el bàsquet, que vingui, que s'ho passarà molt bé. Els nens del club que portin les seves bufandes, que tenen, que portin bocines, que portin de tot per fer soroll... i que s'ho passaran molt bé, segur. Perquè n'hi haurà bon bàsquet i el Sant Andreu farà molt bon bàsquet, segur.
2: Doncs Sant Andreu de la Barca acull aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig la Final Four territorial de Barcelona de bàsquet que disputarà el sub-20 del club de bàsquet Sant Andreu de la Barca.
1: No només tindrem bàsquet aquest cap de setmana, moltes activitats a Sant Andreu de la Barca i en el Teatre Núria Espert, tant dissabte com diumenge, nova obra de Teatre Andreu, 40 anys d'història de teatre local de Sant Andreu de la Barca, que en aquesta ocasió estrena en aquest cap de setmana un musical. Un, dos, tres, canta otra vez, una història de Eurovisión, és la nova obra de teatre Andreu, celebrant aquest any també els 40 anys d'història. Veurem un musical en el Teatre Núria Espert, estem amb el Simón Bellido, que és el director d'aquesta obra. Simón, nova obra, i en aquest cas un musical.
4: Muy buenas, pues sí, es una, como nos gusta llamarla, una obra con canciones, porque, bueno, es... durante toda la obra van a salir unas canciones inéditas, está basado en Eurovisión, con lo cual, si está basado en Eurovisión, canciones tiene que haber.
1: Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisió. Aquest any ha hagut polèmica amb el Festival d'Eurovisió, però vosaltres heu tirat endavant aquest projecte d'aquest musical que es basa, en certa manera, en Eurovisió. Què ens pots explicar d'aquesta història que podrem veure en el Teatre Núria Espert?
4: Pues bueno, lo primero es que como este año, como has dicho, no lo retransmitíamos Eurovisión por el boicot que hemos hecho, que estoy a favor de él, pues toda la gente que se ha quedado con ganas de ver el festival, pues mira, tiene la oportunidad de venir a ver algo relacionado con Eurovisión. Y la historia, así que pueda contar, que yo soy muy propenso a dar spoilers y voy a intentar que no...
1: Para eso estamos aquí.
4: Es... el sueño de un grupo por participar en el concurso, en el Festival de Eurovisión. Entonces, pues ahí hay de todo.
1: ¿El grupo son los Casetes?
4: Sí, los Casetes, porque así daba también pie a que... Es que son muy frikis, ¿vale? El grupo que de esto es muy friki y entonces, pues, no sé qué se me ocurrió para el de esto, pues los Casetes.
1: Quant de temps porteu assajant aquesta obra des de que vas crear la o vas pensar la idea a després anant desenvolupant i finalment a l'estrena?
4: Vale, esa me gusta que me hagas esa pregunta. Pues oficialmente llevamos, vamos a decir desde septiembre, ¿vale? Pero realmente llevamos desde febrero del año pasado, lo que pasa que al principio pues nos lo tomábamos más en plan taller, hacíamos ejercicios de improvisación antes de empezar los ensayos, y una vez ya teníamos terminada la obra, pues entonces ya nos pusimos en serio. Ya cuando teníamos fecha de estreno, ya a full ensayos, ensayos, ensayos y mucho trabajo.
1: Tu has creat l'obra, has creat el guió també, dirigeixes també l'obra. I quanta gent tindrem aquí a dalt de l'escenari del Teatre Núria Espert?
4: Pues como todas las obras, la familia de Teatro Andreu siempre crece, ¿vale? Allá se han incorporado nuevos miembros. De Teatro Andreu seremos unos 20 y algo. Luego además contamos con la colaboración de la Escuela de Danza de Martorell, Spy Danza, que las coreografías son a cargo de Carmen Bea, la profesora de la escuela, y las chicas de baile, o sea que entre todo pues llegaremos a unas 30 o 40 personas.
1: No está malament, ¿eh?
4: No, para nada. Lo que pasa es que gestionar tanta gente es duro.
1: ¿Y hay nervios de cara a la estrena?
4: Muchos, pero como en todo, como siempre. Porque, bueno, quieres que salga lo mejor posible, pero bueno, nos quedamos con que en el camino nos lo hemos pasado súper bien.
1: Bé, com un dels protagonistes tenim un dels veterans, no?
4: Sí.
1: Simón, tenim el Joan Navarro.
4: Sí, sí, es el descubrimiento estrella. Bueno, no descubrimiento porque ya lo habíamos visto actuar, pero el peso que tiene Joan en la obra es espectacular.
1: Tenim també aquí el Joan Navarro, membre líder de Los Casetes.
5: Sí. Nosaltres som els Casetes i volem cantar a Eurovisió.
1: Ho aconseguireu? O seria un spoiler?
5: Pues ara ben bé no t'ho sabria dir. La veritat és que el nostre somni és arribar. El nostre somni representa el nostre país. I, ostres, tant de bo que arribem.
1: Ara que has escoltat aquestes paraules del Simón Bellido, el director de l'obra, el creador també d'aquesta obra, que ha parlat tan bé de tu, què li respons?
5: Bueno, que no sé, és una mica massa, no? Potser, Simón. No. Soc d'un grup de gent que ens vam incorporar fa més o menys 8 o 9 anys a la companyia, amb el José Luis, amb el Carlos, molta altra gent. Ja portem unes quantes i més o menys ja comencem a saber de què va això del teatre. I bueno, aquesta és una oportunitat, en el meu cas, per donar una mica un pas endavant. I provar això del protagonisme.
1: Protagonisme i, a més, un musical.
5: Bueno, sí, podem dir que sí. Un musical on nosaltres podrem explotar les nostres virtuts de

0: Hi ha molta gent jove que s'ha incorporat i que, bueno, qui més qui menys, bueno, jo crec que sortirà una cosa molt, molt digna.
1: L'objectiu segurament que deu ser aconseguir els 12 punts del públic, no?
0: Evidentment, evidentment. Comptem amb els 12 punts del públic.
1: I ja d'entrada.
0: Ja d'entrada. O sigui, això jo ja conto segur.
1: També tenim a Montse Milian, que fa el paper de Patricia Lamode, modista.
2: Sí, modista, dissenyadora, però amb un gust un tant peculiar. Ja ho veureu.
1: Què vol dir això de peculiar? Aquí hem de saber més coses.
2: No, per saber-ho heu de venir a veure l'obra. El 30 i el 31 de maig.
1: 30 i 31 de maig, aquí en el Teatre Núria Espert, amb l'obra de Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisión. Parlàvem això de com han estat els assajos d'aquesta obra, si han estat complicats o no.
2: Sí, han estat complicats, però bueno, també ens ho hem passat molt bé. Hem tingut moments de diversió, de riure, d'enfadar-nos, d'agobiar-nos, però bueno, val la pena.
1: Això és el teatre, no?
2: El teatre és com una família. Hi ha moments de tot.
1: Simona, en què t'has inspirat amb aquests personatges que has creat? Per exemple, amb Patricia Lamode, amb el personatge que fa el Joan Navarro.
3: Doncs Patricia Lamode ho tinc clar perquè vaig veure fa molt de temps una persona a TikTok que es diu Miss Papelicos, que es fa uns outfits massa estrafalaris, però que tot junt li queden bé. I com necessitàvem un personatge així, doncs vaig dir, doncs aquest Miss Papelicos ha de ser la Montse.
1: I per tant aquí ha sorgit de Patricia Lamode, no?
3: Sí, Patricia Lamode és que no ens deixarà indiferent.
1: Doncs serà dissabte i diumenge, doble representació, venda d'entrades s'està anant força bé.
3: Sí, diumenge està bastant ple i dissabte encara queden entrades, però no sé, tenim forces esperances de que vagi tot bé.
1: Sobre Eurovisió, què recordeu vosaltres? Què és el que més us agrada d'Eurovisió?
3: Doncs jo tinc el record més fixa que tinc d'Eurovisió va ser el 1995 quan va cantar Anabel Conde El Vuelve Conmigo i vam quedar als segons. Sempre tinc a la memòria aquesta cançó.
1: El teu cas, Montse?
2: Jo el record que tinc d'Eurovisió és que quan érem petits, els veïns d'on vivíem ens reunien tots en una casa i veiem tot el festival junts. I era superxulo, perquè ens ho passàvem superbé, i sobretot quan arribava l'hora de les puntuacions. Allò era lo más.
3: El Guayomini.
1: 12 points.
3: Guayomini, 12 points.
1: Joan, el teu record d'Eurovisió?
0: Pues el meu record igual, jo recordo de petit això, juntar-nos la família, el dia del Festival d'Eurovisió era un dia de, pues això, de trobada, de veure tota la família junts al festival i bueno, ens ho passàvem força bé, la veritat.
1: Esperem això, que les famílies vinguin a veure aquesta obra de Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisió. Abans de finalitzar l'entrevista, teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar aquelles persones que encara estiguin dubtant de si venir o no.
3: Doncs hem fet una història que no deixarà indiferent i que farà que rises sense control i que quan surtin d'aquí sortiran cantant les cançons que en posarem.
1: És una amenaça, això?
3: Sí, en tota regla.
2: Si us agrada les cançons, us agrada ballar i us agrada divertir-vos, veniu a veure el 30 al 31 de maig l'obra Un, dos, tres, canta otra vez.
0: Doncs això, si voleu passar una bona estona i que això us surti per menys que un menú del McDonald's, aquí estarem el 30 i 31 de maig al Teatre Núria Espert.
1: Amb publicitat inclosa, acomiadem aquesta entrevista, que us vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
1: Teatre Andreu representarà aquest dissabte i diumenge en el Teatre Núria Espert la seva nova obra, en aquest cas el seu nou musical. I també aquest cap de setmana, concretament dissabte, comencen els actes de la Romeria 2026. N'hem parlat aquesta setmana amb el seu president, Ivan Márquez.

0: Demostra d'entitats s'ha posat a punt i final a la Fira de la Primavera, música i dansa. L'escenari central de l'Avinguda Constitució ha acollit la tradicional mostra d'entitats, un dels actes més representatius i també participatius de la Fira de la Primavera, que enguany ha tornat a reunir nombroses entitats culturals i socials del municipi amb una jornada plena de música, dansa i també, per què no, de convivència. L'activitat ha comptat amb la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa, la Penya Sevillista La Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz, així com l'Associació Escola de Dansa Sònia Navarro i Mambo Dansa, que han ofert diverses actuacions i exhibicions davant d'un públic nombrós que ha omplert l'espai central de la fira. Una de les actuacions inicials ha estat la de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb les alumnes Nerea Claveras i Laia Badia.
1: Doncs farem una petita mostra de coreografies que estem preparant pel festival de final de curs. Som 4 o 5 grups?
2: 5 grups. 5 grups.
1: I bueno, veure això, una petita mostra de balls de clàssic i contempo una mica.
2: Una petita part del que es veurà el dia 14 de juny.
1: De juny, sí.
3: Com ho porteu?
2: Bé, bueno, una mica amb nervis, però ho portem bé. Hem fet un petit assaig abans de venir, o sigui que a tope.
3: Sí. No és la primera vegada que vosaltres actueu en aquest escenari aquí,
2: no.
3: Eh?
2: No, ja portem unes quantes fires de la primavera.
3: I suposa per vosaltres aquesta participació?
2: Home, al final és un escenari molt xulo, és també aquí el poble, que hi ha moltíssima gent i moltíssimes entitats juntes, llavors també és com un espai perquè ens pugui veure més gent i també veure altra gent ballar. Ai, sí, totalment d'acord. És que no sé què.
3: Suposo que també aquí teniu un públic diferent, no?, del que és habitual, sí. Quan feu aquesta festa, fi de curs de l'escola, o feu altres activitats?
2: Sí, bueno, al final el festival són només famílies de les alumnes i amics, etc. I aquí doncs hi ha gent de tot el poble i de moltíssimes entitats diferents.
4: Total. De passar la gent pel carrer i pues, cridar una mica l'atenció.
2: Ah, exacte.
0: I després de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, l'actuació de la Penya Sevillista La Giralda. Hem parlat amb Rosario Juárez.
5: Hoy comenzaremos con el grupo infantil de flamenco, que bailarán unas sevillanas. Después Ana, la otra profesora, y yo, junto con dos alumnas de nivel avanzado, haremos una coreografía flamenca también, y después participarán todos los grupos de danza urbana que tenemos en la escuela.
3: Per tant, molt variat l'espectacle que porteu avui, eh?
5: Sí, un poquito. Que la cosa sea diferente y no se vea siempre lo mismo.
3: Porteu molts anys participant en qualsevol esdeveniment de Sant Andreu de la Barca i, evidentment, en aquesta Fira de la Primavera, que suposa per vosaltres tornar a un escenari i que la gent us vegi.
5: Pues sí, llevamos participando desde que se empezó a hacer, puesto que llevamos ya 34 años con la escuela, entonces cada vez que nos dicen, pues colaboramos con los actos.
3: L'escola molt bé, no? Una escola on han sortit moltes artistes, que després han triomfat, eh?
5: Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta, porque hay varias ya trabajando profesionalmente en Madrid, alguna que acaba la carrera ahora aquí en Barcelona, en el conservatorio, y bueno, estoy muy contenta, contentísima, y algunas que nos han dedicado profesionalmente a nivel de conservatorio, pero que sí que lo están haciendo a nivel flamenco, por tablaos y por aquí, por la zona, por Barcelona, por fuera de España también, o sea que muy bien, muy contenta.
3: Y algunas que han conseguido premios importantes, ¿eh?
5: Pues la verdad es que sí, que incluso ahora estamos muy contentos también con Irene Tena, que está triunfando con las nominaciones a los premios que les están dando, y bueno, incluso Sofía Las Heras, que también ha conseguido algún premio que otro, Daniela, su prima también, Daniela Martín, y bueno, en fin, van haciendo cositas y muy orgullosas de ella.
3: Es un gran orgullo para la escuela, ¿no?
5: Pues sí, estamos súper contentos, muy felices de que puedan triunfar en lo que realmente les gusta y donde empezaron conmigo de pequeñitas, que es lo que más feliz me hace, que enfocar la danza para que el día de mañana pues fueran grandes artistas como lo están siendo.
0: Grans artistes que han sorgit de la Penya Sevillista La Giralda de Sant Andreu de la Barca. Els tercers en actuar han estat l'Associació de Veïns de la Plana. N'hem parlat amb la Fina García i també amb la Victoria Fernández, que han explicat que abans de sortir a l'escenari interpretarien sevillanas y también rumba.
6: Bailaremos sevillanas y una rumba y tiene mucho mérito porque somos principiantes.
3: ¿Cuánto tiempo lleváis?
6: No, no llevamos ni un año.
3: ¿Ni un año?
6: Ella menos, yo un poco, bueno, un año cerca.
3: Menos de un año y actuación aquí.
6: Y yo soy del parte del norte, nada de sevillana, pero me encanta el folclore andaluz.
3: ¿Y dónde te viene esta afición, siendo del norte?
6: Yo qué sé, la llevaré de los géneros antiguos, yo qué sé. Me viene, me encanta. Bueno, tengo un marido sevillano. ¿Algo se habrá pegado?
3: Yo creo que sí. ¿Y usted?
7: Yo soy de Granada.
3: Entonces ya aquí, ya viene con los genes.
7: Ya yo vengo con los genes, sí, sí. Sí.
3: Y actuar aquí delante de tanto público en una fila primavera, pues no sé si...
7: Estamos súper nerviosas, muy nerviosas.
3: Bueno, pero supongo que habéis ensayado mucho, ¿no?
7: Sí, sí hemos ensayado, pero aún no lo suficiente para que nos salga bien todo.
3: Lo lleváis bien, ¿no?
6: Yo como tengo poco sentido al ridículo... Perdón. Que tengo poco sentido al ridículo y lo salga como salga, actúo y hasta voy a pasármelo bien. En primer lugar, me lo voy a pasar bien, que es lo que me importa mucho, y luego los demás que se diviertan también.
3: Salir al escenario a disfrutar.
6: Y a disfrutar.
3: ¿Cuánto tiempo llevas bailando, Antonio?
8: Pues llevamos unos 4 añitos así.
3: 4 años, ¿cómo lo lleváis?
8: Pues muy bien, de siempre me ha gustado. Yo soy andaluz, soy de Huerva, de la tierra del fandango. Hago sevillanas con la Rocío, que es una encantadora. También con el Centro Cultural hago flamenco, sardana y baile en línea y bachata, hago de todo un poquito.
3: O sea que lo de salir al escenario, eso es fácil, ¿no?
8: Me encanta salir al escenario porque vienes con unos grupos que son algo exagerado. Muy bien, te lo pasas súper súper bien y lo que tienes que venir pues es a divertirte, a pasártelo bien y hacer que toda la gente que esté ahí se lo pasen bien también, como tú.
0: El Centre Cultural Andaluza també ha participat d'aquesta mostra d'entitats. Ivan Márquez, el seu president, ha explicat que el que han fet a Sant Andreu de la Barca en aquesta mostra d'entitats és un avançament de l'espectacle que oferiran el proper 27 de juny al Teatre Núria Espert amb l'espectacle Con M de Mujer.
9: Pues mira, Jordi, hoy lo que traemos es un pequeño adelanto del espectáculo que vamos a presentar el 27 de junio en el teatro, que se llama Con M de Mujer. Y es un homenaje a las grandes voces femeninas de la cultura andaluza, que además destacaron por ser pioneras en la defensa de los derechos de la mujer y de colectivos como el LGTBIQ+. Y entonces es un homenaje que hacemos a personalidades tan importantes de la cultura como son Rocío Jurado, María Jiménez, Lola Flores, María Peláez, Carmen Linares y Chabela Vargas. Hoy solo traemos una pequeña pincelada.
3: Bueno, una petita pinzellada, però a més, estrena mundial avui aquí a la Fira de Primavera, ¿no?, de l'espectacle.
9: Sí, sí, todos los bailes que sacamos hoy pues son nuevos, son de esta temporada, y la verdad es que con muchas ganas de enseñar lo que hemos estado trabajando.
3: ¿Com van els nervis, la resta del grup?
9: Bien, algunas están muy nerviosas, porque algunas además es la primera vez que bailan en la Fira de Primavera, en un escenario tan grande, en este espacio que la explanada del Mercat Semanal pues impone, porque es grande, y bueno, estaban nerviositas, pero yo estoy convencido que lo van a hacer genial.
3: Tu tens ja experiència, que els hi dius, perquè es treguin els nervis a sobre.
9: Pues mira, yo le digo que el trabajo está hecho y que lo único que hay que hacer cuando uno sube ahí arriba es pasárselo bien, porque si nos lo pasamos bien, el público se lo pasará bien también.
0: Una mostra d'entitats que serveix per fer presentacions d'espectacles que les diferents entitats o associacions realitzaran properament. També hem parlat amb Sònia Navarro, de l'Associació de l'Escola de Dansa. Sònia Navarro, que ha participat un any més en la mostra d'entitat amb una exhibició de diferents disciplines escèniques.
10: Avui farem dansa contemporània, dansa moderna, una mica de tot.
3: Veig aquí de totes les edats, tan petites i que volen sortir a l'escenari.
10: La més petita té 4 anys, i la més gran, 17, 18.
3: Com ho porta, Sònia, davant de l'escola, un any més?
10: Com sempre, bé, m'agrada.
3: I el fet d'actuar aquí a la Fira de Primavera?
10: Perdona?
3: El fet d'actuar a la Fira de Primavera, que és habitual, que sempre vosaltres a la vostra escola actueu.
10: Sí, és un evento que sempre, la verdad, que queremos participar. No me ha faltado nunca, creo. Creo que es una de las más importantes del pueblo y que teníamos que estar todas las entidades.
3: Dar visibilidad a lo que hacéis en la escuela.
10: Sí, visibilidad a todo lo que hacemos de danza. Vés a beber. De danza, interpretación, hacemos canto también. Estamos ahora en vez de danza de escuela, estamos haciendo como artes escénicas, un poquito ampliando un poquito más, con acrobacias, danza aérea, que a ver si en una fiesta de la primavera nos dejan enseñar lo que es la danza aérea, porque nunca nos dejan entrar en los aparatos, pero sería interesante también.
0: I l'última actuació de la mostra d'entitats, Mambo Dansa. En aquesta ocasió, Alba Montoliu, d'Entre Bambolines, ha destacat que la participació a la mostra d'entitats suposa ensenyar la feina a Sant Andreu de la Barca, ja que habitualment les actuacions les fan fora del municipi o en teatres on el públic acostuma a ser principalment familiar. Amb Alba Montoliu també ha repassat algun dels èxits recents d'Entre Bambolines.
11: Doncs suposa ensenyar la feina al poble, perquè normalment veiem fora del municipi o al teatre on queda tancat a les famílies, i és ensenyar-ho al municipi, que ens agrada molt.
3: Què oferireu avui?
11: Avui portem les coreografies de Dance Show, que és una especialitat en la que som especialistes i fem dansa amb tècnica contemporània i tècnica de jazz. Portem l'equip de competició júnior adult. amb les campiones d'Espanya i de Catalunya en l'equip d'enxou adult. Terceres classificades també la Núria i la Chloe, un duo de Benxou Júnior. L'Abril, que va ser finalista al Campionat de Catalunya, i l'Estel, campiona de Catalunya i subcampiona d'Espanya també en enxou adult.
3: No us vagis malament, no? Perquè darrerament esteu guanyant molts premis, molts campionats.
11: La veritat és que estem molt contents dels resultats d'aquesta temporada, de totes en general, però aquesta temporada ha sigut una temporada realment premiada en totes les especialitats que hem participat i estem molt, molt contents.
3: Suposo que des de l'escola deu haver una part dels i les alumnes que van a competició i d'altres que simplement volen aprendre a ballar perquè volen aprendre i ja està.
11: Sí, el gruix de la nostra escola són les classes de base i són l'ànima de la nostra escola. De fet, l'equip de competició entrena juntament amb aquestes classes i els dissabtes i els divendres entrenen únicament l'equip de competició, però durant tota la setmana la formació és general per tots els alumnes de l'escola.
3: Amb un dia com el d'avui, que els hi dius abans de sortir a l'escenari?
11: Que ensenyin el que han treballat, que ho hem treballat moltíssim i que ho ensenyin. És el moment d'ensenyar la feina que han fet i que ho gaudeixin, perquè al final ens la juguem a una. I que un petit error no pot, no?, ennegrir tota la coreografia, i que ho gaudeixin i que brillin com elles saben, perquè són espectaculars.
0: Un any més, la mostra d'entitats ha servit per finalitzar la Fira de la Primavera. 3 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, que ha finalitzat a ritme de música i també de ball. Amb la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, la Penya Sevista, la Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz, l'Associació de l'Escola de Dansa Sònia Navarro i Mambo Dansa.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastié, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
13: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
0: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
14: Doncs...
0: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
14: Paula.
0: Paula, explica'ns.
14: Doncs volíem representar que... independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
15: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
0: Molt contentes pel premi, suposo, no?
15: Sí.
14: Sí, ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
0: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine, vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
16: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
0: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
17: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors heu guanyat, doncs, qualitat de vida i heu guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
0: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
18: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit, i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots, i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
0: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
19: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu, i es va decidir, doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació, doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també, doncs, haver pogut ajudar a persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut, doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien, i avui en dia, doncs, potser el tabac no, però els vapers, què passa amb això? Doncs són... Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, a la gent, no, això no perjudica. Sí, s'està incidint, i tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia: un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar-vos a temps, i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè Com diu la Jèssica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
0: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac, a motiu de la Fira de la Primavera, sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026.

0: El cantant i compositor barceloní Cazador s'ha proclamat guanyador de la primera edició del concurs musical Rookies del Ritme, celebrat el dia 23 de maig a la plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca, en el marc de la Fira de la Primavera. El certamen, impulsat per David Saez, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha nascut amb l'objectiu de donar visibilitat als nous talents de la música urbana i també de crear un espai perquè aquests artistes emergents puguin presentar els seus projectes davant d'un públic i de professionals del sector. La final va reunir 12 artistes seleccionats entre més d'un centenar de propostes rebudes durant la fase online. Els participants van interpretar temes originals en directe davant d'un jurat format per professionals vinculats a la música, a la comunicació, a la dansa i a la creació de contingut. Després d'una nit marcada per la veritat d'estils i l'energia damunt de l'escenari, el jurat va escollir Cazador com a vencedor d'aquesta primera edició gràcies a ser un artista molt versàtil, a més de la seva posada en escena i la connexió amb el públic.
1: Després, donar-vos les gràcies a vosaltres, els que heu vingut aquí, convidar-vos a la Festa Major de Sant Andreu, que la liarem molt més part d'aquí, només he fet un tema i no crec que sigui ni dels meus millors, així que prometo a la Festa de Sant Andreu donar-vos bona festa, donar-vos un bon espectacle i res, moltes gràcies.
0: Cazador, com dèiem, és un músic de Barcelona, és raper, cantant, compositor de música urbana nascut a Barcelona. Va iniciar la seva trajectòria musical l'any 2017, a només 26 anys, ja compta amb diversos temes com Quiero Guayarte, Corazón o Kaile. El premi de Cazador és actuar a la pròxima Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Gravarà també un EP professional amb Crack House Records i produirà també un videoclip amb Wave Goods Studio, unes oportunitats que poden representar un important impuls a la seva carrera musical. L'organització ha valorat de forma molt positiva aquesta primera edició de Rookies del Ritme, destacant la gran participació i la bona resposta del públic. David Saez, l'impulsor del projecte, ha assegurat que la voluntat és consolidar el concurs en futures edicions i convertir Sant Andreu de la Barca en un referent per als nous talents de la música urbana.

0: I amb aquesta música en posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dilluns amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Bon cap de setmana.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, on InfoSap, on repassarem les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i també tindrem la crònica del ple municipal d'aquest dijous i que es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. Farem la crònica i també les valoracions dels diferents partits polítics. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. El ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va iniciar-se amb un record institucional a les dones assassinades per violència masclista durant les darreres setmanes. L'alcalde va llegir els noms de les víctimes i va reivindicar el compromís de les institucions i la societat en la lluita contra aquesta xacra social abans d'iniciar l'ordre del dia. La sessió es va celebrar amb l'absència de la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, que havia excusat la seva assistència, fet que va deixar el plenari amb 20 dels 21 regidors de la corporació. Els primers punts de la sessió van permetre aprovar una modificació de crèdit de 9.526 euros destinada a complementar actuacions al centre obert i diverses obres de clavegueram. La proposta va rebre el suport de la majoria del plenari, mentre que el PSC va optar per l'abstenció. Posteriorment, el consistori va acceptar la incorporació al patrimoni municipal d'un local situat al carrer Sant Llop, valorat amb 68.400 euros procedent de l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i també de la gestió patrimonial, l'IMSOL. L'espai forma part dels compromisos derivats del conveni urbanístic vinculat a una promoció de 36 habitatges protegits de lloguer assequible i va ser acceptat per unanimitat. Un dels punts més rellevants de la sessió va ser l'aprovació de les al·legacions municipals del Pla Director.

0: del Palau i la mobilitat ferroviària. El plenari també va aprovar per unanimitat l'addenda del conveni de col·laboració entre l'àrea metropolitana de Barcelona per al manteniment i la gestió del Parc de la Solana. L'acord garanteix la continuïtat de la col·laboració durant 4 anys més, incorpora també futures ampliacions i millores previstes en aquest espai verd estratègic per la ciutat. Durant l'informe d'alcaldia es van donar a conèixer diversos projectes que es desenvoluparan durant els pròxims mesos. Entre les actuacions anunciades destaquen la remodelació de les piscines municipals de Can Salvi, la construcció de noves pistes de petanca, la renovació de diversos parcs infantils i la transformació integral de la plaça Federico García Lorca, situada entre el mercat municipal i el teatre Núria Espert. En aquest cas, des d'alcaldia també es va informar de la convocatòria de 54 horts urbans municipals, la reobertura de la biblioteca Aigüestoses els dissabtes al matí després de 5 anys, una subvenció de 500.000 euros per millores als centres educatius públics i l'increment dels ajuts destinats al pagament del rebut de l'aigua per a persones majors de 64 anys. La part de control va estar marcada per un intens intercanvi d'acusacions entre govern i oposició sobre la situació de l'empresa municipal SAP Urbà. El PSC va denunciar la manca de transparència, el retard en la presentació dels comptes i les advertències formulades per la intervenció municipal en diversos informes econòmics. Els socialistes també van criticar que durant l'any 2026 encara no s'hagi convocat el Consell d'Administració de l'empresa. Per la seva banda, la vicealcaldessa, Maria Antònia Borbón, va atribuir els retards a baixes laborals, canvis de gerència, problemes organitzatius i a la necessitat també de reconstruir procediments interns que, segons va afirmar, depenien excessivament d'una única estructura personal. El govern va assegurar que els comptes estaran auditats i tancats durant els pròxims mesos i que seran aprovats abans del termini legal establert. L'alcalde Marc Giribet va defensar la gestió de l'empresa pública, va negar qualsevol irregularitat i va acusar l'oposició d'utilitzar la situació amb finalitats partidistes. La sessió va aprovar 4 mocions presentades per als grups municipals. La primera, impulsada per FEM Sant Andreu, rebutja el pla pilot de la Generalitat que preveu la presència estable d'agents de Mossos d'Esquadra als centres educatius. La iniciativa va prosperar amb el suport de FEM, Som Sant Andreu i En Comú Podem, mentre que PSC i Vox hi van votar en contra. També van tirar endavant la proposta del PSC per incorporar mesures alternatives i prestacions substitutòries a les sancions previstes a l'ordenança municipal de civisme. La moció va comptar amb el suport de tots els grups, excepte de Vox. A la mateixa línia de consens, el plenari va aprovar una iniciativa socialista per facilitar l'accés dels animals de companyia a les instal·lacions municipals. La proposta només va trobar l'oposició de Vox. Finalment es va aprovar la moció presentada per En Comú Podem en defensa a la reforma de la llei de dependència i d'un sistema públic de cures digne i universal. De nou, tots els grups hi van votar a favor, excepte Vox. Com a assumpte sobrevingut, el ple va aprovar l'expedient de contractació del Servei de Gestió de les Escoles Bressol Municipals i l'obertura del corresponent procés de licitació. La proposta va obtenir el suport de FEM, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir. I a continuació, les diferents valoracions dels portaveus dels partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. A la valoració posterior al ple, el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va destacar el contingut molt important de la sessió i va defensar que el govern municipal continua avançant en els projectes estratègics de ciutat.
1: Doncs un ple amb molts continguts molt importants per a la ciutat. Continuem avançant a Sant Andreu de la Barca, continuem amb fets. Continuem, per exemple, amb la licitació de l'escola Bressol, molt important. No només construirem l'escola Bressol del futur, sinó que també estem dotant de recursos a les professionals i professionals que treballaran i treballaran a l'escola Bressol. Per tant, en aquests darrers anys, més de 400.000 euros, no?, que hem abocat també perquè tinguin les millors condicions, les millors condicions i els màxims recursos per poder-hi treballar, no? També hem parlat de temes importants, no?, com ha estat, per exemple, el PEDUM, no?, l'aprovació d'aquest pla de desenvolupament urbanístic municipal, no?, que malgrat pugui semblar que és a molt llarg termini, que estem parlant d'una cosa que serà o que veurem a molt llarg termini, sí que és prou important com per fixar ara mateix aquells detalls d'aquest desenvolupament urbanístic per Sant Andreu de la Barca en un futur, per aprofitar les oportunitats que ens poden donar tenir un endreçament i un aprofitament de l'espai urbanístic millor del que tenim ara, no? O sigui, aquestes bosses disseminades que tenim d'habitatges en els polígons industrials, assegurar també

0: la zona verda, a l'espai de possible construcció d'habitatge públic en un futur, etc, etc. Són molts aspectes molt, molt importants i que ara passa per aquest ple i que en un futur veritablement veurem els resultats i les implicacions que tindrà això. També hem parlat també del conveni amb l'AMB per el manteniment i la gestió del Parc de la Solana, molt important també, que garantirà doncs una millora, recordem, 1,5 milions també d'euros que hem abocat a la millora del Parc de la Solana, amb més arbres, més llum, diferents millores també als equipaments esportius oberts, etc, amb un espai que també mantindrem i dignificarem pel manteniment d'aquest espai del Parc de la Solana. Per tant, un ple farcit també de continguts, molt important per Sant Andreu de la Barca, i continuem amb aquesta línia de treball i de millora continua per Sant Andreu.
1: Declaracions del portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, valoració del ple del mes de maig. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya, el portaveu Juan Pablo Beas va fer una valoració amb llums i ombres de la sessió plenària. El dirigent socialista va destacar especialment el suport del seu grup a les al·legacions municipals del Pla Director Urbanístic Metropolità, el PEDUM, un document que considera determinant per al desenvolupament de la ciutat a les pròximes dècades.
2: Un ple molt, molt variat. Vull destacar diverses coses. Primer, hem donat suport al PDUM, que és el desenvolupament metropolità de la ciutat dels propers anys, per dos motius principals. Primer, perquè la porta d'accés és un projecte que havíem treballat amb l'àrea i que està incorporat, perquè les mesures són correctes, i perquè hem aconseguit que amb les al·legacions el govern tanqui la possibilitat de que el baixador del Palau sigui una intermodal, o sigui, que es faci gran en un futur i que no es traslladi. Ho hem demanat, ho hem exigit, i el govern doncs ho ha canviat a última hora, cosa que ens agrada. També hem presentat dues mocions, una moció sobre l'accés dels animals de companyia als edificis municipals i una segona amb un annex de mesures substitutòries a l'ordenança de civisme i convivència. Evidentment, el civisme s'ha de sancionar, però també hem de tenir, doncs, per situacions de vulnerabilitat o de menors, accions per la comunitat que siguin positives. En la vessant negativa hem vist un govern que continua tirant pelotes fora amb el tema de Sap Urbà. Dos mesos més enllà del termini continuen sense aportar les dades perquè l'Ajuntament faci la liquidació de l'any passat. L'informe de l'interventor és claríssim. Estos datos no són reales. Això no havia passat mai. La resposta del govern és tirar pilotes fora, començar a mirar cap enrere com si ells no portessin 3 anys amb Sap Urbà. Per tant, la situació que hi ha ara és absoluta i únicament d'ells. I el responsable és el president, que és el senyor Giribet. I per altra banda, en l'àmbit de l'educació hem tornat a veure doncs una utilització política de l'educació per buscar enfrontaments, per buscar titulars, i una certa manca de respecte amb el llegat de l'educació que s'ha fet a la nostra ciutat, que s'ha fet molt bona feina, i també hem vist una certa utilització de la situació com a regidora d'Anna Serra per tenir reunions i després fer mocions de partit. Creiem que no és una forma ètica de treballar.
1: De les valoracions del portaveu socialista, les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez, que va centrar bona part de la seva valoració en la situació de l'empresa municipal Sap Urbà.
3: Bueno, ha sido un pleno bastante movido con parte del gobierno dando explicaciones que nos han parecido bastante buenas en lo respecto al Sap Urbà. Nosotros creemos que las quejas que vienen de parte del Partido Socialista es por la pérdida de influencia en este organismo, como está perdiendo influencia en todo el municipio, y que lo hace por una cuestión de eso, que ya no tiene influencia y lo que no pueden manejar, pues lo intentan destruir. Y después, en cuanto a las mociones que han presentado, claro, a mí me ha pillado por sorpresa, porque yo pensaba que iban a poner, de acuerdo con las declaraciones del presidente Sánchez, mociones más en cuanto a la guerra, en cuanto a estas cosas, no en estos temas que no sé, no lo hemos visto claro, igual que lo de los animales. Trae los animales en el ayuntamiento, pues qué quiere que le diga, es un espacio común, hay gente que es alérgica, hay gente que no le sienta bien que nos vamos a juntar con 10 perros. Aquí no se viene todos los días al ayuntamiento. No te digo yo que vayas a echar la lotería y te lleves el perro de paso, pero esto es una cosa muy puntual y creo que va en contra del bienestar animal. y después, pues poco más, las mociones socialistas pues son grandilocuentes y poco más, ¿no?
1: De les valoracions de Vox a les valoracions de Som Sant Andreu, el seu portaveu, Felipe del Val, va fer valoració del ple municipal i, sobretot, també va parlar de la moció que havia de presentar en el ple municipal per reforçar la protecció davant de totes les formes de violència i maltractament a Sant Andreu de la Barca, que finalment va ser retirada d'aquest ple municipal.
4: Bueno, pues realmente ha sido muy, para mí, y desde Son hablo y desde Felipe, pues un poco violento la participación de Vox. Realmente a mí el debate se debe aplicar, se debe instalar en un pleno un sitio tan respetable como el pleno. Yo creo que este vocabulario, estas palabras, esta forma, esta expresión corporal, realmente no estamos de acuerdo. Ese ataque a una regidora, pues realmente sí nos afecta en el transcurso, porque llega y te modifica el ánimo en pleno. Nosotros siempre vamos desde la positividad y vamos a hablar de lograr que se trabaje, no se retire, sino que se posponga nuestra moción sobre reforzar todas las medidas que haya contra la violencia y el maltrato, especificar bien lo que es violencia de género, violencia vicaria, violencia doméstica, violencia familiar, violencia digital. Y yo creo que todos los grupos políticos están de acuerdo que hay que reforzarlo de alguna manera, porque sigue habiendo pues esta lacra de mujeres maltratadas, asesinadas, de niños y de personas mayores que también son víctimas, son los sectores invisibilizados. Y, por supuesto, hombres también que han sufrido maltrato psicológico. Todos pertenecemos a una sociedad y yo creo que esto es la verdadera igualdad. Sí es verdad que la violencia no distingue en el sentido de que afecta a todos, pero está claro que a las mujeres es el grupo social donde más está afectada por esta situación de violencia y maltrato. También apoyamos la parte resolutoria, cosas que realmente había que cumplir. Somos responsables como grupo político, como grupo electoral municipal. Y también las mociones de la ley, apoyar la reforma de la ley de dependencia, yo creo que es fundamental. Hay una fragilidad total en esta ley. Hay un quiebre, tienen que modernizarse, tiene que adaptarse a las nuevas realidades, a la sociedad que va envejeciendo y que va apareciendo más discapacidades. También las mociones del PSC, Juan Pablo explicó muy bien lo de esa moción para modificar la ley de civismo, que no haya esa función sancionadora, sino también una función educativa, una función reparadora, y yo creo que esto es muy importante. Y lógicamente también recordarles a todos que en esta época de verano es importante el consumo de agua, porque estamos viendo muchos procesos de deshidratación, muertes o golpes de calor. Esta semana creo que alcanza la cifra de 38 personas en el país, y por supuesto a cuidarse este verano que parece ser un verano caluroso.
1: Amb consell inclòs, les valoracions del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, i finalment, davant de l'absència en el plenari municipal de Sonia Aranda, la portaveu del Partit Popular, l'última declaració, valoració, la del portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, que va destacar especialment dos dels aspectes que el seu grup considera més rellevants de la sessió plenària. D'una banda, va posar en valor l'aprovació de les al·legacions al Pla Director Urbanístic Metropolità, el PEDUM, un document que, segons va assenyalar, marcarà el desenvolupament urbanístic i la planificació dels serveis de la ciutat durant les pròximes dècades. També va parlar, finalment, de la moció que van presentar i que finalment va ser aprovada sobre el suport de la tramitació a la reforma de la llei de dependència i en defensa d'un sistema públic de cures digne i universal.
5: Pues bueno, de este pleno yo destacaría dos puntos importantes. Una, que hemos aprobado la licitación de las escuelas Bressol de la ciudad, una licitación que vuelve a mejorar las condiciones de la educación 0 a 3 de San Andreu de la Barca y que va a repercutir sobre la calidad y el cuidado de los niños y niñas de la ciudad. En concreto, en 3 años llevamos ya inyectados 460.000 euros en las Bressols de la ciudad, y eso sin duda yo creo que a medio y a largo plazo lo vamos a notar. Y la segunda cosa importante es que en Como Pueden hemos presentado una moción, que es una moción de apoyo a la tramitación de la reforma de la Ley de la Dependencia. Es una moción que nos ha pasado la Plataforma para la Autonomía y la Vida Digna, y de lo que se trata es que lo que está pasando con la Ley de la Dependencia es muy grave. Nos estamos encontrando con que las personas dependientes mayores están con un año de lista de espera para acceder a la valoración de la dependencia y, por lo tanto, poder acceder a los recursos básicos como el cuidado en casa, las residencias, y que además ese cuidado está recayendo sobre las familias, que hablamos de cifras tan graves como de 33.000 personas muertas esperando pues que se resuelva el expediente. Entonces, bueno, hemos traído una moción que curiosamente han apoyado todos los grupos municipales, excepto uno, ¿adivináis quién? Pues os lo podéis adivinar fácilmente.
1: Valoracions dels diferents portaveus polítics en presència en el plenari municipal. Recordem que en aquest ple no hi va ser la portaveu del Partit Popular. I la crònica del ple municipal del mes de maig, també disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
6: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Anem amb d'altres qüestions. Després d'haver fet el resum i la crònica del ple municipal d'aquest dijous, a continuació parlem de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, que reivindica la formació professional com una via amb alta inserció laboral. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
7: L'Institut El Palau ha obert el període de preinscripcions pels cicles de formació professional de grau mitjà i grau superior del curs 2026-2027. Hem parlat amb el cap d'estudis de formació professional al centre, Oriol Balcells, que reivindica aquests graus com una opció formativa amb una elevada inserció laboral i cada vegada més demandada entre els joves.
8: Destacaríem sobretot la gran oferta que tenim, tant de grau mitjà com de grau superior. De grau mitjà tenim dos cicles que van iniciar el curs passat, el d'àmbit sanitari i el de farmàcia, que aquest serà el segon any que s'està fent, i a part dels altres de grau mitjà que ja estan plenament consolidats. I de grau superior tenim l'oferta de tres cicles formatius que segueixen les especialitats de grau mitjà cap al superior.
7: El Palau és l'únic centre educatiu que ofereix aquest tipus de graus en el municipi. Com afronteu aquesta demanda continua d'alumnes que volen venir en el vostre centre?
8: Bueno, s'afronta tenint una alta preinscripció, i això és important. Sí que és cert que la preinscripció que tenim no tota és d'aquí Sant Andreu, sinó que ve molta gent de fora, perquè el Palau fa molts anys que està fent cicles formatius i ja és un centre reconegut al Baix Llobregat Nord. Per tant, tenim molta gent que ve de fora, però sí que és cert que, per sort, també tenim molts alumnes que ens venen dels altres centres de Sant Andreu, i això s'agraeix.
7: Parlant dels graus que teniu, quina oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior ofereix actualment l'Institut del Palau?
8: De grau mitjà ofereixen 6 cicles formatius. Hi ha el de gestió administrativa, tenim el de gestió administrativa, perfil professional, àmbit sanitari, que aquest és nou de l'any passat, tenim el d'instal·lacions elèctriques i automàtiques, el de soldadura i caldereria, mecanització i farmàcia i parafarmàcia, que aquest també és nou de l'any passat. I de grau superior tenim el d'administració i finances, el d'automatització i robòtica industrial i el de motlles i matrius.
7: Les preinscripcions van iniciar el 26 de maig, que és recentment. Quina demanda heu tingut en aquest període curt?
8: De moment estem força contents, perquè de grau mitjà, dels 6 cicles formatius, 4 ja han superat els 30 alumnes. Per tant, això vol dir que hi ha més demanda que no pas places, això amb 4. I en el grau superior encara no hem arribat aquí, però més o menys ja arribarem. Tenim temps fins dilluns. No? Encara queden uns dies, però esperem que sí que ho omplim tot.
7: Què passa si hi ha més alumnes que places? Com es gestiona? Com funciona per la gent que faci la prescripció, m'invento, en el de gestió administrativa, dius, i hi ha 30 places i hi ha 60 alumnes?
8: Existeix la nota de tall. Llavors, si hi ha més alumnes inscrits que oferta de places, s'ordena tot per la nota de tall amb què provenen. Els alumnes poden venir o bé de l'ESO o bé del grau bàsic, que això seria un percentatge, o venen d'un PFI o venen d'un certificat de professionalitat. Llavors, depenent de la via en què han accedit al grau mitjà, s'ordena per nota. I llavors entren els que tinguin millor nota. Llavors, l'últim de la llista és el que es diu la nota de tall. Les notes superiors a aquelles són els que entren a dins el cicle formatiu. Els que estiguin per sota, malauradament no.
9: Parlant de perfils, quin perfil d'alumnat acostuma a triar l'FP aquí en el Palau i quines sortides professionals hi pot trobar?
8: El tipus d'alumnat és, bueno, alumnat que vol aprendre un ofici, això sí, perquè la formació professional acaba sent això, aprendre un ofici. Sortides professionals, clar, la cosa positiva que tenim aquí és l'ambient industrial, tot aquest entorn industrial que tenim aquí al nostre entorn, tant d'aquí Sant Andreu com de municipis propers. Perquè de grau mitjà, un terç dels alumnes ens venen de Sant Andreu, tota la resta ens ve de fora Sant Andreu. Llavors, clar, és important tota la gent que ve i també entendre tot el moviment que hi ha d'alumnes que venen i bueno, quan arriben i quan marxen. Això que vol dir? Que tot aquest entorn industrial, tant de Sant Andreu com dels municipis d'origen dels alumnes, és important per les sortides que puguin tenir.
9: Sovint parlem molt de la importància de la universitat, però cada vegada estan guanyant més pes els graus mitjans i graus superiors. Balcells ens ho explica.
8: Durant molts anys potser s'ha vist amb mala imatge anar a l'empresa a treballar, anar amb un polígon industrial a treballar, segurament s'ha vist amb mala imatge, però és la base de qualsevol cadena de producció, qualsevol procés de fabricació. I ara la indústria també s'ha actualitzat i s'ha modernitzat molt. Per tant, no és una cosa lletja haver d'anar en un polígon a treballar. No ho és, no ho és. Per tant, suposo que sí, que durant uns anys s'ha dit o s'ha intentat dir que la universitat, i que sí, que et guanyes la vida amb la universitat, no diem pas que no. El que passa que amb la formació professional també te la guanyes. I hi ha gent, tenim alumnes que han fet el grau mitjà, han passat el grau superior i que han anat a la universitat. Llavors, una cosa no treu l'altra. Un alumne pot agafar la via de la formació professional i acabar la universitat. No passa res. No passa res. Un alumne pot agafar la via del batxillerat i anar a la universitat. Vull dir, fer formació professional no vol dir no fer universitat. No, no, no. És un camí, potser una mica més llarg, però que pots arribar a la universitat una cosa, no treu l'altra.
9: Sovint, de fet, es parla de que hi ha una sobretitulació del jovent que té molts graus universitaris, però falten tècnics. Vosaltres, que esteu al centre, al Palau, en un entorn que comentaves envoltat d'indústria, heu notat aquesta demanda de professionals tècnics que us demanden?
8: Sí, totalment. De fet, el centre té una borsa de treball de les empreses que tenim contacte. És a dir, a la formació professional és obligatori fer una estada a l'empresa, fer pràctiques a l'empresa, llavors tenim molt contacte amb diferents empreses. Quan aquestes empreses necessiten de gent per treballar, ens envien les ofertes. Per tant, sí, tenim diferents ofertes de feina de tècnics perquè fan falta. Sí. A més, també perquè l'edat dels treballadors, molts ja es van jubilant i han d'entrar sang nova dins de les empreses. Per tant, ara és un bon moment, perquè realment la curva, no?, o l'edat, diguéssim, dels treballadors ho tenim així.
9: Tornant al centre, al Palau, quines avantatges d'estudiar aquí, FP?
8: Avantatges n'hi ha força, sobretot si els alumnes són d'aquí Sant Andreu, sobretot és la proximitat, no? Però també tot el llegat que tenim d'anys i anys de fer la FP aquí a l'institut. Això sí, perquè ja tenim força experiència. Participem en diferents projectes. De fet, l'últim projecte que hem participat és un projecte al Ministeri que vam aconseguir un robot de soldadura, que ho vam fer amb tres altres centres, un centre de Zamora, un centre de Saragossa, un centre de Tarragona i nosaltres, i vam aconseguir un robot de soldadura. Vull dir que és un centre que participa en moltes coses. Llavors, tot l'ensenyament que s'intenta fer a dins del centre és orientat de cara al que hi ha a la indústria. Amb els anys que tenim d'experiència, això ja ho hem anat aconseguint, i també tot el tema de l'entorn industrial, que fa que la sortida professional pugui ser més fàcil o més fàcil, sí.
9: Les pràctiques llavors juguen un paper important, no?, en aquests graus mitjos i superiors.
8: Sí. Les pràctiques és un paper essencial. I de fet hi ha les dues modalitats de pràctiques. Tenim el que es diu la dual general i la dual intensiva. La dual general serien 515 hores, menys hores a l'empresa, però la dual intensiva ja és el tema de fer les 1.000 hores a l'empresa, i llavors l'alumne ja rep una petita retribució econòmica. Per tant, quan estem parlant de grau mitjà, estem parlant d'alumnes que tenen 17 anys, 18 anys, i ja reben una petita retribució econòmica per anar a l'empresa a treballar. I són alumnes que feia un any i mig o dos que estaven a la ESO. Per tant, hi han sortides professionals, sí.
9: I és una realitat que hi ha molts alumnes que després de les pràctiques sí queden treballant?
8: Sí, N'hi ha que sí, sí. N'hi ha que sí, no vull dir tothom, perquè diria una mentida, tots no, perquè n'hi ha molts que volen seguir estudiant, i per nosaltres com a centre educatiu, clar, no li direm que no, això sí, però sí que hi ha molta oferta, i realment l'alumne que s'ho treballa i que vol treballar troba feina, això sí.
9: Per les famílies o alumnes que encara tenen dubtes o estan pensant, què els diria per animar-se a informar-se sobre l'FP d'aquí del Palau?
8: Doncs que qualsevol dubte que tinguin que es posin en contacte amb nosaltres i que facin la preinscripció quan més aviat millor. La preinscripció tampoc obliga res. T'assegura, tu tens la plaça i si no et matricules no passa res, però el que passa és que com a mínim que tinguin alguna cosa. I si qualsevol dubte que tinguin que es posin en contacte. Sí.
9: Un cop acabat aquests graus mitjans i superiors, quines opcions tenen els estudiants? Incorporar-se al món laboral, continuar estudiant o accedir a la universitat? Quins són els camins?
8: Si és el camí de seguir estudiant, un cop s'ha acabat un grau superior, poden anar a la universitat, o hi ha el que es diuen els cursos d'especialització, que són uns cursos d'un any que t'especialitzen d'una matèria del grau superior. Això aquí no ho fem, però hi ha aquesta sortida. I si no, hi ha el món laboral. O fer un altre grau superior d'una altra especialitat. Això sí.
9: Recentment també heu fet les portes obertes. M'agradaria preguntar quina resposta heu tingut de la gent.
8: Vam tenir molt bona resposta. Ho vam fer al gimnàs i he de dir que ens va quedar petit el gimnàs. Vam preparar unes 120 cadires, pensant doncs, que ja n'hi hauríem prou, i va començar tota una riuada de gent, va començar a entrar, i vam haver de preparar el doble, vull dir que gairebé 250 persones van venir. Molt contents, molt satisfets de que un dimecres a la tarda hi hagués tantíssima gent per voler informar-se i conèixer dels cicles formatius que fèiem aquí. Les portes obertes van ser de grau mitjà i de grau superior, i a principis de maig vam fer les de PFI i grau bàsic, i que també va venir força gent.
7: L'Institut del Palau recorda la importància de fer la preinscripció per assegurar-se plaça de cara a l'any vinent.
8: La preinscripció, bé, acaba el dilluns dia 1 de juny. Tenen temps fins a les 12 de la nit. És telemàtica la preinscripció. A la pàgina web de l'Institut trobaran l'enllaç per entrar-hi. I després res, que ho facin, qualsevol dubte que tinguin, aquí els podem ajudar, però que tinguin en compte que és fins al proper dilluns.
7: Actualment l'Institut del Palau és l'únic centre del municipi que ofereix estudis de grau mitjà i grau superior, consolidant-se com un referent en l'àmbit de la formació professional. Des del centre remarquen també la importància de les pràctiques en empresa i les possibilitats de continuïtat acadèmica que ofereixen els cicles, tant per incorporar-se al món laboral com per seguir estudiant.
1: I de l'Institut del Palau parlem de la Fira de la Primavera. Sant Andreu de la Barca va celebrar el passat cap de setmana una nova edició de la Fira de la Primavera. Ara, a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a través de la plataforma Participa 311, fins al dia 8 de juny està oberta l'enquesta de valoració de la 14a Fira de la Primavera. A Ràdio Sant Andreu vam realitzar una àmplia cobertura dels diferents actes de la Fira de la Primavera, cobertura que està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, a més de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també les informacions a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Pràcticament al punt de finalitzar la Fira de la Primavera vam parlar amb el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.

0: La Fira de la Primavera ha consolidat l'èxit de participació i ha reforçat el comerç local de Sant Andreu de la Barca. Segons paraules del regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que ha fet una valoració de molt positiva, especialment pel que fa a la participació del comerç local, l'afluència de visitants i també l'èxit de les activitats programades a l'esplanada.
1: La primera valoració, així en calent, perquè encara estem escoltant, no?, com està acabant aquesta Fira de la Primavera a l'esplanada, és molt positiva, primer pel comerç, perquè ha estat més present que mai el comerç de Sant Andreu de la Barca, que recordem que al final és una fira comercial, i hem tingut més que mai doncs, els expositors del comerç de Sant Andreu al carrer fent aquest sobreesforç, però entenent que al final és una oportunitat també per donar-se a conèixer i per mostrar els seus serveis i els seus productes i fer-nos entendre que aquí tenim de tot a Sant Andreu de la Barca i que al final podem aprofitar aquesta oportunitat de tenir aquest comerç tan increïble a Sant Andreu per fer les compres, fins i tot no marxar, perquè tenim de tot a Sant Andreu, i aquesta sobirania, diguéssim, comercial que tenim a Sant Andreu gràcies a l'oferta extraordinària que tenim, doncs aprofitar-la i fer gala, no?, de poble, i també, per què no?, des d'un punt de vista individual, no?, també ser una mica objectius, no?, el fet de poder comprar a casa nostra també és un luxe, perquè ens evita, no?, ens estalvia anar fora amb tots els costos associats que això té. Llavors, fer comerç a Sant Andreu és fer vida, és fer ciutat, i aquesta Fira de la Primavera el que pretén és un aparador perquè totes i tots siguem conscients d'aquest ecosistema meravellós que tenim de comerç. Això per un cantó. Per l'altre cantó, doncs tota la part que també acompanya, no?, que integra aquesta Fira de la Primavera amb aquesta edició, doncs també crec que ha funcionat prou bé. Ja tindrem temps per fer les valoracions i els tancaments més objectius, també amb l'enquesta pertinent, però he estat testimoni de primera mà també, no?, com estaven les tardes, com estaven les nits, plenes a l'esplanada, la magnífica resposta de Sant Andreu i la gent de fora de Sant Andreu, que també ha vingut a gaudir de la proposta cultural, musical, de restauració que hem tingut, i francament molt content.
0: Part gastronòmica, aquí a l'esplanada ha funcionat molt bé aquests 3 dies de Fira de Primavera, des del primer dia fins avui diumenge.
1: Sí, era una part molt important, perquè al final és aquest complement, aquest pol d'atracció també per poder fer les teves compres i després passar una bona estona amb família o amb amics o amb la teva parella o amb qui sigui, no? I aquesta proposta també cultural, musical, no?, que hem ofert per, intentant també per totes les etats, també amb propostes locals, com vam tenir el divendres, no?, d'artistes locals, intentant això, trobar aquest ventall, no?, de població, de target, que se senti interpel·lat amb aquesta oferta també de musical i de cultura a l'esplanada. Penso que ha estat molt ben rebuda. Haurem de fer números, però pel que em comenten els restauradors, ha estat rècord. Jo he vist les cues no molt grans, perquè al final eren 4 restauradors els que estaven operant aquest any, gràcies a les enquestes de l'any passat que ens deien que havíem de reforçar aquest àmbit de la restauració, i les cues no eren gaire llargues, però eren constants. O sigui, sí que veia que hi havia moltíssima gent, estaven totes les taules plenes, i el concert estava tota l'esplanada plena. Vull dir, fa un goig i un orgull veure això, veritablement, que et sents orgullós de pertànyer a Sant Andreu de la Barca i de poder ser també facilitador doncs, d'aquesta fira.
0: Important també les entitats, no?, que també solen participar les entitats en moltes activitats.
1: Sí, les entitats que formen part també d'aquesta equació a la Fira de la Primavera han estat presents, també han pogut explicar els seus projectes, apropar-se a la ciutadania, també fer les seves actuacions, no?, com ara mateix les estan fent, també per un dels tresors que tenim també a Sant Andreu de la Barca, no?, que és aquest teixit, aquesta vida de les entitats, que és una de les coses que ens donen personalitat a Sant Andreu de la Barca, i que veritablement és un dels grans tresors, com d'altres, els esports, el fet de la cultura, de que la gent surti al carrer, no? Tenim moltes connotacions que ens fan ser una població única, no? I que esdeveniments com aquests al final surtin bé, no perquè el govern ha estat prou hàbil potser per oferir-lo, sinó perquè hi ha una resposta de la ciutadania. Això no ho fem només des d'una part, ho fem des de totes les parts, és un treball d'equip. i molt content, la veritat.
0: Ara valoració, no? Es presentarà l'enquesta de valoració i la ciutadania valorarà aquesta fira de la primavera.
1: Sí, com sempre, des de govern, des de que vam començar, amb aquesta dèria, diguéssim, sana de la participació ciutadana i d'intentar copsar sempre que fem una cosa, fem una fira important o fem un esdeveniment important, trobar aquell feedback, aquell retorn de la ciutadania, doncs veurem també com surten aquestes enquestes i ens ajudaran per reajustar i fer cada vegada les propostes millors, no millors en el sentit conceptual, sinó en el sentit realista del que vol al final la gent, que és el que importa.
0: Valoracions al regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, d'aquesta nova edició de la Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca, l'any 2027. Nova edició, amb motiu d'any d'eleccions, la Fira de la Primavera s'avançarà a mitjans del mes de maig.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Un, dos, tres, canta otra vez, una història de Eurovisión, és la nova obra de teatre de Teatre Andreu, celebrant aquest any també els 40 anys d'història. Veurem un musical en el Teatre Núria Espert, estem amb el Simón Bellido, que és el director d'aquesta obra. Simón, nova obra, i en aquest cas un musical.
3: Muy buenas, pues sí, es una, como nos gusta llamarla, una obra con canciones, porque, bueno, es... durante toda la obra van a salir unas canciones inéditas, está basado en Eurovisión, con lo cual, si está basado en Eurovisión, canciones tiene que haber.
0: Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisión. Aquest any ha hagut polèmica amb el Festival d'Eurovisió, però vosaltres heu tirat endavant aquest projecte d'aquest musical que es basa, en certa manera, en Eurovisió. Què ens pots explicar d'aquesta història que podrem veure en el Teatre Núria Espert?
3: Pues bueno, lo primero es que como este año, como has dicho, no lo retransmitíamos Eurovisión por el boicot que hemos hecho, que estoy a favor de él, pues toda la gente que se ha quedado con ganas de ver el festival, pues mira, tiene la oportunidad de venir a ver algo relacionado con Eurovisión. Y la historia, así que pueda contar, que yo soy muy propenso a dar spoilers y voy a intentar que no...
0: Por eso estamos aquí.
3: Es... el sueño de un grupo por participar en el concurso, en el Festival de Eurovisión. Entonces, pues ahí hay de todo.
0: ¿El grupo son Los Casetes?
3: Sí, Los Casetes, porque así daba también pie a que... Es que son muy frikis, ¿vale? El grupo que de esto es muy friki y entonces, pues, no sé qué se me ocurrió para esto, pues Los Casetes.
0: Quant de temps porteu assajant aquesta obra, des de que vas crear la o vas pensar la idea, després anant desenvolupant i finalment a l'estrena?
3: Vale, esa me gusta que me hagas esa pregunta. Pues oficialmente llevamos, vamos a decir desde septiembre, ¿vale? Pero realmente llevamos desde febrero del año pasado, lo que pasa que al principio pues nos lo tomábamos más en plan taller, hacíamos ejercicios de improvisación antes de empezar los ensayos, y una vez ya teníamos terminada la obra, pues entonces ya nos pusimos en serio. Ya cuando teníamos fecha de estreno, ya a full ensayos, ensayos, ensayos y mucho trabajo.
0: Tu has creat l'obra, has creat el guió també, dirigeixes també l'obra. I quanta gent tindrem aquí a dalt de l'escenari del Teatre Núria Espert?
3: Pues como todas las obras, la familia de Teatre Andreu siempre crece, ¿vale? Se han incorporado nuevos miembros. De Teatre Andreu seremos unos 20 algo. Luego, además, contamos con la colaboración de la Escuela de Danza de Martorell, Spy Danza, que las coreografías son a cargo de Carmen Bea, la profesora de la escuela, y las chicas de baile, o sea que entre todo, pues llegaremos a unas 30 o 40 personas.
0: No está malamente, ¿eh?
3: No, para nada. Lo que pasa es que gestionar tanta gente es duro.
0: ¿Y hay nervios de cara a la estrena?
3: Muchas, pero como en todo, como siempre, porque, bueno, quieres que salga lo mejor posible, pero bueno, nos quedamos con que en el camino nos lo hemos pasado súper bien.
0: Bé, com un dels protagonistes tenim un dels veterans, no?
3: Sí.
0: Simón, tenim el Joan Navarro.
3: Sí, sí, es el descubrimiento estrella. Bueno, no descubrimiento porque ya lo habíamos visto actuar, pero el peso que tiene Joan en la obra es espectacular.
0: Tenim també aquí el Joan Navarro, membre líder de Los Casetes.
4: Sí, Nosaltres som els Cassetes i volem cantar a Eurovisió.
5: Ho aconseguireu? O seria un spoiler?
4: Pues ara ben bé no t'ho sabria dir. La veritat és que el nostre somni és arribar, el nostre somni és representar el nostre país i, ostres, tant de bo que arribem.
5: Ara que has escoltat aquestes paraules del Simón Bellido, el director de l'obra, el creador també d'aquesta obra, que ha parlat tan bé de tu, què li respons?
4: Bueno, que, no sé, és una mica massa, no? Potser, Simón. Soc d'un grup de gent que ens vam incorporar fa més o menys 8 o 9 anys a la companyia, amb el José Luis, amb el Carlos, molta altra gent. Ja portem unes quantes i més o menys ja comencem a saber de què va això del teatre. I, bueno, aquesta és una oportunitat, en el meu cas, per donar una mica un pas endavant i provar això del protagonisme.
5: Protagonisme i, a més, un musical.
4: Bueno, sí, podem dir que sí, un musical on nosaltres podrem explotar les nostres virtuts de cant, de ball, i on tothom sortirà d'aquí segurament molt i molt impactat.
5: Positivament parlant, no?
4: Evidentment.
5: Ha estat complicat assajar aquesta obra o practicar les coreografies, cantar?
4: Ha sigut molt complicat, molt, molt complicat. Molt complicat perquè... som un grup de gent, com dèiem, que portem un temps fent teatre, però tampoc som molt, molt, molt experimentats. Això li hem afegit el tema de cantar i ballar, que nosaltres no tenim cap tipus de formació. I hi ha molta gent jove que s'ha incorporat i que, bueno, qui més qui menys, jo crec que sortirà una cosa molt, molt digna.
5: L'objectiu segurament que deu ser aconseguir els 12 punts del públic, no?
4: Evidentment. Comptem amb els 12 punts del públic.
5: I Ja d'entrada.
4: O sigui, això... Jo ja conto segur.
5: També tenim a Montse Milian, que fa el paper de Patricia Lamode. Modista?
6: Sí, modista, dissenyadora, però amb un gust un tant peculiar. Ja ho veureu.
5: Què vol dir això de peculiar? Aquí hem de saber més coses.
6: No, per saber-ho heu de venir a veure l'obra. El 30 i el 31 de maig.
5: 30 i 31 de maig, aquí en el Teatre Núria Espert, amb l'obra de Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisión. Parlàvem això de com han estat els assajos d'aquesta obra, si han estat complicats o no.
6: Sí, han estat complicats, però bueno, també ens ho hem passat molt bé. Hem tingut moments de diversió, de riure, d'enfadar-nos, d'agobiar-nos, però bueno, val la pena.
5: Això és el teatre, no?
6: El teatre és com una família. Hi ha moments de tot.
5: Simón, en què t'has inspirat amb aquests personatges que has creat? Per exemple, amb Patricia Lamode, amb el personatge que fa el Joan Navarro.
3: Doncs Patricia Lamode ho tinc clar perquè vaig veure fa molt de temps una persona a TikTok que es diu Miss Papelicos, que es fa uns outfits massa estrafalaris, però que tot junt li queden bé. I com necessitàvem un personatge així, doncs vaig dir, doncs aquest Miss Papelicos ha de ser la Montse.
5: I per tant, aquí ha sorgit de Patricia Lamode, no?
3: Sí, Patricia Lamode és que no ens deixarà indiferent.
5: Doncs serà dissabte i diumenge, doble representació, venda d'entrades estaran força bé.
3: Sí, diumenge està bastant ple i dissabte encara queden entrades, però... No sé, tenim forces esperances de que vagi tot bé.
5: Sobre Eurovisió, què recordeu vosaltres? Què és el que més us agrada d'Eurovisió?
3: Doncs jo tinc el record més fixe que tinc d'Eurovisió va ser el 1995, quan va cantar Anabel Conde el Vuelve Conmigo. I vam quedar als segons. Sempre tinc a la memòria aquesta cançó.
5: El teu cas, Montse?
6: Jo el record que tinc d'Eurovisió és que quan érem petits, els veïns d'on vivíem ens reunien tots en una casa i vèiem tot el festival junts. I era superxulo, perquè ens ho passàvem superbé, i sobretot quan arribava l'hora de les puntuacions. Jo era lo más.
3: El Guayomini.
5: 12 points.
3: Guayomini, 12 points.
5: Joan, el teu record d'Eurovisió?
4: Pues el meu record igual, jo recordo de petit això, juntar-nos la família, el dia del Festival d'Eurovisió era un dia de, pues això, de trobada, de veure tota la família junts al festival i bueno, ens ho passàvem força bé, la veritat.
5: Esperem això, que les famílies vinguin a veure aquesta obra de 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisió. Abans de finalitzar l'entrevista, teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar aquelles persones que encara estiguin dubtant de si venir o no.
3: Doncs hem fet una història que no deixarà indiferent i que farà que risas sense control i que quan surtin d'aquí sortiran cantant les cançons que en posarem.
5: És una amenaça, això?
3: Sí, en tota regla.
6: Si us agrada les cançons, us agrada ballar i us agrada divertir-vos, veniu a veure el 30 al 31 de maig l'obra 1, 2, 3, canta otra vez.
4: Doncs això, si voleu passar una bona estona i que això us surti per menys que un menú del McDonald's, aquí estarem el 30 i 31 de maig al Teatre Núria Espert.
5: Amb publicitat inclosa, acomiadem aquesta entrevista, que us vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
5: I aquest diumenge és el Dia Mundial sense Tabac a Sant Andreu de la Barca. Els actes es van avançar una setmana. A motiu de la Fira de la Primavera es va fer el sorteig dels 800 euros entre totes les persones que han passat per la consulta de deshabilitació tabàquica de Sant Andreu de la Barca i han aconseguit finalment deixar de fumar. Una consulta que, per cert, porta ja 20 anys a la ciutat. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabilitació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
7: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
5: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Perquè en el cartell heu posat una cigarreta, un vàper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
8: Doncs...
5: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
8: Paula.
5: Paula, explica'ns.
8: Doncs volíem representar que independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
9: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
5: Molt contentes pel premi, suposo, no?
9: Sí.
8: Sí, ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
5: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine, vine. Bé, suposo que ets molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
10: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
5: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
11: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors he guanyat doncs qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
5: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jèssica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
12: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí, aquest acte, estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no?, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no?, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
0: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
13: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia potser el tabac no, però els vapers, els vapers, què passa amb això? Doncs són... Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, a la gent... No, això no perjudica. Sí, s'està incidint. I tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia, un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar-vos a temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè... Com diu la Jessica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
0: Tota la informació sobre la Fira de la Primavera està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Posem per i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Emiliana, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
14: Ahora comienza Caras B, con Jaime López. Jaime López. Ahora comienza Caras B con Jaime López.